0: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Així som. Així som. I get on rush. El magazine. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: La mitja hora monogràfica.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups,

0: Les persones lliures mai podran entendre el que els llibres signifiquen pels que vivim tancats. Amb aquesta cita d'Anna Frank comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Hola, Mireia.
1: Hola, Misha.
0: Hola, Carla.
2: Hola.
0: I hola, Nacho.
3: Hola.
0: Ben tornat.
2: Sí.
0: Per fi et tornem a tenir aquí amb nosaltres. I per què hem començat amb aquesta cita de tot un clàssic de la literatura com és el diari d'Anna Frank? Doncs perquè avui, precisament, parlarem de clàssics i hem preparat un joc molt divertit. Ara feia temps que no el fèiem.
2: Sí.
0: També relacionat amb llibres clàssics o amb cites mítiques de llibres. Així que tinc moltes ganes de començar. Esteu preparats, preparades?
2: Sí.
3: Igual,
2: sí.
3: Anna Frank té una mica com de sentit amb el que diré, amb el que diré jo. Mm. Així que...
0: Ostres! Així m'agrada. Bon clickbait. Bon ganxo, Nacho. Sí, sí. Doncs ara sí, comencem. Experts clàssics.

0: Efectivament, recomanarem llibres clàssics, però de tota mena. Clàssics moderns, clàssics atemporals, clàssics de la literatura infantil i juvenil, de tota mena. Així que, Carla, vols començar?
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver, yo vengo a proponer, bueno, a recomendar un clásico que lo tengo pendiente, pero que tengo muchísimas ganas de empezar, pero es que ahora me estoy leyendo, esto no es el clásico, ¿vale? Pero es que me estoy leyendo Tan poca vida.
0: Ah, ¡wow! ¡15 años tocho!
1: Por eso, cuando me la acabe ya, seguiré con los demás pendientes.
0: Home, podríem dir que el de Tan poca vida va camí de convertir-se també en un clàssic, modern.
1: Para mí lo es, porque no hay persona, bueno, igual aquí sí, pero no hay persona que conozca y que haya hablado del libro que no lo conozca. O que no haya tenido a alguien que se lo haya mencionado o lo haya leído. Pero bueno, el que iba a recomendar...
0: No ens anem per les branques.
1: És el de 1984, de George Orwell.
0: Ostres, doncs mira, és el que anava a comentar jo.
1: ¿En serio?
2: Potser hauríem de fer alguna reunió abans de...
1: Sí, no?
0: No, però m'encanta perquè tu és el que vols llegir i jo ja m'he llegit, per tant, et diré si val la pena. No?
2: Sí, sí.
0: Vale. Per què el vols llegir, Carla?
1: Yo lo quiero leer porque quiero ver hasta qué punto de forma así como... que se percibe y no, realmente estamos tan controlados como se ve en esa realidad distópica. A ver, en realidad sí lo estamos. Pero quiero saber hasta qué punto de verdad lo refleja en el libro de que estamos tan controlados y vigilados y no hay apenas nada de libertad. Ahora, aquí tampoco, solo que no se percibe porque... Es que no me sale la palabra, pero está como en el inconsciente.
0: Ok. Sí, sí, és de forma subconscient.
1: Exacto,
0: vaja.
1: Sí.
0: A veure, la Mireia també s'ha de llegir?
2: Sí, la veritat és que me'l vaig llegir, jo crec que, no sé, 15 anys o 17 o així, i em va encantar, i és un llibre del que tinc pendent fer una relectura, perquè de fet fa no gaire vam fer una cosa aquí molt xula a la Biblioteca Castelldefels, que era com una batalla o lluita entre dos llibres, en aquest cas eren dos distopies, que era una 1984 i l'altra Un món feliç d'Aldous Huxley. I va ser guapíssim, perquè clar, si ja t'havies llegit un... llegir-te l'altre, que jo en aquell cas no m'havia llegit el d'Un món feliç encara, jo crec que si tinguessin un fill seria l'actualitat, no? És a dir, si t'estàs llegint o vols llegir-te 1984 per comprovar aquesta part distòpica com està de present avui dia, doncs jo crec que entre els dos fan un híbrid molt, molt, molt adient, perquè en alguns països sí que és molt 1984, potser en les dictadures comunistes més del tipus Corea del Nord i tal, però aquí a Occident jo crec que és una mica més tirant a Un món feliç. I aquí no era el clàssic que anava a recomanar, però ha vingut molt bé per la falca.
0: Estem molt distòpics avui. Sí. Doncs jo el vaig llegir fa poc aquest any i he de dir que sí, tu llegeixes i dius, mare meva, algunes reflexions, la filosofia... Són molt actuals, malauradament són molt actuals. Veus certs comportaments que dius, uau, és que està passant, és que aquest home era un visionari, ja veia per on anaven els trets. A mi el que em va colpir més és la idea de què és veritat, no? Estem en l'època de la postveritat, no? I d'alguna manera, sense ell, sense que l'Orwell sapigués que eren les fake news, doncs parla d'això, sí. No? De com som capaços de reescriure el passat només perquè moltes persones diuen que una cosa és certa o ha passat, no? Llavors, uau.
2: Sí, el concepte de la neollengua és el que penso que és també el més actual i més vigent. Sí.
1: És un llibre que llegeix, en plan, se lee fàcil o és denso?
0: A veure...
1: És que això a mi me tira... O sea, me encanta el tema i la filosofia i que sea tan... tan tal hacia el tema, però...
0: Ui, a veure...
1: És denso...
0: Jo, per mi, se'm va fer una mica dens perquè és un llibre lent. No és un llibre on hi hagi molta trama.
1: Vale.
0: Vull dir, no comença a passar l'acció fins més enllà de la meitat del llibre, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ostres!
0: Sí, vale. Perquè tot és com introducció de com ell viu, la pressió que sent, etc, com és aquest món... Llavors, és una història lenta de personatges, amb molt monòleg intern, no? És lent. A mi, et dic, em va costar una mica també perquè el cap a la meitat del llibre té com... incrusta com un assaig a dintre del llibre, aquí se'm va fer molt pesat, la veritat, perquè és com una mica redundant, però en general no és pesat, vull dir, fa servir un llenguatge bastant àgil, bastant planer, però és això, és un llibre lent i sobretot és un llibre depriment. O sigui, tu acabes aquest llibre i penses, i perds una mica la fe en la humanitat. Jo t'aviso, Carla, perquè...
1: Vale. Bueno, yo ya es que la he perdido, lo siento.
0: O sigui, és molt fosc però, i la part final la vaig haver de llegir per sobre perquè hi ha escenes bastant fosques.
2: Sí, al final és una mica encoixant. Sí. A mi se'm va fer més ràpid, o sigui, no el recordo recordo com ultradens, perquè el llenguatge és molt planer, mm-hmm. però jo crec que és una mica, si t'enganxa la part d'aquest com world building, el que deia la Misha, d'explicar com està funcionant tot, no? Com ho tenen muntat, si això t'enganxa, no et costarà. Et costa una mica més perquè no és el teu, pues, però jo crec que t'agradarà.
1: És que a mi el concepte de Gran Hermano m'encanta.
2: Sí, crec que t'agradarà.
1: M'encanta.
0: I anava a dir, anem a sortir dels llibres depriments, però el Nacho té una recomanació també.
2: Avui no remuntarem, nois?
0: No. Molt necessari, però depriment. Quin llibre és, Nacho?
3: Bueno, jo porto avui El niño del pijama de rayas.
1: Madre mía.
0: De John Boyne.
1: Madre mía.
0: Wow.
3: Un vaso entero podría llenar de lágrimas.
0: Sí, confirmo.
3: Bueno, este libro lo que te explica es un niño llamado Bruno que vive pues en la Segunda Guerra Mundial, en el momento este del Holocausto, uh-huh. y más o menos te explica que el padre es parte de los nazis y que se tienen que mudar a un sitio más cercano a un centro de concentración. Uh-huh. Claro, el niño en ese momento vivía en una casa de, según se dice en el libro, 3-4 pisos, donde tenía un montón de amigos, un montón de esto, y de repente tener que irse a un lugar pues así como oscuro. Resulta que los dos niños, él tiene una hermana que se llama Gretel, que tampoco le habla mucho. Pero que entre los dos ven por la ventana pues lo que es el campo de concentración, pues creyendo que es como una ciudad externa. Pues resulta que conoce a Samuel un día que él estaba haciendo de explorador por las afueras de la casa. Conoce a Samuel, un niño judío, que bueno, que la historia ya lo podéis predecir, pero bueno, que es muy triste.
0: Sí, spoiler, acaba mal, però sí, diguéssim que ell no és conscient, no, de tot l'horror que s'han visquent i comença, es fa amic d'aquest nen de la forma més, com haurien de ser totes les amistats, no? Sí. Sense prejudicis i d'una forma molt bonica.
3: Hay una parte que es como muy significativa, que es cuando a Samuel...
1: ¿Spoiler?
3: No. Vale. Cuando a Samuel lo llama un soldado y no lo encontraba, y cuando vuelve llega todo ensangrentado, moratoneado, porque y el niño pues no sabe aún qué está haciendo mal, y el amigo Bruno tampoco tiene como el pensamiento de decir por qué le están haciendo eso. O sea, ellos están pensando que serán sus padres, que le habrán castigado o algo, pero ellos al ser pequeños pues aún no tienen la mentalidad de decir, son de otro tipo de personas, no hay que juntarse con ellos.
0: ¿Tú a quina edat per quina edat el recomanarías, Nacho?
3: A ver, yo lo leí este año pues porque la película ya la había visto, que la película también es muy bonita. Yo lo empecé a leer este año. Bueno, bonita.
0: Emotiva.
3: Sí, bonita en el sentido de que está muy bien hecha en cuanto al libro.
2: A mi em va semblar ensucrada, perdoneu-me.
1: El què?
0: Jo no me'n recordo ja de la pel·lícula.
2: Que em va semblar fins i tot un punt nyonya, la pel·li.
1: Nyonya?
2: El llibre no l'he llegit, però la pel·li em va semblar com... Potser com que ho dulcificava molt, perquè com que en el punt de vista des dels nens, que és molt innocent,
1: vale.
2: Clar, no retractava tota la cruesa que té realment això, però sí. Bueno, també és la gràcia, no?
3: Eso es verdad que...
1: O al revés, la podria intensificar.
2: Des bueno, pel contrast, de... no?
0: En fi,
2: no? Sí.
0: No, tranquil, però...
3: No, però és que és verdad. Y pues eso, que es muy triste la película también, y para las edades que lo recomendaría serían, no sé, para... Si estáis empezando a dar... Si se está empezando a dar la Segunda Guerra Mundial, o ya se ha empezado a dar y la gente pues ya tiene conciencia de lo mal que se pasaba ahí, porque era horrible eso, pues ya está.
0: Ok, doncs...
3: Lo recomendaría para, no sé, 13, 14, 15 años.
0: Perfecte.
3: Depèn de la mentalitat.
0: 100%. Prenem nota, un clàssic, efectivament, que tothom hauria de llegir. Mireia, quin llibre ens portes? No sé si vols portar algun. Ui, si veig que tens dos sobre la taula. Sí.
1: En físico, esto es otro nivel.
2: Sí, home, jo porto físics. Doncs mireu, porto també un clàssic més...
1: Ai, compòsits.
2: Home, clar, és que jo, quan m'agrada un llibre, doncs poso pòsits en les frases... és un clàssic modern, que és Carol, de Patricia Highsmith.
0: El tinc pendent.
2: Sí, doncs... Aviam, no sé si remuntarem al tema de llibres depriments, però... No, jo crec que és un llibre que, pel context que va ser escrit, clar, és una història als anys 50, on una noia jove, doncs, 20 i pocs anys, la Cerés, que és artista, així una mica bohèmia, doncs està treballant en uns grans magatzems per la campanya de Nadal. Aleshores es troba, coneix a una dona increïble, guapíssima, que es veu que té pasta, no? amb unes tiles, la van posar a la Kate Blanchett, a l'adaptació, i realment és dels pocs llibres on me n'alegro que a l'etapa estigui la foto de la pel·lícula, perquè és tan divina aquesta dona que li fa justícia. Aleshores, li ajuda a buscar un regal per la seva filla. A partir d'aquí, començaran una relació, en principi d'amistat, després passaran cosetes, però clar, aquesta dona està, la Carol, en procés de divorci del seu exmarit. Penseu que estem als anys 50...
1: Això digo jo, en els anys 50.
2: Sí, clar, als Estats Units sí que es podien divorciar. Però, què passa? Ja era complicat, potser, el paper de la dona en un divorci, doncs, si tenia una relació paral·lela amb una noia jove...
1: No, jo crec que era complicat el paper de la mujer en si.
0: Però tinc entès que aquest va ser com un dels primers llibres LGTBQ+, que tenen un final feliç.
2: Sí, aviam, no és un final on es casaran i podran tenir més fills i adoptar un Golden Retriever i tenir una hipoteca, o sigui, això tampoc us imagineu, perquè no passarà. Però, clar, és un clàssic modern perquè trenca la inèrcia de que totes les històries de LGBTIQ+, que sempre acabaven, com el Rosari de l'Aurora, amb un suïcidi o amb un mort o amb... Bueno,
0: drama.
2: Amb drames, no acaba tan malament. Òbviament no és super idíl·lic i no super perfecte, però bé. I una de les coses que també recomano a nivell de narrativament és perquè és el format... La Patricia Highsmith havia escrit molts thrillers, El talent de Mr. Ripley, Desconeguts en un tren... Doncs clar, en aquest cas el format és una mica road movie i thriller. O sigui, té una manera d'estar escrit que enganxa bastant. I clar, com que estem a 4 dies del mes de l'orgull, doncs he pensat, mira, un clàssic modern per anar escalfant motors i perquè, bueno, com que no sortim de les distopies i les depressions i tal, doncs mira, potser cal recordar que aquestes històries encara passen a molts països, a molts llocs i bueno, que no estem tan lluny, no?, de viure com es vivia aquí.
3: Jo he tingut una idea que no sé, te la comentaré, però per a les gravacions de juny alguna dedicar-la només a llibres LGTBQ+.
0: Em sembla perfecte, Nacho, prenem nota. I apuntem també totes les recomanacions. Fantàstic, El noi del pijama de ratlles, 1984, Carol. Carla, ja ens diràs què et sembla 1984 quan te'l llegeixis.
1: Quan acabe tan poca vida i a ver qual escojo entre tots els demás. Perquè està en 1984, però és que hi ha 15 més. ¿Sabes? Entonces, pues si cae, pues cae.
0: Molt bé, doncs atenció, perquè fem una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts i escoltarem una cançó de Pink Floyd, Pigs. Sí. I per què l'hem seleccionada, aquesta, Carla?
1: Pues porque, bueno, la canción de Pigs está dentro del álbum de Animals de Pink Floyd y hace referencia al...
0: ¿Cómo es? Rebelió a la granja.
1: A la rebelión de George
0: Orwell, exacte. Seguim amb la temàtica. Us deixem amb Pigs i tornem de seguida.

0: Acabeu d'escoltar Pics de Pink Floyd. I tornem aquí al Club dels Experts perquè arriba l'hora de jugar. Què farem avui, Mireia, en aquest joc?
1: Doncs escollirem una frase d'una novel·la que sigui més o menys reconeguda per tothom i la posarem a alguna aplicació tipus WhatsApp, tipus bloc de notes i aviam què surt amb el text predictiu.
0: Exacte, com canvia la història al nostre chat.
2: Sí. És com agafar un vídeo normal de la IA, d'una persona real i posar-lo a la IA, que és de ser, que se da la vuelta a todo.
0: Exacte. Molt bé, doncs qui està més preparat?
3: Jo.
0: Doncs vinga, Carla, comença, dispara.
3: Vale.
0: Quina cita has escollit?
3: Vale. La segunda estrella a la derecha y todo.
0: Oh, recta.
3: No, no lo sé.
0: Bueno, te
3: que me va a decir.
0: Vale, esto
3: a ver,
0: es una cita de Peter Pan, efectivamente.
3: Exacto. Mira, a ver, la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta mañana y pasado. Ay, algo no te hagas caso.
0: Això s'ha tornat amb un llibre d'autoajuda, eh?
3: Sí. Se nota, no? Que mis chats...
4: Home, clarament, aquí al pobre Peter Pan li calia autoajuda molt gran,
2: sí.
4: Eh?
2: Mi mama, sí. Mi madre una vegada, la meva mare una vegada em va castigar perquè m'havien donat el telèfon per primera vegada i vaig posar a escriure coses amb l'auto...
0: Sí,
2: amb l'autoparaula, sí. I sortien coses super rares i la mare em deia... I la mare em deia, Nacho, estàs bien? Què te passa?
0: Mare meva. Doncs ja ho veieu, que heu d'anar amb cura a l'hora de fer servir l'autocompletat. Veig que en aquest cas jo crec que es perdrien, la Wendy i companyia es perdrien, els
3: bueno,
0: germans.
3: Bueno, jo crec que ja estan perdidos mentalment.
0: Sí. I encara més mentalment, exacte. M'encanta. Molt bé, Mireia, quina cita ens portes?
4: Doncs jo continuo aquí l'orwellianisme perquè...
3: No salimos, o sea, no salimos. Però per què hay que salir? Claro, es que es la pregunta.
4: Sí, sí, hauríem de fer també un episodi especial distopies.
3: M'encantaria, Divergente. Sí. Oh, que maravilla.
0: Doncs mira, prenem nota també.
4: Doncs jo havia escollit la frase "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".
3: M'encanta.
0: A més, en sintonia amb la cançó que acabem d'escoltar.
4: Exactament.
3: Que és que no... aquí està tot pensat.
4: Sí, sí, no, no ho hem planificat realment i hi ha hagut una sincronia bastant increïble. Aviam, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más peligrosos que los humanos.
3: ¡Hostia! Escúchame, escúchame.

0: pongo a reír más aquí que en toda la semana entera.
1: Bueno, amigo, sí. Com, els animals de la granja tan amistosos i tal, ara de cop i volta s'han convertit en cocodrils i tigres i, no? I escorpions i sí, coses sí. així.
2: I en persones pequeñas que sobreviven a les vacunes.
1: En seres pequeños.
3: Sí, seres pequeños. No s'especifica.
1: Que, clar, esperem que no siguin els virus els que sobreviuen a les vacunes.
2: El entavirus sí, este nuevo, sisplau,
3: no,
2: peligro.
3: Ara mateix, mentre gravem, tenim aquí una de les pantalles a la ràdio de l'antivirus i les...
4: Bueno, podemos entrar en este tema.
3: Cosorro.
1: Exacte. Doncs vinga, vaig... Mira, jo seguint amb la dinàmica, ja que jo avui he parlat de 1984, he volia escollir la primera línia d'aquesta novel·la.
3: Estem orwellians o no estem orwellians?
1: 100%. Que és... Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven les 13. Anem a veure com ho canvia l'autocompletat, no? Era un dia... d'abril fred i lluminós, i els rellotges tocaven de la seva vida.
4: Ah, muy bien.
1: I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria Come to the book for me.
3: Aquí
1: s'ha notat la influència Misha? S'ha notat
0: l'autocompletat de la Misha és bilingüe.
1: Sí. Perquè jo crec que anava a la llibreria Com In, sí, que és una llibreria on dinamitzo un club de lectura, llavors ja m'ha canviat d'idioma i tot. O sigui, això que els rellotges tocaven de la seva vida. I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria Come to the book for me. En fi, s'ha tornat molt literari tot això.
4: Ui. Però m'ha encantat com cada autocompletado le hemos dado como nuestra esencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. No sé si es algo bueno o algo malo, creo que más lo segundo, pero... Bien.
0: Ostras, oye, es verdad, o sea, si se parece tanto será porque el teléfono sabe cosas que nosotros capaz que ni nos acordamos.
4: Mm-hmm. George Orwell, para reflexionar. Gran hermano, 1984.
1: 100%. Molt bé, doncs, repte superat. No sé com serien aquests llibres si els continués escrivint l'autocompletat dels nostres mòbils. Probablement no gaire bo.
4: Necesitaríamos un diccionario aparte para entenderlo. Porque, o sea, entendemos el concepto, pero como que las palabras no están bien puestas en las oraciones, ¿sabes?
1: Molt bé, doncs, Nacho, Carla, Mireia, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts.
0: Adéu.

0: Vinga, va, que és divendres i avui ens despertem amb 20 graus a Mataró, 17 graus a Escó i 13 a Girona. I avui parlarem del cas Zapatero, de per què el jutge li ha bloquejat part dels comptes i del que explica avui, per exemple, el periòdico l'ABC. Segons la informació que investiga l'Audiència Nacional, la trama estava darrere del projecte del Hard Rock a Tarragona. Si el projecte s'hagués acabat fent, s'hauria importat una comissió de 60 milions d'euros. Però un dels noms propis és, sens dubte, Bad Bunny.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote. Toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa. Dios te bendiga, te amamos, está la que hay. Gracias.
0: El cantant porto-riqueny arrenca avui la seva gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I anirem també per veure si hi ha gent que ja hi ha passat la nit fent cua i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica, i amb el periodista de La Vanguardia, Jordi Bianchot, del periódico Jordi Bianchotto. I també parlarem de la guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si B, remover con energía una sustancia para que se condense, se mezclen sus componentes o se haga más líquida.
0: Antena 3 assegura que seguirà emetent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova de final de Passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari. I tot això ha sortit Mediaset, propietària de TV5 i 4, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem amb Mariola Cubells i també amb l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units aquesta nit s'emet l'últim programa, de fet s'està emetent, de Late Show de Stephen Colbert. Després d'una dècada, la CBS deixa d'emetre'l enmig de les crítiques de Donald Trump. I a partir de les 10 també anirem fins a Oslo. El Barça buscarà demà la quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Alexia Putellas en parlava aquesta setmana al Tot Costa.
4: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
0: També analitzarem l'última jornada de primera divisió, un partit dramàtic demà a Girona. Els de Mitchell se salvaran si guanyen a l'Elx. Si empaten o perden, el Girona pot baixar a segona. I a 11:15, la frase de la setmana que repassarem avui sobre el concepte odi. I a 12:00, entrevista a Maria del Mar Bonet. Cada mà oferirà un concert, L'aigua no es cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música dins del Festival Guitar Barcelona 2026.

I avui també tornarem a Canes, on aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden del festival. 20 minuts han durat els aplaudiments per la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or.

0: Benvinguts a Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. Frederic Pinsen, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una altra vaga, els treballadors de presons que es dediquen a la reinserció anuncien una aturada pel dijous 11 de juny. Diuen que s'han quedat absolutament al marge de les millores dels funcionaris de presons que es van pactar després que un pres matés la cuinera d'aquell centre de Mas Enric.
0: I a Brussel·les.
2: L'Eurogrup analitza avui a Xipre la situació econòmica de la zona euro. Això després de les últimes projeccions de la comissió que les ha revisat a la baixa.
0: I han quedat a dormir als Estats Units.
2: Un ajornament. Donald Trump ha deixat per més endavant la firma d'una ordre executiva sobre intel·ligència artificial, sobre la qual hi havia molta expectació. Ha estat literalment hores abans de firmar-la perquè, segons ha apuntat la Casa Blanca, que no ha donat gaire més informació, sí que diuen que aquest document podia acabar sent perjudicial per als avenços nord-americans en el sector de la intel·ligència artificial.
0: I el que diran avui a la Xina?
2: També amb intel·ligència artificial, la justícia taiwanesa investiga 3 persones sospitoses d'exportar il·legalment a la Xina servidors avançats d'intel·ligència artificial fabricats per empreses nord-americanes. Recordem que, en teoria, les empreses als Estats Units no poden vendre segons quin material sensible a la Xina.
3: Avui és divendres 22 de maig, ens despertem amb 12 graus a Valls, 13 a les Planes d'Hostoles i 20 graus a la ciutat de Barcelona, ja a aquesta hora. Avui serà un dia càlid, amb temperatures de fins a 35 graus a Ponent, de 28 a 30 graus a moltes zones de l'interior i temperatures una mica més frenades a la costa, també per l'efecte dels núvols baixos o bancs de boira que es puguin formar precisament al litoral, la primera línia de mar. Avui en tenim alguns de núvols baixos a les Terres de l'Ebre, després a la tarda se'n podien formar al voltant de la Costa Brava, al sud de la Costa Brava, sobretot, i també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es podrien repetir i sembla que seran més probables entre la Costa Brava i la Costa Central. A la resta, temps assolellat i esplèndid.
0: Avui a l'hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, quan són les 6 i 7, i ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia!
4: Bon dia!
0: I comencem per l'Audiència Nacional, que bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències.
5: A l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
7: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
6: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, de Happy Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 per aprovar els pressupostos.
8: L'executiu els portarà automàticament després al Parlament, aquest cop sí, amb la majoria assegurada d'Esquerra i els Comuns.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el Parlament demana cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions en assemblees de docents.
5: També reclama fer fora la consellera d'Educació si no tanca un acord amb el professorat.
0: Àlex Giral Robert.
10: La mateixa setmana que el govern ha acabat de tancar els seus suports per als comptes, Esquerra i els Comuns han facilitat les votacions contra Parlon i Trapero. La cambra ha instat Illa a fer-los caure per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Els socialistes han tancat files amb la titular d'Interior i el director dels Mossos.
11: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
12: Per fer aquest gir, el que cal és un canvi del director general de la policia.
13: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat.
10: Junts i la CUP han votat a favor d'aquestes peticions, com també la de destituir la consellera Esther Niubó d'Educació si no aconsegueix un pacte immediat amb la comunitat educativa. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial a moviments socials i entitats. I una nova reunió aquest migdia a les 12 entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar el conflicte educatiu després que ahir no s'arribés a cap acord.
8: El govern va demanar ahir més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC, però, amenaça amb més vagues si avui no hi ha cap concreció. Tot i això, on sembla que hi ha més consens és en l'escola inclusiva.
0: Maria Costa.
4: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims. De totes maneres, hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
4: L'USTEC demana una proposta salarial concreta. La portaveu Iolanda Segura, però, avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
8: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I desè dia de vaga indefinida dels docents al País Valencià.
5: Les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb la dimissió d'uns 300 càrrecs directius.
15: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la Conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
16: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
17: I que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga. Igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
15: Els sindicats també reclamen que es reprengui el diàleg i ahir es van concentrar a les portes de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. L'última proposta d'acord la van rebutjar i per avui i demà hi ha previstes noves manifestacions. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La defensa de Jonathan Andic ha contractat l'agència de detectius Método 3 per intentar rebatre la tesi de la jutge del cas, que l'acusa d'haver matat el seu pare, Isaac Andic, el 2024, durant una excursió a Montserrat.
8: Segons ha pogut saber aquesta emissora, la família d'Andic ha contractat, sota compromís de confidencialitat estricta, l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga.
0: En paral·lel, la defensa de Jonathan Andic ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant de la jutge per concretar algunes impressions.
5: Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas, va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, Andic intentarà desmentir el que l'informe policial qualifica de greus imprecisions. Ens critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018.
0: Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder.
8: L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria només al darrere de L'Oréal.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
5: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
18: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
5: L'altra qüestió que dificulta l'avanç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers. L'Iran vol mantenir-lo sota control i implantar-hi un peatge.
0: I Brussel·les retalla les previsions de creixement de la zona euro per la culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, però Espanya se salva.
8: És l'únic país a qui la Comissió Europea millora el pronòstic del PIB, això sí, només una dècima, fins al 2,4%.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: La creació de més llocs de treball vinculats a l'arribada d'immigrants és, segons Brussel·les, un dels factors que sosté la l'economia espanyola, juntament amb el bon ritme de despesa de famílies i empreses. Al conjunt de l'eurozona, el PIB també creixerà, però de forma més minsa i per sota del previst abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà dels preus de l'energia, però és pessimista.
20: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat i la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
19: I si la guerra s'allarga, diu que el pic de la inflació arribaria l'any que ve. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa.
5: El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
21: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
5: Aquests exercicis, amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i hipersònics, no ha agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta.
0: Moscou, Cristina Solias.
4: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
22: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
23: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
4: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el règim de l'Havana difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans, que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
8: Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo surt Rubio en forma de titella Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia en castellà, fent joc amb el cognom, i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
24: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
8: El vídeo anomena el secretari d'Estat el gusano rubio. Gusanos és la manera com el règim de l'Havana es refereix als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio el 1971.
0: No sé si tranquil·litza la ciutadania vídeos satírics. I el Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
25: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
26: Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
25: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Clavant-se al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025.
5: Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes.
0: Miquel Jarque.
27: L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
28: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
27: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarquep, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament en l'àmbit de la investigació i recerca tecnològica té per objectiu crear noves eines que permetin una circulació més segura a les nostres carreteres. És el cas de la tasca que es fa al Centre de Recerca i Innovació del I2CAT.
1: El centre parteix de la premissa de treballar des de l'àmbit virtual per prevenir en la vida real, un punt de partida que es pot aplicar a multitud d'aspectes del dia a dia, començant pels accidents a les carreteres. El seu director, Sergi Figuerola, explica així al matí de Catalunya Ràdio com es treballa per anticipar-se i prevenir situacions reals.
2: Les xarxes 5G i el futur de les xarxes 6G permetran que vehicles, carreteres o infraestructures comparteixin informació entre ells en temps real, amb l'objectiu de fer la mobilitat més segura i eficient. El 94% dels accidents es deuen a errors humans. El que preveiem és que aquesta col·laboració entre vehicles i infraestructures amb el seu entorn el que farà doncs, també és de reduir dràsticament el que seria aquest factor de risc.
0: I almenys un ferit en un tiroteig a Sabadell, ahir a la nit. La persona ha ingressat a l'Hospital Parc Taulí amb ferides de bala.
4: Segons detalla el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències. Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria una Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior. Els Mossos investiguen què ha passat i quin pot ser el mòbil.
0: I abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
3: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
6: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10% a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
3: Per la seva banda, Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per a la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
0: I el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i que va caure a l'Atlàntic el 2009.
1: Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que viatjaven a bord, entre les quals una dona catalana.
0: Corresponsal a París, Isabel Galí.
7: La sentència en apel·lació considera Air France i Airbus culpables. La companyia aèria per no haver format bé els seus pilots i la constructora per haver subestimat la gravetat dels defectes de les seves sondes. Pels familiars, com Daniel Lamy, mare d'una víctima, una sentència per fi justa.
9: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable.
7: Totes dues companyies han de pagar una multa per danys morals i només Airbus ha decidit tornar a recórrer la sentència. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final coneguda com El Rosco.
4: La sentència del Suprem impedeix Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que El Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCNF.
0: I al matí de Catalunya Ràdio en parlarem a 9:45 amb la periodista especialitzada en televisió Mariola Cubells i amb l'advocada Cristina Saula del bufet Grant Thornton. I a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones entre convidats i autoritats. L'oficiarà el Papa Lleó XIV el 10 de juny.
3: A l'interior de la Basílica hi haurà 4.000 persones, a més d'un cor de 600 cantaires i 200 bisbes i cardenals. I fora, 4.000 persones més assegudes que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. L'acte vol afavorir la participació de feligresos barcelonins, segons ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple.
10: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Un cop acabada la missa, el Papa Lleó sortirà fora del temple i beneirà il·luminar la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: I el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar un rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, on s'han localitzat senglars infectats.
1: A la zona de rodatge, sí, l'antic camp de golf de Sant Joan ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i té el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral que havia de garantir les mesures de bioseguretat no és correcte i per això s'aturaran les feines de rodatge fins que no s'hi compleixi la normativa. Sí, com sigui, els veïns de la zona consideren contradictori el permís per rodar aquesta pel·lícula.
11: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problema de

0: La nostra Barcelona concert avui i demà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb totes les entrades venudes. Al concert d'avui s'espera alguna col·laboració especial i públic VIP com bona part de la primera del primer equip del Barça.
1: La segona.
0: I nova fita històrica per Rosalía, ha guanyat el premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria. Aquest guardó la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele. El premi es va concedir ahir a la nit a Londres.
1: I la tercera?
0: I avui arrenca a Lleida una nova edició de l'Aplec del Cargol. Entre avui i diumenge s'hi consumiran 14 tones de cargols i s'hi esperen 17.000 collistes. La festa comença aquesta tarda a les 7 amb lo cargolazo com a tret de sortida.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: El Barça està instal·lat a Oslo per jugar demà a la gran final de la Champions davant l'Olímpic de Lió.
2: El Lió, que domina el futbol europeu, 8 títols, enfronta un Barça que és ara mateix el referent, 6 finals de Champions consecutives. La davantera, Carolina Graham, ja té l'alta mèdica, i Irene Paredes es dubta fins a l'últim moment. 2.000 seguidors del Barça donaran suport a l'equip. Cata Coll, portera del Barça.
3: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per aquesta gent.
2: En cas de celebració seria diumenge a les 5 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Avui tot costa especial des d'Oslo a partir de les 7.
1: I el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid.
2: Ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió d'Antiviolència. Una contra el seu president, Florentino Pérez, l'altra contra el club i Real Madrid Televisió. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral.
1: I polèmica també per la nova samarreta de l'Atlètic Club.
2: És una samarreta amb el mapa d'Euskal Herri al darrere que inclou territoris com Navarra. És la samarreta oficial del club de cara a la pròxima temporada i que es vol estrenar aquest cap de setmana al Bernabéu contra el Madrid. Diversos grups polítics demanen la seva retirada. El Lleida Club de Futbol, que està en risc, ja que l'inversor que s'havia de fer càrrec de l'entitat és un estafador, ha estat detingut sota investigació policial. Marc Torres, adjunt a la presidència.
4: Hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
2: El Sant Andreu, finalista de la Lliga de Waterpolo femenina, que jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Mataró.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser, si no sou simpatitzants de l'integrisme sionista que governa l'estat d'Israel, celebrar la tornada a casa dels 20 activistes catalans de la flotilla i dels seus companys. I què hem de celebrar? Doncs, bàsicament, i d'entrada, que no els hagin matat. Israel, des de l'inici de la invasió de Gaza i sumant-hi els conflictes que ells mateixos han provocat al Líban, al Iemen i a l'Iran, ha matat 260 periodistes segons les dades de Reporters Sense Fronteres i segons dades de l'ONU, uns 190 cooperants internacionals han mort també assassinats per l'exèrcit d'Israel des de l'inici del conflicte. Tenint en compte aquestes dades i sobretot havent vist el psicòpata d'Itamar Ben-Gvir, el ministre de Defensa d'Israel gaudint sàdicament de la tortura als activistes, no em sembla en absolut descabellat celebrar que, en primer lloc, no els hagin matat, tal i com han fet amb tanta altra gent que ha anat a Gaza durant els últims 2 anys i mig a mirar d'informar del que hi passa o a ajudar una població, molta de la qual viu en condicions infrahumanes.

0: Hi ha 8 cançons sobre els efectes econòmics de la crisi a l'Orient Mitjà.
1: Brussel·les ha canviat les previsions a la baixa i per això avui cançons que han fet una versió canviant el gènere de l'original. És el cas d'aquesta versió dance que va fer Nicky French del Total Eclipse of the Heart. Sí.

0: The House van proposar fer un dels concerts acústics de la MTV i van acabar reconvertint el Take On Me en un tros de balada. I un descobriment, Call It Off, un grup holandès que es defineix com a pop-punk i fa versions de Taylor Swift.
1: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes...

0: De José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Un cop l'han imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix avui a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
2: Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir els suports d'Esquerra i ahir dels Comuns. Jéssica Albiach, líder dels Comuns, i Alícia Romero, consellera d'Economia.
3: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
0: I les postures d'educació i els sindicats de mestres i professors segueixen allunyades.
1: Sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Així estaven les coses. Ahir el departament i els representants del col·lectiu tornen a reunir-se aquest migdia per mirar de negociar un acord.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump.
7: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I Puig i Esté Laudé tanquen negociacions i no es fusionaran.
1: El gegant català de la perfumeria i la cosmètica nord-americana ho atribueixen a dificultats insalvables. Fracassa així la creació d'un grup que hauria sigut el segon més important del sector per darrere de L'Oréal.
0: Segons ha pogut també saber aquesta casa, la defensa de Jonathan Andic contracta l'agència de detectius Mètode 3.
2: És l'agència que es va fer coneguda pel cas d'espionatge polític a la Camarga. La defensa de Jonathan vol intentar rebatre les tesis de la jutge del cas que l'acusa de matar el pare.
0: Cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
1: Són dades del 2025, avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
8: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
0: I Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
2: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, que ha entusiasmat i es situa en les favorites de la Palma d'Or. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: I representa també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes les portades.
9: O gairebé, de seguida t'ho detallo, Ricard. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 euros. Dues curiositats, però la primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes de portada. I la segona curiositat, la portada de l'ABC, no porta una foto de l'expresident espanyol, però sí una caricatura, en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Avui a la Pobla de Segur es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 33, i a Sant Feliu de Guíxols n'hi ha 18, i aquí no passaran dels 24. Tot plegat amb previsió de temps estable i càlid pels pròxims dies. Eloi Cortomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el temps serà tranquil, assolellat i càlid a gairebé tot arreu. L'única excepció serà primera línia de la costa, que tant avui com el cap de setmana es poden formar alguns bancs de boira, núvols baixos. Per exemple, aquesta tarda i demà se'n preveuen alguns a la Costa Brava o la Costa Central, i a les tardes també algunes nuvolades al Pirineu, com molt amb algun petit ruixat al Pirineu Oriental.
0: I a poques hores abans que demà el Barça jugui a la final de la Champions, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. El Futbol Club Barcelona femení podria guanyar demà la seva quarta Lliga de Campions a la final d'Oslo contra l'Olympique de Lió. Aquest titular ja hauria de ser notícia, perquè ara mateix hi ha milers de culers que estan viatjant a Casa Cristo per veure un partit de futbol femení, quelcom impensable fa només un lustre. Es guanyi o no la final, que es guanyarà, cal felicitar les jugadores del Barça per haver enamorat una afició que fins fa 4 dies no omplia ni mig estadi regional. Aquestes dones s'ho han fet soles, i és ben possible que en un temps superin les Champions de l'equip masculí. El Barça és amo i senyora de les últimes pilotes d'or. Té les dues millors jugadores del món, però sobretot és notícia perquè ha aconseguit que moltes noies joves de tot el món toquin la bimba al pati de l'escola. Dissabte tots estarem amorrats a la televisió. I això, només això, ja és la rehòstia.
0: Aquests despertes avui, Xavi Canalías, bon dia.
12: Bon dia, avui amb Break Free d'Ariadna Grande, i és que tal dia com avui, un 22 de maig, però de l'any 2017, va ser una data que malauradament ens porta a recordar l'atemptat que hi va haver al final d'un concert de la cantant a Manchester. L'artista estava de gira amb el Dangerous Woman Tour i al final, cap a 22:45 de la nit, hi va haver una explosió que va causar la mort de 22 persones i 116 més van quedar ferides. L'endemà, Estat Islàmic reivindicava l'autoria de l'atemptat.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, hem trobat un vídeo a TikTok on es feien preguntes de cultura general a la generació Z i ens hem quedat de pedra amb algunes de les respostes.
13: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
14: ¿Ballena?
13: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
14: Los objetos que no dejan pasar la luz. La capa de sol.
13: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
14: Inmigrante.
13: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
14: 12 y media.
13: ¿De dónde viene el azúcar?
15: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
13: ¿Quién pintó la Gioconda?
14: DiCaprio.
0: I tot això quan són festes a la Creu Alta de Sabadell.
12: Ah, mira, molt bé. També et presento avui la Festa Major a Linyola, a Lleida. A les 4 de la tarda, a la plaça Planell, hi haurà l'inici de l'elaboració de les cassoles de Linyola. A 9:15, actuació del grup de batucada de l'Escola de Música de Linyola. A les 9, al poliesportiu. Hi haurà la degustació de la tradicional cassola de Linyola.
0: Sí,
12: i a partir de les 12 de la nit, a la pista poliesportiva, nit jove amb els DJs Mamomo, Mònica PGZ i Roy ZG.
0: A Sabadell toca l'oreja de TikTok.
12: M'ho dius de veritat? Sí. Es diu l'oreja de TikTok?
0: Sí.
12: I és un tribut a l'oreja de Van Gogh?
0: Suposo, no ho sé, anirem a veure-ho, ja ho veurem.
12: Ah, molt
0: ja
12: bé. Sí, passen vídeos.
0: Sí, tant.
12: I tant. Què?
0: Ja t'ho explicaré.
12: Que no vols parlar amb mi?
0: De què?
12: Avui, a la nit?
0: A la nit? No sé si és avui o demà, ara ho miraré. Ah,
12: quan sigui, tu m'ho dius.
0: I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
16: Doncs l'ovació, però també el discurs dels Javis a Cannes després de la projecció de la seva última pel·lícula, La Bola Negra.
17: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias, because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
16: 20 minuts és el que ha durat l'ovació mentre els protagonistes entraven al teatre plorant amb Penelope Cruz, guitarrica de la Fuente, Carlos González, Lola Dueñas, Natalia de Molina o Miguel Bernardo.
18: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge d'Anna Ballesteros, portaveu de la plataforma El Parc No es Toca, de Girona. Es va constituir arran de l'operació urbanística vinculada al futur campus de salut Josep Trueta, que preveu la possibilitat d'edificar el Parc Jordi Vilamitjana. L'Ajuntament de Girona recorda que s'ha plantejat traslladar l'edificabilitat prevista a una zona del polígon industrial Mas Xirgo, cosa que mantindria lliure d'edificacions al parc. La plataforma, però, considera que encara no hi ha prou garanties.
20: Què passarà quan arribi aquest moment? El parc el podem continuar utilitzant? Els privats es faran responsables, permetran, estaran d'acord en que el parc es continuï utilitzant i ser ells els responsables de si alguna cosa passa en el parc o que no passa res, eh? Però clar, ja no serà un terreny municipal. Qui en farà el manteniment? Ho continuarà fent l'Ajuntament?
18: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
16: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts aquesta hora, els asiàtics. El Nikkei, el principal índex de Tòquio, puja més d'un 2%. Això es deu al grup de telecomunicacions d'inversió SoftBank, que s'ha disparat els darrers dies per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. I a Hong Kong, el Hang Seng puja més d'un 1,30%. Pel que fa a Europa, i les borses van tancar amb caigudes moderades després que s'encallessin les converses per posar fi a la guerra, l'IBEX 35 va caure un 0,42% i torna a perdre els 18.000 punts. I aquest matí el preu del barril de petroli de Brent se situa al voltant dels 104 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
5: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
4: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
5: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
23: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
24: Atenció!
23: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió. La setena final de la Champions del Barça.
25: L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes...
23: I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
26: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
23: El dissabte de les dues finals. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
27: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
23: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
28: Una entrevista vas aconseguir.
27: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
28: És a dir, la mirada és global.
27: Clar.
23: El divan, el valor de la conversa.
27: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, l'humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
23: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
29: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
23: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
16: Això després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències i a l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a través de l'empresa Anàlisi Relevante del seu amic Julio Martínez a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar del mateix soci del seu pare. El govern espanyol defensa que aquesta operació de Plus Ultra va passar tots els filtres. Óscar López, ministre.
30: Yo apoyo a Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
16: Creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
1: El president Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
16: Primer a les 9 hi haurà una reunió extraordinària del Consell Executiu que els aprovarà i després els entraran a la cambra on ja tenen la majoria assegurada amb Esquerra i els comuns. Jéssica Albiach adverteix però que no donen un xec en blanc. Sentim Albiach i la consellera d'Economia Alicia Romero.
31: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
32: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
16: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol.
1: El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest migdia.
16: La USTEC avisa que si el govern no concreta i mou fitxa, trencaran la negociació i convocaran més vagues. El govern diu, però, que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats, que considera de màxims de 500 euros més al mes. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
33: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
16: Són dades del 2025 que ha tingut accés Catalunya Ràdio. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen
0: presenten 3 de cada 10 accidents a les carreteres i són el 8% a les zones urbanes. Òscar Llatze, coordinador del Servei de Mobilitat del Servei Català de Trànsit.
2: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: La sanció és de 200 euros i 4 punts de carnet.
1: Més notícies. La Déu Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa.
0: La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Déu del Priorat i a la Ribera d'Ebre.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
7: El mercat de Mèxic i Costa Rica està dominat per les Déus espanyoles. La presidenta del Consell Regulador, Pilar Just, diu que aquests països volen provar coses noves i aquí entra en joc el vi del Montsant.
8: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països. Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, nosaltres hem entrat allà i l'acollida ha sigut perfecta.
7: Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge impacta de plen les persones que tenen Càritas a Girona.
0: 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer.
1: Girona, Núria Paraire.
9: Atenen sobretot dones, un 60%. 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec. El 40% tenen menys de 35 anys. I 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne. És a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos, precisament perquè amb fills no poden permetre's viure al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada, ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
10: Un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
9: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els treballadors de Ficosa, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla.
0: La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit en assemblea iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida a les assemblees d'avui. La pròxima reunió amb l'empresa està prevista per dimarts vinent.
1: I a Lleida es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Aquest any cuien a la plec com no hi ha anat mai. És la xifra més destacada d'una plec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes i que aquest any vol potenciar l'espai per als visitants.
1: Lleida, Noelia Caselles.
11: I és que la plec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Pèrdrix és el president de la Federació de Colles.
12: Pensar que la plec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
11: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte al tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui hem de parlar de la nova pel·lícula dels Javis, La bola negra.
16: Després de rebre una de les ovacions més llargues de la història del festival, ja és una de les més fermes candidates a la Palma d'Or. Ja arribava a Canes amb una gran expectació i ha complert i entusiasmat crítica i públic.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
14: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+ pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sinó que, com sempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
13: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. Hoy te voy a dar una vuelta por la playita.
16: Te voy a enojar de besito en la carita. muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona, però no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys va fer parada a Girona i dues vegades a Lleida, on ja va fer els seus primers sold out. En aquell moment ja era famós, però no tant com ara. Xavier Bosch, que és el CEO del Biloba, que és la discoteca on va actuar a Lleida, i explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
3: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
4: Més estrelleta.
3: Que tenia. Sí, més estrelleta. Sí, sí.
16: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio anirem fins a l'estadi per parlar amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga. També parlarem amb el periodista musical Jordi Biancoto sobre el fenomen en què s'ha convertit l'artista porto-riqueny i de Bad Bunny a Rosalía.
16: Que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, que és un dels premis més prestigiosos de la indústria. És la primera artista espanyola que guanya aquest guardó i aquest premi, que es va entregar ahir al vespre a Londres, la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele.
1: I ahir a la sala Paral·lel 62...
16: La pianista i compositora Clara Peya va actuar ahir en el marc de la gira de presentació del seu últim disc, Nuca.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
5: Clara Peya ha compartit la seva música amb el públic i amb les veus de Carmen Aciar, Henry i Will Mas. Ha aconseguit que cançons que són un cop de puny, com La pedra i el camí o Solo existe la verdad, sonin plenes de tendresa. Veu Incendios, Les flors prohibides o La nuca han servit per compartir vulnerabilitats amb un públic que ha abraçat Clara Peya aplaudint amb entusiasme.
15: Avui hem fet un ritual aquí compartint soledats. I tot i que jo tornaré a casa i em sentaré sola, perquè és un mal d'època i perquè jo em sento sola, avui, ara, en aquest moment... La soledat s'ha compartit. Avui hem girat la nuca.
5: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I més música. Tot a punt perquè un altre estiu la sala ja es va comenci un nou cicle de concerts a Menorca, al port de Ciutadella.
16: Sue, Sidoní o la Ludwig Band són alguns dels caps de cartell d'una programació que durarà del 30 de maig al 25 de setembre. El seu programador, Francesc Martín, reivindica l'essència de la sala, que està a punt de complir 27 anys de vida en un context marcat pels macrofestivals.
17: Ja es va reivindicar el valor de la proximitat, de l'experiència i de la connexió amb els artistes i el públic. De fet, som una sala que, més enllà de fer concerts, creem una amistat amb els mateixos músics. L'objectiu és donar vida a l'aspecte cultural de Menorca durant els mesos d'estiu i que apostem per la qualitat artística i descobrint noves propostes i la diversitat musical.
1: I els esports, Robert Prat.
18: El Barça s'entrena aquesta tarda a l'Oleva, a l'Estadion, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
19: Estan a les portes d'aconseguir la quarta Champions femenina de la història del club. Des que van guanyar la Lliga, el focus ha sigut encara més Oslo, escenari de la final de demà contra l'Olympique de Lió. La Copa guanyada la setmana passada pareixia més un pur tràmit per arribar a aquest objectiu final, que no és altre que seguir engrandint la llegenda en Europa. Veurem si Aitana pot jugar uns minuts, si Graham Hansen, que jugarà al costat de sa casa, arriba bé per seguir marcant la diferència, o si Mapi celebra un últim títol amb la samarreta blaugrana. Tothom és per a veure Alexi alçant la Champions. Demà segurament la ciutat i el país quedarà mig paralitzat. Estes jugadores han aconseguit que l'afició estiga igual d'orgullosa d'ells que d'elles i que el que no és tan aficionat conega perfectament els seus noms. I això és un altre dels seus èxits, convertir-se en referents i exemples, quasi tan important com els títols.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Berga, 16 graus a Bellvei, al Baix Penedès, i 13 graus a Llagostera, al Gironès. Avui amb un dia de sol, un dia esplèndid, amb temperatures de fins a 28 o 30 graus a moltes comarques de l'interior, i a Ponent es podria arribar als 35 graus. En canvi, a la costa la temperatura quedarà més frenada, i tant avui com al cap de setmana es podien formar alguns bancs de núvols baixos o de boira, sobretot aquesta tarda entre la Costa Brava i la Costa Central, també de cara a demà, però serien molt puntuals i a primera línia de mar. A la resta, algun ruixadet de tarda molt puntual també al Pirineu Oriental i temps assolellat a les altres comarques.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
22: que bo.
6: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
22: Parella, què us posem per
6: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
24: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Convidem la nostra companya Txell Feixas, realitzadora del podcast Dones en Lluita, que recorda el dia més difícil de la seva vida professional.
25: Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
26: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
27: De nou, obrirem l'àgora i anirem a l'Estadi Olímpic per saber com van els preparatius dels concerts que Bad Bunny farà a Barcelona avui i demà. Parlarem amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga, i analitzarem el fenomen de l'artista porto-riqueny amb el periodista Jordi Bianchotto.
28: A partir de les 9 analitzarem el bloqueig dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també ens fixarem en la sentència del Suprem que prohibeix a Passapalabra continuar fent la prova del Rosco, Antena 3.
27: A un quart d'11 connectarem amb Oslo per veure quin ambient es respira el dia abans de la final de la Champions femenina i també parlarem de les opcions de permanència del Girona.
28: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que demà oferirà el concert L'aigua no cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música.
27: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar del vocabulari que fan servir els joves i per això a temes pendents va debutar Young Marius per presentar-nos un ànic Young Marius.
30: Marius, què fas amb una gorra del revés?
31: Ja! Els cabells blaus!
32: Avui dijous toca ànic Marius jove by Young Marius!
30: Young Marius?
29: Ets Young Marius
30: no
29: a partir d'ara?
30: No et facis això.
32: Avui no, un home, no. Young Marius que us deixarà buguejat. 6-7, 6-7, 6-7.
30: Molt bé, Marius, ara mateix.
32: Atenció, val la pena que em treguis la brutícia de 5 lletres.
30: Bueno, no doncs ara mateix...
29: Young Marius, no sé. Aquesta versió jove de l'ànic Marius.
30: Val la pena...
31: Què li passa?
30: Renta, renta. Oh.
32: Exacte. Oh. La resposta renta, és no, renta. El truc estava en saber que sí, rentar, o sigui, treure la brutícia, sí, vol dir que val la pena sí, en el llenguatge.
29: Avui a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
33: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que aquest cap de setmana, si us agraden els llibres i us agrada una mica la cultura i el pensament crític, teniu una cita ineludible a la Fabra i Coats de Barcelona. És la Fira Literal, és la 11a edició, és una edició superespecial. Hi haurà xerrades, hi haurà un mercat del llibre, hi haurà debats, hi haurà presentacions de llibres, hi haurà totes aquelles coses que voleu fer i que no teniu mai temps de fer, doncs totes juntes en un sol cap de setmana. I jo no, Déu de vosaltres, no m'ho perdria, així que espavileu.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
34: Durarà poc, però ara passem per aquells dies que ja se'n suma la calor, el vespre corre la fresca i encara no és tot farcit de mosquits. És l'hora de conèixer noves facetes dels nostres estimats veïns, sobretot la dimensió sonora, la fresa dels plats a l'aigüera, l'enrenou de les cisternes i els gustos musicals de l'adolescent del quart tercera. Per unes setmanes, abans no arribin els aires acondicionats, obrir finestres ens farà sentir una mica poble. Avui és un bon dia per cridar «Què tal? Com va?» pel cel obert.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui i el cap de setmana tindrem dies de sol amb temperatures estiuenques, excepte en alguns llocs de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a primera línia de la costa es poden formar alguns núvols baixos, bancs de boira. Entre aquesta tarda i demà, per exemple, se'n preveuen alguns entre la Costa Brava i la Costa Central, però la resta de Catalunya el temps serà assolellat, les temperatures fregaran o superaran els 30 graus a molts llocs de l'interior, fins i tot podrien fregar els 35 graus a Ponent, i hi haurà algunes nuvolades de tarda també al Pirineu.
0: I avui és divendres 22 de maig, que el dia que arriba a Barcelona l'artista més escoltat del món, Bad Bunny. Sí,

0: El cantant porto-riqueny que arrenca avui la gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. A quarts de nou hi anirem en directe per veure si hi ha gent ja que hi ha passat la nit fent cua i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica. Bad Bunny, que ja s'ha deixat veure per la capital catalana.
1: Des del 2018 que nos vim, que una emoció muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, toda la que hay. Gràcies.
0: Parlarem del fenomen Bad Bunny avui a partir de les 9 i del seu pas també per Barcelona amb el periodista del periódico Jordi Bianchotto, que ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I avui aquest diari també explica que s'allotja a la millor suite de l'hotel Mandarín del Passeig de Gràcia. Té 236 metres quadrats i pot costar 40.000 euros per dues nits. També ha anat al disfrutar i volia anar a la Sagrada Família, però s'ho va repensar després de veure la gentada que hi havia pendent dels seus moviments. I al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'un dels pressupostos que aprova avui el govern, parlarem de la nova reunió dels docents i parlarem també del cas Zapatero, també en plena guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas. Arena. Si ve, remover...
0: El passapalabra. Atenció, perquè Antena 3 assegura que continuarà batent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova final de passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari, que deixi d'emetre-ho. Ha sortit Mediaset, propietària de Telecinco, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem tot plegat aquesta guerra comercial amb Mariola Cubells i l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units, últim programa de The Late Show de Stephen Colbert.
3: Is the band right now playing the same Peanuts music that I just said people are being sued for using without permission? Yeah, is that what they're doing?
4: Yeah, yeah.
3: Oh no, I hope this doesn't cost CBS any money.
0: Ha estat un programa amb convidats especials i gags com aquest que acabem de sentir, en què la banda toca música sense llicència i ell fa bromes sobre quants diners costarà això a la cadena. Oriol Serra, què tal? Washington, bon dia.
5: Bon dia, Ricard.
0: Com ha anat el programa?
5: Bé, el programa ha estat interessant. Et diria que potser no ha estat tan incisiu com esperàvem. De fet, estem acostumats a que Stephen Colbert sigui molt crític, molt dur amb el govern, amb l'administració Trump. Avui, potser, després d'11 anys i després de molts programes, són més de 3.000 programes al llarg de la història de Stephen Colbert, doncs avui ha optat per fer un humor potser una mica més simpàtic, una mica més tou. I en qualsevol cas, tots sabem, a ningú se li escapa, de fet, que el programa feia molta nosa a la Casa Blanca, amb aquestes crítiques constants a Donald Trump, i un Trump que se l'ha vist, doncs, com constantment, també atacava o contraatacava a Stephen Colbert. La cadena CBS, la CBS, justifica des del principi motius financers, manca d'ingressos publicitaris per a la cancel·lació d'un programa que, d'altra banda, és líder, ha estat líder fins ara en els late shows d'aquest país. Com a convidat especial en aquest darrer programa, havia de venir el papa, han fet broma amb això, un papa lleó que no volia sortir del camerino, i finalment ha estat substituït en directe per Paul McCartney.
6: So that's what we thought America was, just the land of the free.
5: I aquest és Paul McCartney explicant el que diu que recorda que els van dir a l'escola que era Amèrica. Diu, la terra de les llibertats, la gran democràcia del món, i diu, bé, diu, almenys ho era, i afegeix, espero que encara ho sigui. Aquest ha estat potser el moment, doncs, més crític. Han aprofitat, doncs, aquesta conversa Colbert i Paul McCartney per a criticar a un Donald Trump. Aquí també han dit que es maquillava com els Beatles, o que es maquilla com els Beatles, amb aquest color taronja brillant. I com tu has dit, han passat molts noms, molts personatges famosos que han aprofitat per acomiadar-se de Stephen Colbert, però el que diria que més m'ha cridat l'atenció ha estat que tots els seus competidors, tots els presentadors de late shows, han passat per aquest programa. És a dir, no han fet els seus propis programes i han anat a rendir homenatge a Stephen Colbert en el seu darrer show.
0: Doncs gràcies, Oriol, per aquesta crònica. Que vagi bé.
5: Adéu, bon dia.
0: A partir de les 10 anirem també avui cap a Oslo, perquè el Barça buscarà demà la quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. I també tornarem a Canes, on aquesta nit hi ha hagut una ovació, una de les ovacions més llargues, als Javis. Vint minuts ha durat els aplaudiments de la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or. Tot això avui, que Tarrés, a les Garrigues, el sol ha sortit a les 6:31 minuts i a la Serra d'Aró, al Baix Empordà, es pondrà a les 9:08 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: La segona és la bona.
8: El govern portarà avui els pressupostos al Parlament, ja ho va fer al febrer, però els va haver de retirar per falta de suports. Aquest cop sí que en té, garantida l'aprovació pels pactes amb Esquerra i els Comuns.
0: Albert Prat.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reprovats.
10: El Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, ha aprovat un text en què es demana el cessament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions.
11: Per cert, que el PSC també ha votat a favor d'un altre text dels Comuns en què es prohibeixen aquestes infiltracions en entitats i moviments socials si no hi ha una autorització del jutge. És una moció, però, que no té cap vinculació jurídica.
0: Tercera reunió.
8: En tres dies, entre el Departament d'Educació i els sindicats. Després de la trobada d'ahir, el govern va demanar més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats, que consisteix en 500 euros més al mes per docent.
0: Maria Costa.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
12: L'USTEC demana una proposta salarial concreta. La portaveu Iolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
12: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 300 dimissions.
10: El País Valencià avui afronten el desè dia de vaga indefinida dels docents. Les negociacions amb el govern estan absolutament trencades. En les últimes hores han anunciat la dimissió 120 directors d'escoles i unes 140 persones més que formen part dels equips directius.
0: El Hard Rock.
11: La trama investigada en la causa en què hi ha imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va pactar una comissió d'un 3% per la construcció del macrocomplex turístic del Hard Rock a Tarragona. Ho expliquen avui mitjans com El Periódico i l'ABC. L'operació pujava fins als 2.000 milions d'euros.
8: Per tant, la trama, a través d'una de les empreses de Julio Martínez, amic de Zapatero, se n'hauria embutxacat 60. Això consta en la investigació del jutge Calama. L'ABC hi afegeix que el PSC hauria pressionat el govern aragonès perquè el projecte tirés endavant. El no dels Comuns, però, va deixar-ho en no res i va precipitar l'avançament electoral.
0: Bloquejats.
10: Parts dels comptes de Zapatero, en concret, el jutge ha bloquejat 490.000 euros, que és la mateixa quantitat que Zapatero hauria cobrat presumptament per haver influït en el rescat de la aerolínia Plus Ultra.
0: Madrid, Dani Sanceaja.
15: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero. Això deia el ministre Óscar López.
16: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
15: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Estudia.
11: El Suprem celebra avui 5 vistes per analitzar si paralitza cautelarment el procés de regularització d'immigrants engegat ara fa unes setmanes. Ho han demanat, entre d'altres, el govern de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso, Vox o Azteuir. Demanen que el procés quedi congelat fins que la justícia resolgui els recursos que s'han presentat contra el decret del govern espanyol.
0: No es fusionen.
8: Puig ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder i no hi ha hagut acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes.
10: La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica.
0: Distància de seguretat.
11: Ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle que circula davant. Les col·lisions per darrere, de fet, representen 3 de cada 10 accidents en carreteres i el 8% en zones urbanes.
4: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
17: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
4: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarque, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
8: Ara a Sabadell, ahir a la nit, hi ha una persona ferida ingressada a l'Hospital per Taulí. Segons el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències.
10: Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria un Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior.
0: 14 tones.
11: De cargol són els que es menjaran a Lleida entre avui i diumenge en una nova edició de l'Aplec, una edició de rècord amb gairebé 17.000 collistes.
0: Lleida, Noelia Caselles.
18: I és que l'Aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Pèrdrix és el president de la Federació de Colles.
19: Pensar que l'Aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'Aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
18: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte al tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo Cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous mercats.
8: La Déu a Montsant és la primera del país que aposta per buscar alternatives davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. Ha escollit l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi català.
0: Vaga indefinida.
10: Dels treballadors de Ficós a Viladecavalls, al Vallès Occidental, protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 113 persones, una quarta part de la plantilla. La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts vinent.
0: Reunió.
11: Dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Se reuneixen a Suècia. De fet, es va començar aquesta reunió ahir a la tarda, però la part central se celebra avui. És una trobada que arriba enmig de l'anunci de Donald Trump d'enviar a Polònia 5.000 soldats dels Estats Units pocs dies després d'anunciar la retirada d'aquest mateix nombre de tropes d'Alemanya.
0: Vídeo satíric.
8: El règim de Cuba ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
20: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido.
10: El vídeo hi surt Rubio en forma de titella fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia en castellà, fent joc amb el cognom de l'implicat i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
0: Que s'aturi.
11: El Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per parar el rodatge d'una pel·lícula que s'està fent en una zona forestal a Sant Cugat del Vallès i que és una zona restringida per la pesta porcina africana. La Generalitat havia donat els permisos oportuns en tractar-se d'una activitat econòmica, però ara hem vist que el tancament perimetral no garanteix la bioseguretat.
0: Lorca reivindicat.
21: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
8: Lorca ha reivindicat pels Javis en la seva última pel·lícula, La bola negra, que ha entusiasmat crítica i públic i que ha rebut una ovació de 20 minuts.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
22: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
23: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+, pueden ser grandes, y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sinó que, com sempre hem fet, queremos llegar con històries nostres a tot el món.
22: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou premi.
10: per a Rosalia, que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria, i que la situa al mateix nivell que Paul McCartney, Elton John o Adele.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: La millor frase.
1: Els dos millors equips del futbol europeu del moment s'enfronten demà a Oslo. El Barça tindrà el suport de 2.000 aficionats en aquesta final de Champions davant l'Olímpic de Lió. Cata Coll, portera del Barça.
2: De lo que es capaç el Lyon, però sé de lo que es capaç el Barça i intentaran pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
0: Tot això avui, que és divendres 22 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zoé. Quan faltaven 6 minuts per 3:45 de la matinada a l'Hospital del Mar, i la Neus amb 3 kg 350 g a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 14 graus a Súria, 15 a Gelida i 17 a Sant Adrià de Besòs. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Aquesta hora sense incidències destacades, matí de moment tranquil a les carreteres, té de trànsit una mica més dens en punts habituals a l'entorn de Barcelona i d'entrada cap a la capital.
10: Parlen de mobilitat. A Barcelona, les denúncies de robatoris de bicicletes es van multiplicar pràcticament per 5 entre el 2024 i el 2025, de 221 a 1046. La majoria de robatoris es van produir a la via pública i als districtes centrals.
12: Són dades dels Mossos d'Esquadra que ha donat el Bicicleta Club de Catalunya, que denuncia que no es corresponen a la xifra real de robatoris.
10: Anna Escura.
3: Cada dos dies, 3 persones deixen de fer servir la bici a Barcelona perquè els hi han robat, i segurament són moltes més perquè molta gent no denuncia. Clement Quintín Sugó, del Bicicleta Club de Catalunya.
6: Falta de confiança en el sistema. La gran majoria de les persones pensen que no es farà res o que de totes formes no la trobaran, no hauran perdre el temps a anar a fer una denúncia. Molts no es tramiten perquè no hi ha suficients dades.
3: Per poder denunciar calen fotografies i sobretot el número de vestidor de la bici. Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. Al Vallès Occidental, la discoteca Huaca Sabadell, al terme de Sant Quirze, continuarà obrint, tot i que la normativa municipal obliga el tancament.
8: Ahir havia de ser l'últim dia que obria, però el local manté la seva programació.
10: Sant Quirze, Marta Vallès.
24: L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, diu que el temps s'ha acabat.
25: D'entrada, aixecar acte de que està obert i després el procediment administratiu. La llei és clara, 10 dies per buidar l'espai i el precinte directe. És una qüestió de compliment de normativa i aquesta normativa és vigent i s'ha d'acatar, no? No només el Huaca, tothom.
24: A Huaca Sabadell, avui actua Moncho Xavea, conegut com el rei del reggaeton gitano. Des de Sant Quirze del Vallès, Marta Vallès pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Bages Manresa allarga la tarifa plana per estacionar a l'aparcament de la Reforma.
12: Després de 6 mesos de proves, s'opta per donar continuïtat a la mesura, que implica un cost de gairebé 5 euros.
8: El ple ja ha aprovat la ratificació d'aquesta resolució de l'alcalde Marc Aloi.
10: Al Garraf han trobat una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges.
12: Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera la van trobar i van avisar els serveis d'emergències.
8: Els agents de la Guàrdia Civil i els Mossos van retirar el projectil d'uns 30 centímetres de llargada fins a una pedrera i allà el van fer explotar de manera controlada.
10: I cultura? Més enllà de Bad Bunny, avui hi ha altres concerts a les comarques de Barcelona. Per exemple, Buhos.
26: Per molt que mori i torni a néixer, cremaria 7 vides per tornar-te a conèixer.
10: Concert tant de Buhos com de Miquel del Roig al Festival Observa de Sabadell. A les 10 del vespre, entrades exaurides. I Andrea Motis.
27: El perfum de música.
10: Actua, entre d'altres, al Festival Floral de Vilassar de Mar a les 8 del vespre. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
29: Les notes del nen, les obres a casa...
28: El manteniment del cotxe...
29: Ah, no, això no és cap càrrega.
28: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
30: Peugeot.
31: Catalunya Ràdio.
12: Són les 7:20 minuts i ara des del quiosc repassem les portades de la premsa. La Vanguardia situa com a tema principal jutge bloqueja els comptes a José Luis Rodríguez Zapatero i els de l'empresa de les seves filles. L'Ara i el País també parlen d'un bloqueig en concret de 500.000 d'euros. I crida l'atenció la portada de l'ABC. No porta una foto de l'expresident espanyol, però sí que hi ha una caricatura en què les seves seus són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que
4: optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo i que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca en diverses portades és la de la Sagrada Família, en concret de l'interior de la Basílica. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El periòdico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
5: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 29 de desembre del 1933.
5: I el número de la sort, el...
9: L'11.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem explicar que la intel·ligència artificial ha fet saltar pels aires una tradició de 133 anys. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia. Universitat de Princeton, Nova Jersey, Estats Units, tenen un codi d'honor segons el qual ningú no vigila els exàmens finals. De fet, els professors marxen de l'aula. Els estudiants es comprometen per escrit a no fer trampa i si hi ha un sospitós, en el suposat trampós, el fa comparèixer davant d'un jurat d'estudiants. Això ha estat en vigor des del 1893, com deies, 133 anys, fins ara. Per cert, això és un dels himnes de Princeton, eh? Això no vull dir que no hem posat aquesta cançó perquè sí. En fi, aquest codi d'honor ha resistit fins i tot l'explosió d'internet o dels telèfons intel·ligents, però ara Princeton ha dit prou i els professors tornaran a vigilar els exàmens. No és l'únic canvi, eh? La Facultat d'Econòmiques del centre farà exàmens orals en els projectes de recerca, tot motivat perquè les trampes que han fet amb la intel·ligència artificial han començat a augmentar. Això també és una altra himna de Princeton, si algú està fent la playlist. En fi, Princeton diu que les trampes han augmentat en els últims 4 anys. El comitè de disciplina, que supervisi els treballs que es fan a casa, ha identificat en aquest últim curs 82 estudiants que haurien fet trampes, 82 infraccions. Dos cursos enrere en van ser 50. I això, evidentment, són els que enganxen. Els que no enganxen, doncs imagina't els que són.
0: Però al marge d'aquest cas, sabem si programes com ChatGPT realment fan que més estudiants facin trampa?
13: Aviam, no està del tot clar. Hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que estan fent des de fa uns quants anys enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar, entre d'altres coses, el grau de trampes. En un estudi als instituts, entre el 60 i el 80% dels alumnes, entre el 60 i el 80, deien que havien fet en algun moment alguna trampa. Després de l'esclat del ChatGPT, aquestes dades eren pràcticament iguals. Per exemple, abans del ChatGPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants d'institut van copiar alguna cosa sense citar, sense posar que ho havien copiat. Després del ChatGPT, entre el 24 i el 31%. De nou, si fa o no fa, pràcticament igual. Per tant, això indicaria que no és que es copiï més, senzillament que es copia diferent, que el que abans es copiava a Google, ara es copia del ChatGPT. Ara bé, aquest és el canvi. L'any passat, un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial. Per tant, ja no és allò de copiar un paràgraf, sinó dir-li al ChatGPT, fes-me un treball sobre tal de tantes pàgines. Alguns estudiosos diuen que això sí que és nou, que això sí que pot ser perillós. És per això que es demana un canvi de xip. Primer, perquè hi ha molts estudiants, sobretot als instituts, que diuen és que no ens ensenyeu què podem fer i què no podem fer amb intel·ligència artificial. No ens expliqueu què està prohibit i què no. I segon, hi ha molts estudis, molts, que han demostrat que els professors són pitjors del que ells es pensen a l'hora de detectar trampes amb la intel·ligència artificial.
14: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.

0: plena canícula en un convent. 8 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
2: I el més segat a la televisió avui no és altre tema que el rosco de passapalabra, Mariola Cubells.
3: La notícia televisiva d'ahir va ser la sentència del Suprem per la que Antena 3 està obligada a deixar d'emetre en el seu concurs estrella, passapalabra, la prova final del rosco per una qüestió de drets. Però no ens alarmen, per favor, perquè els gabinets jurídics i econòmics de dos gegants, com A3 Media i la productora holandesa que ha guanyat el litigi, ja estan posant-se d'acord segur, i si no, Antena 3 pagarà o farà una prova pareguda, es pot dir el redolí, i tots tan contents.
2: I a la recomanació del dia amb motiu del tancament del Festival de Cannes aquest dissabte i el reconeixement també a l'actriu Aina Clotet, Cristina Bordes en recomana la sèrie Això no és Suècia.
4: La primera sèrie com a cocreadora i codirectora de Clotet, amb altes dosis d'humor negre, la descoberta d'una petita gran actriu, Violeta Sansivens, i una estructura que enganxa capítol a capítol. Tot plegat al voltant de les contradiccions de la criança moderna gràcies a la família protagonista, que aviat descobreix que mudar-se a un barri de muntanya per criar els seus dos fills envoltats de natura és un caramel enverinat. Teniu els 8 capítols d'Això no és Suècia a 3CAT.
5: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que el teu estiu es faci realitat a preus increïbles, com el de la Xina des de 1.000 euros, Egipte des de 596 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
2: I quan falten 2:45 del matí, quin és el protagonista del dia, Gerard Jubany? Bon dia.
10: Bon dia. Les reunions amb els mestres.
11: Humilitat.
10: Perquè avui al migdia a les 12 començarà la tercera reunió en 3 dies entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per mirar de desbloquejar la situació des del sindicat USTEC, però avisen que si no es comencen a concretar coses es convocaran noves vagues.
12: Efectivament, així és. Sí. Bon dia, Rigal Ostrell, gràcies per invitar-me als matins, que em fa molta il·lusió conèixer el Pau Foradada, sí. I gràcies, i sí, entrant en el que és el tema i de les contradiccions de la criança moderna...
2: Sergi, què estàs fent?
10: Sí,
12: una entrevista per lo nostre als col·les, no? Gràcies per venir, jo...
10: Sí, recordem que ets professor de...
12: De baixa, per un tema de salut mental que m'han trobat a l'esquena, i bueno, ho estem mirant, i encara que no pugui estar allà amb tot l'equip,
2: Avui torna a haver-hi reunió amb la conselleria, Sergi.
12: Parlo dels senglars?
10: Conselleria d'Educació amb els professors pel tema de la millora de les condicions.
12: Sí. És que portem ja tres reunions seguides en plan pagueu-nos més diners i ells no, i nosaltres sí, i ells no, i no estem avançant, i clar, els professors no podem perdre el temps d'aquesta manera, perquè... No. Tenim uns alumnes allà fora, vale? Que necessiten que ens ensenyem coses.
10: Sí.
12: No s'ensenyaran sols, vale?
10: No. Però per concretar, què demaneu?
12: 400 o 500 pavos més a més.
10: I prou.
12: Bueno, si volen 600 o...
10: Dic que a part del sou, home. Va, això està.
12: No, ja està. És de l'escola incluïda, potser.
2: Són 8:15. A les 9 comença reunió extraordinària de govern per aprovar els pressupostos. És el segon intent d'aquest any, però aquesta ha de ser la bona perquè aquesta vegada es portaran al Parlament amb el suport garantit d'Esquerra Republicana i els Comuns. Més tard, a les 12, la Conselleria d'Educació, nova reunió amb els sindicats per intentar acabar amb l'onada de vagues. Però el nom del dia serà Bad Bunny, el cantant més escoltat del món. Comença avui a Barcelona la seva gira europea.
13: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, hasta la que hay.
2: El primer concert és avui a l'Estadi Olímpic.

0: partir de les 8 del vespre. D'aquí una estona hi anirem a connectar en directe per saber si hi ha gent fent cua i ha dormit aquesta nit per ser els primers en entrar a l'estadi olímpic. I en l'àmbit econòmic, aquesta nit hem sabut que Puig ha renunciat finalment a fusionar-se amb la cosmètica Estée Lauder. Feia mesos que se'n parlava, la integració hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. I a Canes, aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden el festival en la presentació de la seva nova pel·lícula, La bola negra, que reivindiquen la figura de Lorca.
1: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias.
0: 20 minuts han durat els aplaudiments, una rebuda que automàticament converteixen la pel·lícula en una de les grans candidates a la Palma d'Or. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça, que s'entrena aquesta tarda a l'Oleva a l'Estàdium, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
0: I pel que fa al temps, sembla que el cap de setmana serà gairebé estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matís de gairebé estiuenc està bé perquè tindrem un ingredient de temps de primavera, que són les boires que es podien formar arran de costa. Això és habitual que passi en aquesta època de l'any i se'n preveuen, sobretot entre aquesta tarda i demà, entre la Costa Brava i la Costa Central. Serien molt puntuals. A la resta sol, temperatures altes de 28-30 graus en moltes comarques de l'interior, de 34-35, fins i tot a les zones més càlides de Ponent, i com molt a la tarda, tant de dissabte com de diumenge, fins i tot avui també, podem tenir algunes nuvolades de tarda, el Pirineu, que deixarien algun ruixet al sector oriental.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a les rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Aquest matí l'R2, l'R2 Nord, l'R8 i l'R11 han arrencat amb normalitat després que ahir al vespre s'interrompés la circulació entre Mollet-Sant Fosc i Granollers Centre a causa d'una incidència al sistema d'electrificació a l'estació de Montmeló. Una normalitat que Rodalies els últims mesos passa pels retards causats per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha retards d'uns 15 minuts, també endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 de Reus a Barcelona i a l'R14 a la línia de Barcelona a Lleida hi ha demores de més de mitja hora.
0: I a les carreteres, matí, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, sí, de moment un matí tranquil, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C32 des de Gavà, C58 a Sabadell cap a la capital i a Ripollet sentit Sabadell, i a la P7 a Barberà, sentit Tarragona. Densitat també a les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 2:15, ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Moi, el Roger, Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui un dia més, el cas Zapatero domina els articles d'opinió i editorials.
6: Per exemple, l'Ara, que diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
7: I exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
6: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hauria estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
7: Juan subratlla que l'expresident és l'última tanca per tirar a terra perquè el sanchisme es descompongui com un casser de cartes.
6: I trobem avui dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula El País, l'últim de la cella, i a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP, de Bren fins a la cella.
7: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, sigui condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
6: Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era al govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
7: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale titula el seu article La pertinaç corrupció.
6: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
7: I al marge de Zapatero, el Mundo dedica l'editorial als pressupostos del govern de Salvador Illa. El titula Catalunya es desconnecta més.
6: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats, i afegeix que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
8: Llegeix que El País, que cada vegada té més èxit el turisme de luxe adreçat a dormir. Dormir semblava un dels darrers bastions a mercantilitzar, però això està canviant en una societat estressada, insomne, disposada a pagar per descansar. Se'n diu Sleep Tourism. Els hotels ofereixen tecnologia i teràpies perquè els clients dormin profundament i amb un son de qualitat. El fenomen no és nou. Els Alps fa dècades que ofereixen somiers i llits especials i ara s'hi afegeixen massatges, programes de nutrició i exercici. Es calcula que la indústria d'aquest turisme de dormir ja mou més de 6.000 milions de dòlars cada any.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
11: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
12: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
11: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
15: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una proposta per les negociacions d'educació.
17: Sí, posar una xemeneia a la seu del departament per indicar al final de les reunions si hi ha fumata blanca o negra com es fa en l'elecció dels papes. Llegim a La Vanguardia que ahir un membre dels sindicats va fer aquesta proposta per posar-hi una mica d'humor. El diari es pregunta si en comptes de blanc podria ser groc, si hi ha acord.
0: I on sí que hi ha acord?
18: Per salvar el monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona. Veiem el 9-9 que la Generalitat hi aportarà 100.000 euros a l'any i es compartirà la gestió amb la Diputació de Barcelona. L'any passat el van declarar bé cultural d'interès nacional.
0: Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
17: Bicicletes esquem GPS per veure si les roben i a quines zones les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe del Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen de fer-les servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior.
0: I quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
18: $2.000 la nit. Llegim al País que s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat. Els primers estudis apunten que aquesta indústria mou ja uns 6.000 milions de dòlars l'any, ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts a la nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva, més soroll.
0: Una ciutat de cine.
17: Manresa. Els rodatges a la ciutat han reportat a la capital del Baix més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017 al 2025. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i H.
0: I la notícia que interessarà els que van al futbol amb un entrepà.
18: Un bioinformàtic aficionat del València s'ha fet un lloc a les xarxes preparant entrepans per endur-se als estadis. Es diu Íñigo de Martín i ja té milers de seguidors. Llegim la seva història al País. Diu que el que s'endurà demà més talla per veure el València-Barça és de xai rostit, ceba caramel, normalitzada, poma i pistatxos garrapinyats.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Pinsà i Lara García.
19: El Financial Times avui explica en portada les imminents sortides a la borsa de SpaceX, OpenAI i Anthropic. Diu el diari que això podria encendre una bogeria inversora a Wall Street. Es preveuen xifres mai vistes, però, a més, hi ha hagut un canvi, una manera diferent de funcionar al Nasdaq que ho podria afavorir. Una empresa molt gran i molt popular pot entrar pràcticament de manera immediata als principals índexs i això obliga de manera automàtica a molts fons d'inversió a comprar-ne accions de seguida. El setmanari The Economist parla de les eleccions al Madrid. Madrid. Diu que la influència de Florentino Pérez és tan gran que molt poquets estan disposats a demanar obertament que se'n vagi. I França continua amb l'escàndol del cantant Patrick Bruel, acusat d'agressió sexual per diverses dones, després que alguns ajuntaments li hagin demanat obertament que suspengui els concerts que té previstos. Avui Liberació en recorda el poc marge que tenen els consistoris en aquest sentit i diuen que això obre un debat jurídic, econòmic i moral. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de tensions dins del govern per les pensions, bàsicament, segons diu, pot arribar a fer trontollar l'executiu.
5: A la premsa econòmica, 5 dies analitza la ruptura de negociacions entre Puig i Estée Lauder. Explica que la situació econòmica de la firma estatunidenca està lluny de ser idònia, cosa que podria haver influït en el fracàs de la fusió. L'any passat, el grup va perdre 1.133 milions de dòlars i els ingressos van caure un 8,2%. Expansión destaca que Jonathan Andic podria perdre l'herència del seu pare, Isaac Andic, si finalment es declara culpable de delicte d'homicidi. Segons el Codi Civil català, podria adquirir la condició d'indignitat successòria. I avui, l'ONU Economia parla de les dones de les zones de Catalunya on més barat és comprar un habitatge. A la demarcació de Barcelona, el municipi més barat és Sallent, amb un preu mitjà de 990 euros per metre quadrat. I les comarques més assequibles, segons l'estudi que dissecciona el diari, són el Bages i Osona, lluny de la costa i dels principals pols turístics.
0: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
2: Aquesta gran final de la Champions amb un Barça que és referència. L'esportiu diu que ara mateix el Barça és model de futbol a tota Europa. 6 finals consecutives marquen l'hegemonia del club blaugrana. El Mundo Deportivo destaca que no hi haurà rua, però sí una festa a l'Avinguda Maria Cristina en cas que s'aconsegueixi el títol. El subdirector de l'esport, Javier Giraldo, escriu que és la millor final que es pot veure ara mateix, l'espectacle més gran del futbol. Giraldo aplaudeix l'afició del Barça per entendre que el Barça femení és senzillament el Barça.

0: El periòdico entrevista en la blaugrana Patrick Guijarro, de qui diuen que és la millor migcampista del món, una líder al Barça. La Vanguardia parla amb Eva Pajor. Fa 2 anys que és al Barça, ha jugat 5 finals i les ha perdut totes. El diari Ara remarca que el Lleida Club de Futbol està tocat de mort perquè el màxim inversor ha resultat ser un estafador. I El País destaca la denúncia del sindicat d'àrbitres contra Florentino Pérez i Real Madrid Televisió per les seves crítiques permanents, diu, a tot el col·lectiu arbitral.
1: Hi ha a la premsa del cor una ruptura sonada a l'Hisenda Pineda.
2: Rosa López, aka Rosa d'Espanya, i Iñaki García han posat fi a la seva relació amorosa després de 6 anys junts. Segons ha avançat la revista Semana, fa 2 mesos que la parella va decidir repartir-se la vaixella i els discos d'aquest ama. La ruptura ha colpit el populatxo, ja que la cantant es mostrava molt enamorada d'Iñaki, amb qui fins i tot es plantejava casar-se i formar una família. La mateixa cantant ha emès un comunicat a xarxes on confirma la notícia i on diu que la ruptura estat de mutu acord. Molts ànims a la fantàstica Rosa, que esperem que s'hagi quedat la vaixella i no els discos d'aquest ama.
1: I qui fa anys avui, Xavi Canalies?
3: Doncs,
1: bon dia.
3: Mira, bon dia de nou. Avui felicitem a Naomi Campbell.
1: 54.
3: 56. També el presentador de televisió, Alfons Arús.
1: 63.
3: 65. També l'actor Willy Toledo.
1: 70.
3: 56. I l'actriu Antònia San Juan.
1: 70.
3: 65.
1: Sant Toral.
3: Avui és Santa Rita.
1: Home,
3: és coneguda popularment...
1: Aquesta no sé qui,
3: exacte. Coneguda popularment com la santa de les causes impossibles i és considerada patrona dels casos difícils, dels matrimonis en conflicte, de les vídues, de les mares i de les persones que tenen malalties o situacions de violència. Segons la tradició, durant una oració davant d'un crucifix, l'any 1432, Rita va rebre al front una ferida produïda per una espina de la corona de Crist. Aquest episodi va ser interpretat com un estigma associat a la passió de Jesucrist i es va convertir en un dels trets més característics de la seva iconografia. A Catalunya hi ha 2.591 persones que es diuen Rita, Rita, Rita!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 22 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 22 de maig de 1976, el ministre de Governació d'Espanya, Manuel Fraga, ha decidit prohibir la Marxa de la Llibertat, que l'estiu de 1976 ha de recórrer tot Catalunya. Fraga creu que la mobilització podria alterar gravement la convivència cívica. La marxa es va acabar fent amb el lema «Poble català, posa't a caminar», però la forta repressió dels cossos policials va impedir que fos tan multitudinària com s'havia previst. Durant 72 dies, centenars de joves antifranquistes van caminar en diverses columnes d'una punta a l'altra del país per reivindicar amnistia i llibertat. I ara fa 50 anys un casament omplia les pàgines de la premsa del cor. Es casaven a Chipiona dues persones que sortien cada dia a la televisió de l'època. Una era una cantant folklòrica i l'altra un boxejador, campió d'Europa. Eren Rocío Jurado i Pedro Carrasco.
1: Avui és 22 de maig del 2026, és el 142è dia del calendari. Falten 30 dies per l'estiu, 33 per Sant Joan i 3 dies per segona Pasqua. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som.
7: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista. Crec que compartim moltíssimes prioritats, que això ens dona estabilitat.
8: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
9: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
10: El que cal és un canvi del director general de la policia.
11: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia.
12: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
13: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. FOMO.
0: De l'anglès, fear of missing out, por de perdre's alguna cosa. Ansietat sorgida de la sensació d'estar-se perdent alguna cosa, com ara esdeveniments socials, tendències, etc. Els fans de Bad Bunny que no tinguin entrades pel show i passavolants que no volen perdre-se'n ni una, segur que tenen molt FOMO quan vegin el seu Instagram ple d'stories del cantant portorriqueny.
1: Rosca.
0: Traducció al català de rosco, és a dir, el tortell, pasta seca de forma anular. I no menjar-se un torrat és la l'expressió traduïda de no comer-se un rosco, que és fracassar. El rosco fa anys que no s'associa només a un tortell, sinó a la prova final de passapalabra. Antena 3, que durant anys ha assegurat el lideratge de la tarda amb aquest programa, corre el risc de no venjar-se un torrat si la resolució judicial el deixa sense el rosco i el torna a Telecinco.
1: Destronar.
0: Desposseir un sobirà del seu tron, i un sobirà és el que està per damunt de tots els altres. Verb molt encertat que, per exemple, llegim a l'Ara per definir el que intenta fer Enrique Riquelme, el candidat a destronar Florentino Pérez a la presidència del Real Madrid. Si algú dubta que Florentino Pérez està per damunt dels altres, que recordi com Emilio Butragueño el va definir com un ésser superior.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 17.
14: Són els conductors que multen de mitjana cada dia els Mossos d'Esquadra per no respectar la distància de seguretat. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Us ho avancem avui al matí.
1: Un.
14: Només un de cada 4 joves amb feina es va poder emancipar el 2025 i el 20% dels joves ocupats estan en risc de pobresa. L'edat estimada per poder independitzar-se ja supera els 30 anys, la pitjor dada des del 2006.
1: 50%.
14: Encara sobre habitatge, la meitat de les persones que tenen Càritas a Girona queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i, a més, 3 de cada 4 tenen menors a càrrec. Càritas detecta que, arran de la crisi de l'habitatge, la majoria dels atesos queden en situació d'aïllament social.
1: I el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'interior de la Sagrada Família. És una part de l'interior de la Basílica on s'hi veuen més d'una vintena de columnes que s'alcen fins a un sostre decorat amb colors groguencs i també ataronjats. Al terra, una espècie de graderia de ciment de 4 files i en forma d'amfiteatre.
15: És la sala creuer de la Sagrada Família a l'interior de la Torre Central on ahir es va fer la presentació dels actes de la visita del Papa. La benedicció de la Torre de Jesús comptarà amb 8.000 assistents, 4.000 a dins, 4.000 a fora. Lleó XIV baixarà també a la cripta per visitar el sepulcre de Gaudí, l'arquitecte de Déu.
1: A la segona veig dos joves, dos nois que van molt elegants, amb vestit negre, camisa blanca i corbatí, i també de color negre, somriuen, se'ls veuen nerviosos com mig aclaparats i al voltant molta gent en un pati de butaques que els aplaudeixen.
15: Una de les imatges de l'eterna ovació que s'han emportat aquesta nit el Javier Calvo i el Javier Ambrosi, els Javis, després de la presentació de la seva pel·lícula La bola negra sobre l'Orca al Festival de Canes. Una pel·lícula que ha entusiasmat crítica i públic, un aplaudiment de 20 minuts, una de les ovacions més llargues del festival i que situa el film com un clar favorit a la Palma d'Or.
1: I la tercera imatge ens arriba des dels Estats Units. I veig el presentador de televisió Stephen Colbert, al capdavant de l'últim episodi del Late Show, cancel·lat per la cadena CBS i tot i ser líder d'audiència. Washington, Oriol Serra, què més hi veus?
16: La imatge que us envio des de Washington és la de l'últim programa del Late Show de Stephen Colbert. Després d'11 anys en antena, la cadena CBS ha acomiadat el show argumentant que no ingressa prou diners en publicitat, però a ningú se li escapa que Colbert feia nosa a l'administració Trump. Es tracta d'un nou episodi de la preocupant amenaça contra la llibertat d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat el protagonista de l'última entrevista a Late Show.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia diu que el cartell es pot veure a les parades d'autobús i a tanques publicitàries de tot el país. Mostra un soldat recolzat sobre un pupitre escolar on es veu un estudiant amb ulleres, samarreta de màniga curta i pantalons, també curts, ajupit, amagat fent la gatzoneta sota el pupitre. El text del cartell diu el pupitre és un amagatall per a covards a apunta't a l'exèrcit. Al costat d'aquest text es veu un codi QR, que, segons diu la notícia, enllaça amb el programa oficial Contracte 1824. És una iniciativa del Ministeri de Defensa ucraïnès per incentivar l'allistament voluntari de joves.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Conèixer de prop la universitat és essencial per prendre una bona decisió acadèmica. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà el dissabte 30 de maig una nova jornada de portes obertes. Una oportunitat perquè futurs estudiants i les seves famílies s'informin sobre l'oferta de graus, resolguin dubtes sobre els estudis i descobreixin un model universitari basat en l'acompanyament personalitzat i la proximitat amb l'alumnat.
19: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
17: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit és una notícia falsa. El cartell és en realitat una invenció de la propaganda russa. No s'ha penjat en cap lloc d'Ucraïna i només circula per xarxes socials. Cal remarcar que el cartell, a més, conté un error en una paraula. Els russos volien dir covards, però la traducció automàtica que han fet a l'ucraïnès és errònia. En lloc de covards diu roba interior.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
2: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
21: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
18: Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:53. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
23: Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: I aquí el govern de Salvador Illa es reuneix a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
14: Tot seguit els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada amb Esquerra i els Comuns. Jessica Albiach, líder dels Comuns, i Alicia Romero, consellera d'Economia.
24: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
7: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
1: I nova reunió avui entre Educació i els sindicats. El que més s'allunya ara és el tema del sou.
23: Després d'acostar posicions en escola inclusiva, sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
25: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant.
26: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
14: Són dades del 2025, avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
27: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
1: Mentre Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
23: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, Cantus i Esmat, i es situa entre les favorites a la Palma d'Or.
28: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, el cap de setmana serà assolellat i càlid, amb temperatures d'estiu a l'interior, però encara una mica frenades a la costa. I és que en alguns llocs de la costa podrien arribar-se a formar alguns núvols baixos o bancs de boira, sobretot entre aquesta tarda i demà se'n preveuen, per exemple, a la costa central i a la costa brava. D'altra banda, al Pirineu també hi haurà algunes nuvolades de tarda, amb algun ruixat al sector oriental, poca cosa, i a la resta, temps molt tranquil.
28: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, matí de moment sense incidències. Clàudia Serra.
14: Doncs sí, destaquem només trànsit dens, sentit Barcelona, a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt, d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Retencions també a la P7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, però en general matí sense incidències.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
30: Els nostres professors.
0: Em va marcar molt la professora de literatura catalana que vaig tenir, a Bupi Cou.
3: Sílvia Soler, escriptora.
0: Jo aleshores estudiava a l'Escola Badruna de Terrassa. Era una professora molt exigent, però que les seves classes eren molt gratificants. Em va fer estimar la literatura. I recordo especialment que el premi, quan ens portàvem bé, és que l'últim moment, l'última estona de la classe, ens llegia en veu alta algun poema o algun fragment, i això ens agradava especialment. Es deia Carme Guasch i es dona la circumstància que també era la meva mare.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Amb en Manu Guix, que... Manu Guix, que està la cançó gravada, però trucarem al Xavier, de part de la seva família, per dedicar-li aquesta cançó que ens demanen.
6: Quins nervis.
1: Sí.
6: Portem uns dies...
1: A veure... Si diu xiripipi, s'endurà una llangonissa Ral d'Avinyó. Va, Xavier.
6: Xavier, sisplau.
8: Bon dia.
1: Bon dia, Xavier.
8: Bon dia.
1: Com estem, Xavier?
8: Bé, molt bé.
6: Molt bé.
1: Això és bo. Què fas? Mm. Què fas?
8: Ara està esgossant. Xiripipi.
1: Ah! Què esmorzaves, Xavier? Què estàs esmorzant? Bueno, espera, acaba tu, no te'n nueguis ara.
6: No, em passa.
1: Va.
6: Xavier, escolta'm una cosa, que truquem de part de la teva família, que t'estima molt, espera acompanyar-te en molts més concerts del Bruce. Ens han dit que tu ets l'autèntic boss, per tant, benvinguts als 65.
1: 65, ja, com la Rus.
6: Ah, mira, i et dediquen...
8: Molt bé.
6: Escolta'm, aquesta cançó que et toquen, no en directe, gravada, Manu Guix, de Bruce Springsteen, que és Dancing in the Dark.

0: joc. Xavier, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Que vagi molt bé, guapo. Adéu.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
5: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
6: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
10: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
11: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Què tal? Molt bon dia. Són les 8 i 5 del matí de divendres 22 de maig. Comença un nou Castelldefels Desperta en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels. Estem al control tècnic Gerard Carreras i us està parlant Estefania González. Un programa d'actualitat comentada on farem al llarg d'aquesta primera hora un repàs exhaustiu de totes les notícies que marquen l'actualitat informativa de la ciutat. I a la segona hora, avui divendres, ens tocarà les seccions d'agenda cultural del cap de setmana i agenda esportiva. Doncs vinga, va, quedeu-vos aquí amb nosaltres per conèixer tota la informació que cal conèixer de Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

Molt bé, doncs obrim la pàgina web de l'Ajuntament per fer aquest repàs de totes les notícies. A la portada, premiada l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels, l'Ajuntament entra al top 10 dels municipis catalans de més de 50.000 habitants, més destacats en transformació digital i govern obert, segons els indicadors oficials de l'Administració Oberta de Catalunya. L'Administració Oberta de Catalunya va oferir ahir al Teatre Auditori de Granollers els seus tradicionals reconeixements a les administracions catalanes que aposten per impulsar la transformació digital i el govern obert per millorar la vida de les persones. En un acte que va comptar amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, el director gerent de l'Administració Oberta de Catalunya, Miquel Estapé, el vicepresident de LocalRed, Pedro Segura, i l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, Castelldefels va rebre un reconeixement per situar-se en el top 10 d'ajuntaments de més de 50.000 habitants que, segons els indicadors oficials, més esforços dediquen a la transformació digital i al govern obert.

El guardó va ser recollit per Miguel Ángel Vázquez, gerent de l'Ajuntament de Castelldefels, que va assistir en l'acte en representació del mateix. Aquest reconeixement demostra que l'aposta que l'Ajuntament de Castelldefels està realitzant per transformar digitalment el seu servei cap a la ciutadania, la simplificació dels tràmits i potenciar totes les eines del govern obert de cara a la ciutadania està donant resultats. Doncs aquesta és la notícia destacada d'avui a la web de l'Ajuntament. Anem a per la segona. La festa de la gent gran va omplir el passat dimecres la plaça de l'Església. Durant l'acte central de les jornades de la gent gran es va incloure el ball i la música d'orquestra, així com el lliurament de records i el tradicional berenar. El passat cap de setmana, la música i el ball van ser els principals protagonistes, amb la cantada d'havaneres, concert de l'Orquestra Simfònica de la Fundació Bocés, exhibició de balls de saló, country i el ball de tarda de la gent gran. I ens recorden a la notícia que des del passat diumenge 10 de maig i fins aquest diumenge 24 de maig ens presenten des de l'àrea de gent gran un programa ple d'activitats. Les jornades de la gent gran de Castelldefels celebren enguany la seva 44a edició. Del 10 al 24 de maig ho fan amb un programa ple d'activitats organitzades des de l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. La plaça de l'Església va esdevenir l'escenari de la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, acte central de les 44es jornades de la gent gran. La jornada va reunir nombrosos veïns i veïnes en una cita marcada per la música, el retrobament i els reconeixements. L'acte es va iniciar amb el Parlament de les Autoritats, que van donar la benvinguda als assistents i van posar en valor el paper de la gent gran a la ciutat. Tot seguit es va dur a terme el lliurament de diversos records commemoratius, entre els quals va destacar l'homenatge a les parelles que aquest 2026 celebren les noces d'or. La música va agafar protagonisme amb el gran concert a càrrec de l'Orquestra Internacional, la principal de la Bisbal, que va oferir un repertori pensat per al gaudí del públic assistent. Posteriorment, la mateixa formació va animar el gran ball de la gent gran, que va omplir la plaça d'ambient festiu i participatiu. Paral·lelament, en una zona habilitada del carrer Arcadi Balaguer, es va oferir el berenar multitudinari per als assistents. 1.200 invitacions gratuïtes s'havien repartit, contribuint a crear un espai de convivència i celebració compartida al llarg de tota la tarda. I a continuació, en aquesta notícia, ens recorden que l'inici oficial va tenir lloc el passat diumenge 10 de maig amb el ball de tarda al Centre Frederic Mompou amb el músic Dani. Ens fan també un recull de tota la primera setmana d'activitats d'aquestes jornades que començaven també amb una sessió d'aeròbic per a la gent gran el dilluns 11 de maig a la plaça de l'Església. Una sessió a la que ens vam apropar des de Ràdio Castelldefels amb la unitat mòbil. Gairebé 200 persones van estar participant en aquesta sessió d'aeròbic. I a continuació també hi ha un recull de les activitats d'aquesta segona setmana que encara ens queda avui i dissabte també amb alguna activitat i després el diumenge arribarà el moment del comiat. Aquest matí, de fet, l'activitat és una jornada esportiva a la platja. Serà a la platja de la Pineda, plaça de les Palmeres, a les 10 del matí. I el dissabte arriba el torn d'un concert vermut a ritme de swing. Això serà a les 12 del migdia al Centre Cívic Frederic Mompou. I en aquest mateix centre cívic, a la seva sala polivalent, a les 5 de la tarda, es farà el ball de comiat de les 44es jornades de la gent gran aquest diumenge 24 de maig. Molt bé, aquesta és la segona notícia destacada del dia. Passem al tercer titular destacat.
L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assumeix la presidència de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. El castell acollia ahir a la tarda la trobada d'una entitat, la REC, la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, que va néixer fa 20 anys i de la que la nostra ciutat n'és membre. Manuel Reyes, l'alcalde de Castelldefels, fins ara ostentava la vicepresidència segona i passa a ser ara president després d'aprovar el seu nomenament a la Junta de Govern de la FEM, la Federació Espanyola de Ciudades por el Clima. La nostra ciutat aplega aquests dos dies, ahir a la tarda i durant aquest matí, que hi ha també la trobada, representants de més de 370 entitats locals que formen part d'aquesta xarxa estatal compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic. El castell, un dels espais més emblemàtics de la ciutat, acollia ahir a la tarda la 18a Assemblea General de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. Durant la sessió, els representants polítics de les entitats adherides van abordar diferents qüestions estratègiques per al futur de la xarxa. I la programació continuarà aquest matí de divendres. De fet, a les 10 del matí tindrem a la companya de Ràdio Castelldefels, la periodista Patricia Bazaga, que s'aproparà al castell per al moment d'atenció als mitjans que faran en el marc d'aquesta trobada de 20 anys d'acció climàtica local. Una trobada que reunirà responsables municipals i persones expertes per compartir experiències sobre la incorporació de polítiques climàtiques en la gestió local durant les darreres dues dècades. La jornada servirà per analitzar el paper dels municipis davant el repte del canvi climàtic, així com les estratègies desenvolupades per adaptar pobles i ciutats als seus efectes i reduir-ne l'impacte sobre el benestar de la ciutadania. L'acte serà clausurat pel secretari general de la FEM, Lluís Martínez Cicluna. La Red Espanyola de Ciudades por el Clima és una organització integrada dins la FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i creada l'any 2005 amb l'objectiu d'impulsar i coordinar les polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic. Actualment està formada per 372 entitats locals i 3 observadors i s'ha consolidat com el principal instrument de coordinació entre municipis i el govern d'Espanya per avançar en mesures d'adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Molt bé, seguim amb una altra de les notícies, la següent notícia dins de la portada web de l'Ajuntament. Ens arriba el torn de parlar dels esports aquest cap de setmana. Castelldefels és seu del Dragon Boat Fest i de Rema contra el Càncer. El Canal Olímpic serà l'escenari del 22 des d'avui fins al 24 de maig, aquest diumenge, d'una gran cita internacional amb 39 equips, 917 palistes i 15 nacionalitats. El diumenge 24 de maig tindrà lloc la jornada solidària Rema contra el Càncer, oberta a tota la ciutadania.

La cita convertirà Castelldefels en un dels punts de referència europeus d'aquesta disciplina esportiva d'origen xinès, practicada en embarcacions amb cap i cua de drac i basada en la coordinació, el ritme i el treball en equip.

el moment més participatiu del cap de setmana arribarà el diumenge 24 de maig amb la celebració de la jornada solidària Rema contra el càncer, que tindrà lloc de 10 a 3 al Canal Olímpic de Catalunya. Les persones interessades es podran inscriure a les iniciacions el mateix dia al Canal Olímpic, perquè aquesta jornada inclourà iniciacions al Dragon Boat obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'experiència prèvia.

0: Castelldefels Desperta.
1: És moment de mirar ara com tenim les carreteres i ho fem amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Roger Serra.
2: Bon dia, Estefania. Doncs la veritat és que parlem avui de calma en aquesta xarxa viària. La veritat és que els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit del que és habitual si ho comparem amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora. Per tant, encara que estiguem en plena hora punta, la veritat és que en general hi ha menys volum de trànsit. I a més, i afortunadament, no tenim constància ara mateix de cap accident avariat que ens hagi de complicar la circulació. Això vol dir que avui vies com l'autovia, per exemple, la C31, la veritat és que van molt tranquil·les, tant en sentit sud com en sentit Barcelona. En canvi, és cert que la C32, l'autopista del Garraf, va un pèl més intensa, però tampoc no parlem de retencions importants. Sí que hi ha més intensitat a la zona de Sant Boi, de Cornellà, quan aquesta via enllaça amb la ronda de dalt de Barcelona. Fins i tot les vies que baixen, per exemple, des del Baix Llobregat cap a Barcelona, avui van millor i només hi ha aturades puntuals de 3-4 quilòmetres a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí. Vaja, com et deia, en general, avui divendres, situació molt més tranquil·la, també en aquesta xarxa viària més propera. Per tant, és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Molt bé, moltes gràcies, Roger. Bon dia.
2: Bon dia.

Molt bé, seguim amb el repàs de les notícies destacades del dia d'avui, divendres 22 de maig. Estàvem parlant del cap de setmana i la proposta esportiva que ens arriba al Canal Olímpic de Catalunya, una cita que convertirà Castelldefels en un dels punts de referència europeus d'una disciplina esportiva d'origen xinès. Estem parlant del Dragon Boat. I el cap de setmana, a partir d'avui fins al diumenge 24 de maig, s'està celebrant al Canal Olímpic aquesta trobada esportiva Dragon Boat Fest, i el diumenge arribarà el torn del rema contra el càncer. Pel que respecta a la competició, el Dragon Boat Fest, una competició internacional que reunirà 39 equips, 917 palistes i representants de 15 nacionalitats, en un programa amb 78 regates. I, a més, també la competició comptarà amb una destacada participació d'equips formats per dones que han superat un càncer de mama. En total, hi participaran 20 equips i prop de 200 palistes competint en embarcacions de 10 persones. Aquest festival internacional està organitzat pel Club de Piragüisme Castelldefels Dracs de l'Aigua 2019, Dragon Boat Emotions i la Fundació Rema contra el Càncer. El moment més participatiu del cap de setmana arribarà el diumenge 24 de maig amb la celebració de la Jornada Solidària Rema contra el Càncer, que tindrà lloc de 10 a 3 del migdia al Canal Olímpic de Catalunya. La jornada inclourà iniciacions al Dragon Boat, obertes a tota la ciutadania, sense necessitat d'experiència prèvia. Les activitats es completaran amb sessions de zumba, bachata, meditació, actuacions culturals, música, food trucks i paradetes d'entitats vinculades a la lluita contra el càncer. En aquest cas, les persones interessades a aquestes iniciacions al Dragon Boat, obertes a tota la ciutadania, es poden inscriure al mateix dia al Canal Olímpic, tot i que les reserves fetes prèviament a través del web de l'organització tindran prioritat d'accés. L'objectiu de Rema contra el càncer és donar visibilitat a la lluita contra el càncer de mama i destacar el paper de l'activitat física i del suport comunitari en el benestar de les persones afectades. Els beneficis de la jornada es destinaran a entitats vinculades al càncer que participen en l'esdeveniment. Doncs canviem de tema, passem a parlar ara de medi ambient i de la platja de Castelldefels, ja que acollirà per primera vegada l'acte d'alliberament de tortugues del Cram. Serà el pròxim 31 de maig. La platja de la Pineda de la nostra ciutat viurà aquest acte on s'alliberaran tortugues marines recuperades per la Fundació Cram amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sota el títol Torna a casa, convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines. Tindrà lloc el pròxim 31 de maig, de 10 a 1 del migdia, en una acció que tira endavant la Fundació Cram, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, a instàncies de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'AMB. Es tracta d'un acte gratuït i obert a tothom que vulgui gaudir d'un dia molt especial. Hi haurà 350 places per a nens i nenes entre 6 i 12 anys per a poder accedir-hi a la zona infantil del semicercle durant el moment de l'alliberament de tortugues. I per a poder accedir-hi serà necessari disposar d'una pulsera identificativa que es podrà recollir en les dues carpes de punt d'informació i botiga fins a esgotar les places. Si no es disposa d'aquesta pulsera, es podrà gaudir igualment de l'alliberament des de l'exterior del semicercle. I a continuació, a la notícia publicada a la web de l'Ajuntament, ens detallen els horaris i els tallers també que s'oferiran, ja que la jornada tindrà diferents activitats. A les 10 del matí serà l'inici de l'acte amb el punt d'informació, botiga i dues exposicions, també inici de tallers i activitats relacionades amb la conservació del medi marí. A
A 12:45 hi haurà teatre, simulacre de rescat d'una tortuga marina. A 12:45 del migdia serà el moment de l'alliberament de les tortugues marines recuperades al CRAM. I a 1:00 és la finalització de l'acte. I d'aquesta notícia, que serà de cara al pròxim 31 de maig, és a dir, el diumenge de la setmana vinent, passem a mirar concretament aquest cap de setmana, ja que la següent notícia destacada

censos de biodiversitat. El BioBlitz és una iniciativa de ciència ciutadana que té l'objectiu principal de fer un cens participatiu, recompte d'espècies, flora i fauna, i obtenir una fotografia de la biodiversitat al territori metropolità. Es pretén que la ciutadania que hi participa pari especial atenció a la biodiversitat d'aquests espais i en la seva importància en el funcionament correcte dels ecosistemes. Enguany, la nova edició del BioBlitz coincideix amb la quinzena de la biodiversitat del 22 de maig al 5 de juny i amb el Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny. A Castelldefels, aquest cap de setmana, tenen lloc dues jugateques ambientals especials dedicades al BioBlitz metropolità el dissabte 23 de maig a partir de 11:45 i fins a 13:45 del migdia. L'Espai Naturable del Baixador, ubicat a l'accés des de l'Avinguda República Argentina, acull una jugateca ambiental especial que té per objectiu ajudar a fer un inventari de les espècies dels ecosistemes dunars de la platja amb motiu del BioBlitz 2026. I el diumenge 24 de maig, amb el mateix horari, des de 11:45 i fins a 13:45 del migdia, la jugateca es fa a l'Espai Natural La Biblioplatja, al passeig marítim davant del Parc del Mar, concretament a la pèrgola davant del mòdul. I l'activitat ambiental familiar, que es farà de 12 a 1 del migdia, anirà acompanyada per un espai de joc. I seguim parlant d'agenda del cap de setmana, en aquest cas a l'àmbit de cultura, ja que l'Aplec de Bruguers uneix Castelldefels i Begues aquest diumenge.

L'Ermita de Bruguers acull a partir de les 9 una trobada que inclou cant coral, ball de bastons, ball de cintes, gegants, castells, un dinar de germanor, etc. Coincidint amb la celebració de la segona Pasqua, els ajuntaments de Castelldefels i de Begues organitzen conjuntament l'Aplec de Bruguers. Es tracta d'una trobada de grups, associacions i entitats de cultura popular catalana d'ambdues ciutats. Com dèiem, la festa torna aquest diumenge 24 de maig a partir de les 9 del matí a l'Ermita de Bruguers. Durant tot el dia hi haurà diferents activitats. La missa solemne serà a les 9, després tindrem a 9:45 la Coral Montau de Begues i les Corals Marinada i Margalló de Castelldefels, que coprotagonitzen un concert de cant coral. I a partir d'un 11:15, danses, balls tradicionals i actuació castellera amb la colla gegantera de Castelldefels, gegants de Begues, ball de gitanes, ball de picarols, farcells i contes, la colla jove de bastoners de Castelldefels, els grallers toc de vent i castellers de Castelldefels, colla nova de bastons i colla castellera els encantats de Begues. I aquest moment de la ple comptarà amb l'actuació del drac Garigot. A la 1 hi haurà ballada de sardanes davant de l'ermita amb la cobla Baix Llobregat i a continuació el dinar popular de germanor per a les persones participants de la ple que es farà davant de l'ermita de Bruguers.

Molt bé, doncs amb això ja hem repassat les 7 notícies destacades per ordre a la web de l'Ajuntament. Ara passarem a fer una petita pausa musical amb una de les darreres novetats de Lady Gaga. I després continuarem fent aquest repàs de totes les notícies que cal conèixer de la nostra ciutat.

0: Castelldefels Desperta.
1: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.
3: Molt bé, seguim amb més notícies a aquest repàs que fem de les notícies publicades al web de l'Ajuntament. Nous ambaixadors europeus júniors a Castelldefels. Aquest és el següent titular, que ara entrarem en detall a la notícia. El Saló de Plens de Castelldefels acollia el lliurament de credencials als nous ambaixadors i ambaixadores júniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert. Això va ser ahir a les 10 del matí, aquest lliurament de credencials, un acte que ha reconegut el compromís de l'alumnat amb els valors europeus i la seva participació en un programa educatiu de referència que promou la ciutadania activa. El Saló de Plens de l'Ajuntament acollia ahir al matí l'acte de lliurament de credencials als ambaixadors i ambaixadores juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert en el marc del programa Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. L'acte ha comptat amb la participació de la cinquena tinenta d'alcaldia, regidora de presidència i responsable d'internacionalització, Mariana Ortega, acompanyada del regidor d'Educació, Ramon Amador, el regidor de Joventut, Cristian Undamal, i el regidor d'Urbanisme, Ramon Escolà. També hi va assistir Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, així com el director del centre, Juan Manuel Cazorla, i l'ambaixadora sènior de l'Institut, Sandra Loureiro. Després dels parlaments institucionals, l'alumnat protagonitzava una roda de preguntes en què ha pogut plantejar qüestions sobre Europa, les seves institucions i altres temes d'interès. Els estudiants han treballat al llarg del curs en el coneixement de la Unió Europea mitjançant diferents iniciatives, entre les quals l'optativa Som Europeus i projectes del programa Erasmus+, consolidat el centre com una eina clau per reforçar la seva vocació internacional. A més, gràcies a la participació en el programa, han pogut visitar el Parlament Europeu i conèixer de prop el seu funcionament. L'Institut Josep Lluís Sert és l'únic centre de Castelldefels que forma part de la xarxa d'escoles ambaixadores i aquest curs celebra el seu segon any dins del programa. Aquesta iniciativa educativa, que enguany compleix una dècada, s'ha consolidat com una referència per fomentar els valors europeus entre els joves. Actualment hi participen 25 centres educatius a Catalunya i prop de 700 alumnes, mentre que a escala europea la xarxa supera les 2.000 escoles. Durant l'acte s'ha fet el lliurament de les acreditacions als alumnes, un reconeixement al seu compromís amb els valors democràtics europeus i amb la participació activa en la societat. Formar part del programa Escola Ambaixadora implica no només conèixer la Unió Europea, sinó també desenvolupar esperit crític, contrastar informació i entendre com es prenen les decisions que afecten la ciutadania. En aquest sentit, s'ha destacat la importància de la Unió Europea com un espai de cooperació, democràcia i drets construït al llarg de més de 7 dècades i la necessitat de continuar apropant les institucions europees als joves perquè en siguin part activa en el present i en el futur. Continuem revisant la següent notícia que ens arriba amb el titular La danzadora Latencia de Laura Funes, protagonista de la setmana al Viudansa. Serà al Teatre Plaza aquest diumenge a les 7 de la tarda. Al Festival Internacional de Dansa de Castelldefels s'inclou també la conferència ballada Transmissions, això a la sala Margarida Xirgo. Viudansa, el nou format del Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, viu aquesta setmana dues noves cites, organitzat per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'Àrea Municipal de Cultura. Aquesta nova cita neix amb l'objectiu de viure la dansa de prop, al carrer i de manera compartida, posant l'èmfasi en la participació i la cultura viva. El festival omple de dansa diversos espais de la nostra ciutat fins al 4 de juliol i aquesta setmana no n'és una excepció. Aquest dissabte, 23 de maig, a les 12 del migdia, tenim Transmissions a la sala Margarida Xirgo. Una conferència ballada sobre danses urbanes que combina música, audiovisuals, paraula i moviment per explicar-les, aquestes danses urbanes, en una activitat dirigida a tots els públics. I el diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda és el torn de la danzadora Latencia amb Laura Funes. La companyia Laura Funes visita diumenge al Teatre Plaza amb aquest espectacle que redefineix la figura de la intèrpret en la dansa espanyola, fusionant l'escola bolera i el llenguatge escènic contemporani. Les entrades es poden aconseguir de forma anticipada a entrepolis.com i l'enllaç el podeu obtenir a través d'aquesta mateixa notícia. La notícia que ens arriba amb el titular La danzadora Latencia de Laura Funes, protagonista de la setmana al Viudansa. I amb aquest ampli repàs arribem a la desena notícia, l'última notícia destacada a la portada web de l'Ajuntament, té a veure amb l'agenda esportiva. Amb el següent titular, el sènior femení de l'Esportiu Castelldefels busca la remuntada. Les grogues juguen aquest dissabte a casa, serà a 8:15 del vespre, la tornada de la final de la Lliga, després de perdre la pista del Vilanova del Camí la setmana passada. Recordem que la setmana passada va perdre amb un 32-25. Les grogues, l'handbol esportiu Castelldefels sènior femení, ha de guanyar i fer-ho per més de 7 gols de diferència per poder proclamar-se com a noves campiones de la categoria. Un títol que seria la cirereta, una temporada magnífica amb la consecució de l'ascens a Lliga Argent.

i el sènior masculí del futbol sala Castelldefels X-Bayer Team juga aquest dissabte al CEM Can Roca el darrer partit de la temporada del grup 2 de la tercera divisió nacional masculina de futbol sala. Els grocs reben a 3:45 de la tarda al Balaguer després d'haver empatat la setmana passada a la pista del Frederic Mistral amb un 4-4. Ara per ara, els castelldefelencs ocupen la quarta posició de la taula amb 53 punts, 16 menys que el campió, Sant Joan d'Espí. Parlem ara d'hoquei herba. El Castelldefels Hockey Club, sènior femení, diu adeu aquest diumenge a la temporada 2025-2026 de la Divisió d'Honor Femenina d'Hoquei Herba i de pas a la categoria. Ho fa diumenge al Municipal de la Via Fèrrea a les 11 del matí en un duel contra el Terrassa Hockey, rival de la part baixa de la taula. Les Roig i Negres van perdre la setmana passada al camp del Júnior amb un 8-1 i són últimes classificades amb 3 punts. Amb 0 victòries, de moment buscaran acabar la temporada amb un triomf contra les Segarenques. I pel que respecta al bàsquet, el Club Bàsquet Castelldefels Sènior Femení visita Granollers aquest diumenge al partit de la jornada 29 del grup 1 de la Supercopa Femenina de Bàsquet. El duel es disputa a 1:15 del migdia. Les castelldefelenques són campiones des de fa ja setmanes i amb l'ascens assegurat volen acabar la temporada amb les millors sensacions. Aquesta és tota l'agenda esportiva que tenim de cara al cap de setmana. Igualment, en una hora tornarem a fer un repàs ara ja amb el periodista Cristian Cano, que ens portarà més detalls sobre el que cal esperar aquest cap de setmana en l'àmbit esportiu local.

0: un ampli i detallat repàs a totes les notícies destacades del dia d'avui. Ara també acabem d'entrar en matèria amb una veu externa, també recuperant aquestes paraules del secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Luis Martínez Cicluna, sobre una de les principals, de les primeres notícies que hem destacat a l'inici del Desperta a les 8 del matí. Amb això arribem al final de la primera hora, però tornarem ara, canviem a la segona hora i encara ens queda fins les 10 del matí d'aquest Desperta. Seguirem fent un repàs detallat de les notícies fins a 2:15, que tindrem aquesta secció d'agenda cultural del cap de setmana amb la Mireia Soler, tècnica de l'àrea de cultura, i després connectarem amb el periodista esportiu Cristian Cano perquè ens comparteixi tot el que hem de conèixer sobre l'agenda esportiva d'àmbit local aquest dissabte 23 de maig i diumenge 24 de maig. Amb això donem per tancada la primera hora d'aquest divendres i de seguida tornem amb més informació a la segona hora del Desperta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
10: Thank you for that lovely tune, that funky music.
11: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
12: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Instal·larà a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Seguim aquí, al Castelldefels Desperta. Hem tot just acabat la primera hora del programa, on hem repassat àmpliament les notícies destacades de la jornada d'avui a través de les notícies publicades al web de l'Ajuntament. Després també hem entrat en matèria en una d'aquestes notícies, la que té a veure amb la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, recuperant alguns fragments de l'entrevista que podíem escoltar ahir al magazín Així Som amb el secretari general de la FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Parlàvem amb el secretari general Luis Martínez Cicluna, que ens ha explicat quin és el paper d'aquesta xarxa que va ser creada ara fa ja 20 anys, una xarxa que treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica. Una xarxa que es reunia ahir a la tarda i durant el matí d'avui divendres en el marc de la 18a Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, al Castell, una trobada que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Amb això hem acabat la primera hora i comencem ara aquesta segona hora del Desperta. Estarem fins les 10 del matí. Primer seguirem fent repàs de notícies, parlarem ara de seguida de les jornades de la gent gran, recuperarem intervencions del regidor de gent gran Nico Cerpa i de l'equip tècnic que hi ha darrere de les jornades, l'equip tècnic de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament. I també parlarem d'un projecte que aviat es posarà en marxa a la ciutat, la nova oficina d'entitats voluntariat i participació comunitària. I destacarem algunes altres novetats de l'àmbit d'esports, de l'àrea d'esports de l'Ajuntament. Tot això ho tindrem fins a 9:45. En aquest moment farem el pas a les seccions que sempre tenim els divendres. La primera, la secció d'agenda cultural del cap de setmana, un repàs ràpid a tot el que està per arribar aquesta tarda de divendres i al llarg del cap de setmana a Castelldefels. I després farem l'agenda esportiva del cap de setmana amb el periodista esportiu Cristian Cano, que ens portarà tots els partits, tot un repàs als partits que es jugaran aquest dissabte i aquest diumenge a Castelldefels i per part dels equips locals. Amb això ho tindrem tot fet i arribarem a les 10 del matí, així que nosaltres seguim aquí, els Desperta, en aquesta segona hora del programa de divendres.
1: Castelldefels Desperta.

0: L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons s'explica la responsable tècnica de Participació Ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats. Escoltem a l'Àngela Rubí.
1: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals, per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També amb tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
0: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
1: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
0: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
1: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se, i per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
0: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'oficina d'atenció ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat. Escoltem de nou a la responsable tècnica de Participació Ciutadana, Àngela Rubí.
1: Estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
2: podcast i de Feus Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Per cert, al final vindreu a sopar dissabte?
3: Ai, sí, perdona. M'havia oblidat de confirmar-t'ho. Quin cap. Escolta, què t'estimes més? Portem vi, postres...
2: No, dona, no. Tranquil·la. No cal que porteu res.
3: Mira, portaré les postres, que sempre dieu que em queden boníssimes.
4: En català, postres és una paraula femenina plural. Per exemple, ja han portat les postres? O, en aquest restaurant, fan unes postres boníssimes.
1: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.

0: y la sección On Stage, con todas las curiosidades a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.
1: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels desperta.

0: Seguim ara amb una notícia de l'àrea d'esports. L'Ajuntament impulsa una nova guia d'oferta esportiva inclusiva amb l'objectiu de facilitar a les famílies l'accés a activitats adaptades per a infants i joves amb diferents necessitats. Segons ens explicava la regidora d'Esports, Paquita Cruz, la iniciativa neix de la necessitat de fer que l'esport inclusiu sigui una realitat i no només una declaració d'intencions en aquest sentit. Ha remarcat que perquè una entitat pugui considerar-se inclusiva cal que disposi d'un programa específic i d'eines per atendre correctament aquests infants. Escoltem ara les paraules de la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
1: Tenim a Castelldefels una ciutat molt esportiva, Anna, ja ho saps, però també a vegades se'ns omple la boca de que tenim esports inclusius, però realment no és així. Perquè tu tinguis un esport, una entitat tingui un esport inclusiu, tu has de tindre, la base és tindre un programa inclusiu. Si no, és molt difícil. I a vegades és molt difícil també que la inclusió es pugui donar a terme en segons quin esport i en segons quina entitat, perquè tampoc estan preparats, això és veritat. I algunes pues, ho tenen en compte i altres pues, estan posant eines per fer-ho.
0: La nova guia vol actuar com un recurs de suport per a les famílies. Així, quan una família s'adreci al Departament d'Esports explicant les necessitats concretes del seu fill o filla, el servei podrà orientar-la cap a les entitats i activitats més adients. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
1: Nosaltres volem oferir una guia d'oferta esportiva perquè els infants puguin anar a certes entitats o de Castelldefels que puguin oferir aquests esports. Llavors, és un document que pretén ser facilitador. O sigui, nosaltres el que volem ser és ser la secció d'esport facilitadora per a les famílies. És com una prescripció social, però esportiva. Nosaltres som els facilitadors. La família ve i ens diu, tinc un nen que necessita o té aquesta edat o té que reforçar o té aquest tipus de problemàtica. Llavors, nosaltres tenim aquesta guia i l'adrecem a totes les entitats que tenim ara mateix a dintre del programa que s'han ofert perquè ja tenen i treballen aquest tipus de programa inclusiu i oferir-ho.

0: Actualment formen part de la guia diverses entitats i clubs de la ciutat que ja disposen d'aquest tipus de programes. La guia també s'està adaptant perquè pugui ser utilitzada per l'equip d'assessorament psicopedagògic amb l'objectiu que les escoles també puguin orientar les famílies sobre les opcions esportives inclusives disponibles a Castelldefels.
1: També ho hem ofert, s'està ajustant una mica per poder oferir-ho a l'EAP, que és l'equip d'assessorament psicopedagògic de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè ells ho puguin oferir directament també a les escoles on treballen. I bueno, tenim activitat aquàtica inclusiva, que és dintre del SEM, l'oferim nosaltres com a Ajuntament, perquè no només per entitats, l'Ajuntament també està oferint activitats inclusives i si tot va bé i tot funciona bé, m'agradaria pues, oferir-ne més activitats, no només aquàtiques, sinó físiques. Ara mateix tenim un problema de pla d'usos, un problema d'espai, però quan tinguem més espai, perquè tindrem dos pavellons més, a mi m'agradaria agafar un trosset de pavelló de tant en tant com a Ajuntament i poder oferir esport físic per a aquest tipus de persones.

0: Doncs ja passen 4 minutets de 2:15 del matí. És el moment de fer la nostra secció d'agenda cultural del cap de setmana. Ho fem en bona companyia, trucant a la tècnica de cultura, Mireia Soler. Bon dia, Mireia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com estàs? Què ens porta el cap de setmana? Aquest cap de setmana que sembla que farà bon temps aquí a la ciutat.
1: Sí, doncs mira, comencem amb el Festival de Dansa. El dissabte hi ha una conferència ballada sobre danses urbanes a la Margarida Xirgo. És gratuïta i cal inscripció prèvia per això. I té molt bona pinta perquè bueno, farà una mica d'un taller, entre cometes, però també hi haurà dansa. O sigui que, i encara queden places, convidem a la gent que qui vulgui es pot apuntar a la pàgina de Cultura per aquest taller del Festival de Dansa. Mm-hmm. I després a la tarda, amb teatre, seguim amb el Festival de l'Inagena, en aquest cas és el grup de Paranoia Estudi, amb l'obra de teatre Talk Me, que és el dissabte a les 8 al Teatre Plaça. També queden poquetes entrades, però encara en queden.
0: Perfecte. En els dos casos, com deies, a través d'entrapolis.com.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí. I després ja el diumenge és torn de l'Aplec de Brugués, que és, cada any es fa amb la vigília, o sigui, el diumenge abans de la segona Pasqua. Llavors aquest diumenge és l'Aplec de Brugués a l'Ermita de Brugués, on hi haurà pues, lo de sempre, no? Aquesta cultura popular que es fa una missa, després hi ha el concert de cants corals a la petita ermita, i després seguim amb les danses i balls tradicionals i castellers. I acabarem amb la ballada de sardanes i un dinar popular. O sigui que qui vulgui pujar a l'Ermita de Brugués aquest diumenge al matí també estarà ple de cultura popular.
0: Una nova sessió després de la setmana passada que teníem tantes activitats també amb motiu de l'aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Doncs repetim, tenim, si ens hem quedat amb ganes, no? Encara podem gaudir-ne de més.
1: Exacte, sí, és tradicional, no? Que fa, no sé, crec que són més de 100 anys que es fa aquest aplec de Brugués, o a prop, potser m'he exagerat, però és tradicional fer i està bé no perdre aquestes tradicions, mm-hmm. que es fa conjuntament amb l'Ajuntament de Begues. Llavors és una trobada entre la cultura popular de Begues amb la de Castelldefels i ens trobem a l'Ermita de Brugués.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I després, per acabar, hi ha Laura Funes, del Festival de Dansa també, al Teatre Plaça el diumenge a les 7 de la tarda, una dansaora, no? Aquest punt és una ballarina flamenca, com si diguéssim, no? Perquè barreja part de dansa i de flamenc, i ella s'anomena dansaora i té superbona pinta. I també queden entrades, això el diumenge, el 24 de maig a les 7 al Teatre Plaça.
0: Perfecte, Mireia. Doncs moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta programació del cap de setmana i en tots els casos, com ens has comentat, encara tenim opció també en els casos de les actuacions que es fan a la Sala Margarida Xirgo i Teatre Plaça, es poden reservar les entrades i queden algunes que es poden adquirir de forma anticipada a entrapolis.com i després l'altra proposta que ens feies, doncs oberta a tota la ciutadania que es vulgui apropar a l'Ermita de Brugués. Això ens deies que és el diumenge a partir de les 9 del matí.
1: Diumenge, exacte.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mireia. Tornem a parlar el divendres de la setmana vinent perquè ens portis també aquests detallets de programació del cap de setmana.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per l'espai.
0: Adéu, que tinguis bon dia i bon cap de setmana.
1: Adéu, bon dia igualment.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.
2: Molt bé, després de la secció d'Agenda Cultural, arriba el torn, com cada divendres, de la secció de l'Agenda Esportiva amb Cristian Cano. Bon dia, Cristian, com estàs?
3: Hola, molt bon dia.
2: Què ens portes per aquest cap de setmana? Què s'està cuinant a l'àmbit esportiu local?
3: Doncs bé, ja poca cosa. Ja es nota que estem a finals del mes de maig. Ja pràcticament la temporada s'ha acabat per gran part dels equips locals. I ara resten diferents esports, diferents categories que encara necessitem conèixer el seu desenllaç, com pot ser l'exemple de l'handbol femení, que dissabte juga el partit de tornada de la final entre l'Esportiu Castelldefels i el Vilanova del Camí B. El partit es jugarà a Can Vinader a 8:15 del vespre i serà l'últim partit de la temporada per l'equip de Marc Vizcarri. Un duel que, recordem, tots dos equips, tant Castelldefels com Vilanova del Camí, afronten ja sabent que són equip de Lliga Argent de cara a la pròxima temporada, però sí que tenim aquest al·licient, no?, de guanyar el títol de Lliga i de ben segur que les castelldefalenques ho intentaran. Cal dir que és complicat, ja que tenen una renda important, les d'Igualada van guanyar de 7 gols de distància al partit d'anada i el Castelldefels a la tornada necessitarà com a mínim a igualar aquesta diferència, necessitarà guanyar de 7 gols de distància si vol forçar la pròrroga i ja si guanya a partir de 8 es proclamaria com a campió. És difícil, és una gran remuntada pel que significa l'handbol, però l'equip de Marc Vizcarri, insisteixo, ho intentarà fins al final. També tindrem un partit importantíssim el mateix dissabte per la tarda, que és de futbol. En principi, la Lliga regular ja ha acabat, ja sigui a Lliga Elit o també a Tercera Catalana, on tenim els equips locals. Però sí que és cert que ara, al mes de maig, principis de juny, es disputen les fases d'ascens a Segona Catalana. La Unió Deportiva Vistalegre es va ficar en aquesta segona fase i disputa la primera eliminatòria aquest cap de setmana, el dissabte a les 5, al camp del Camp Rodon. La part positiva és que el partit de tornada serà Castelldefels el pròxim cap de setmana i de ben segur el Vistalegre intentarà treure un resultat positiu aquest dissabte i sobretot el partit de tornada a casa l'haurà de guanyar sí o sí. Ahir vaig estar parlant amb el Marcel Armengol, que és el tècnic de la Unió Deportiva Vistalegre, i comentàvem una mica el format d'aquesta fase d'ascens. En principi, el Vistalegre, amb superar aquesta eliminatòria i la següent, són dues eliminatòries, o sigui que estem parlant de 4 partits, ja li seria més que suficient per proclamar-se com a equip de Segona Catalana la pròxima temporada. I ja després, traient aquests dos partits de futbol i d'handbol, també tenim més activitat, el que passa és que pràcticament sense res en disputa, perquè juga el Castelldefels Hoquei Club Femení, que ja està descendit, juga el futbol sala Castelldefels Femení, que també ha baixat de categoria, el sènior masculí també juga, que no es juga res perquè ja està a la zona mitja-alta classificat, i d'altra banda també tindrem un partit del bàsquet femení Castelldefels, que des de fa unes setmanes està totalment enfocat en la fase d'ascens del pròxim mes de juny.
2: Perfecte, Cristian. Moltes gràcies per fer-nos aquest repàs de tot el que ens arriba aquest cap de setmana, que, com deies, hi ha aquesta recta final en quasi gairebé en tots els casos. I estarem pendents ja el dilluns que ens portis els resultats esportius d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
3: Perfecte, gràcies. Que vagi bé.
0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

arribem a la recta final d'aquest Castelldefels Desperta. Ens queden 15 minuts per davant, on tornarem a fer un repàs a les notícies destacades d'avui. Comencem amb la notícia principal del dia, la destacada en primer lloc a la web de l'Ajuntament, premiada l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels. L'Ajuntament entra al top 10 dels municipis catalans de més de 50.000 habitants, més destacats en transformació digital i govern obert, segons els indicadors oficials de l'Administració Oberta de Catalunya. La OC, l'Administració Oberta de Catalunya, oferia el dimecres al Teatre Auditori de Granollers els seus tradicionals reconeixements a les administracions catalanes que aposten per impulsar la transformació digital i el govern obert per millorar la vida de les persones. En aquest acte, que va comptar amb la presència del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort, el director gerent de l'Administració Oberta de Catalunya, Miquel Estapé, el vicepresident de LocalRed, Pedro Segura, i l'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, Castelldefels va rebre un reconeixement per situar-se en el top 10 d'ajuntaments de més de 50.000 habitants que, segons els indicadors oficials, més esforços dediquen a la transformació digital i al govern obert. Aquest reconeixement demostra que l'aposta que l'Ajuntament està realitzant per transformar digitalment el seu servei cap a la ciutadania, la simplificació dels tràmits i potenciar totes les eines del govern obert de cara a la ciutadania està donant resultats. Aquesta és la notícia destacada a la pàgina web de l'Ajuntament, un altre dels temes del dia que també es destaquen a la web de l'Ajuntament és l'altra notícia relacionada amb acció climàtica, medi ambient i des de l'àrea institucional, ja que l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha assumit la presidència de la Red Española de Ciudades por el Clima. Aquest matí de divendres, de fet començarà ara en breus minuts a les 10 del matí, des de Ràdio Castelldefels estarem presents en aquest acte, aquesta jornada 20 anys d'acció climàtica local, una trobada que reunirà responsables municipals al castell de Castelldefels. L'alcalde Manu Reyes fins ara ostentava la vicepresidència segona i passarà a ser president després d'aprovar el seu nomenament a la Junta de Govern de la FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Es va aprovar aquest nomenament el passat mes d'abril i aquests dos dies, amb l'assemblea d'ahir a la tarda i aquesta trobada de 20 anys d'acció climàtica local que es produirà aquest matí, al llarg del matí al castell, doncs es fa ja oficial aquest nomenament i l'alcalde ja passa a ser president de la Red Española de Ciudades por el Clima. Es tracta la jornada d'avui d'una trobada que reuneix responsables municipals i persones expertes per compartir experiències sobre la incorporació de polítiques climàtiques en la gestió local durant les darreres dues dècades. La jornada començarà ara a les 10, primer amb atenció a mitjans i després a 11:15 ja arrencarà com a tal, on el que es farà en aquesta jornada serà analitzar els papers dels municipis davant el repte del canvi climàtic, així com les estratègies desenvolupades per adaptar pobles i ciutats als seus efectes i reduir-ne l'impacte sobre el benestar de la ciutadania. La Red Española de Ciudades por el Clima és una organització integrada dins la Federació Española de Municipios y Provincias i creada l'any 2005 amb l'objectiu d'impulsar i coordinar les polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic.
Actualment està formada per 372 entitats locals i 3 observadors i s'ha consolidat com el principal instrument de coordinació entre municipis i el govern d'Espanya per avançar en mesures d'adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic. Doncs aquests són els dos temes destacats del dia i com a tercer podríem continuar parlant de les jornades de la gent gran, les 44ènes jornades de la gent gran, que ja enceten la seva recta final, acabaran aquest diumenge 24 de maig. La notícia destacada al web de l'Ajuntament es titula així: la festa de la gent gran va omplir el passat dimecres la plaça de l'Església. Durant l'acte central de les jornades de la gent gran es van incloure el ball i la música d'orquestra, així com el lliurament de records i el tradicional berenar. La plaça de l'Església va esdevenir l'escenari d'aquesta tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, acte central de les 44ènes jornades de la gent gran. La jornada va reunir nombrosos veïns i veïnes en una cita marcada per la música, el retrobament i els reconeixements. L'acte es va iniciar amb el Parlament de les Autoritats, que van donar la benvinguda a les persones assistents i van posar en valor el paper de la gent gran a la nostra ciutat. De fet, recordant les paraules del regidor de gent gran, Nico Zerpa, deia que a la nostra ciutat no tenim gent gran, sinó gran gent. I tot seguit es va dur a terme el lliurament de diversos records commemoratius, com l'homenatge a les parelles que aquest 2026 celebren les Noces d'Or. En aquest sentit, sobre aquest homenatge ens destacava l'equip tècnic darrere d'aquestes jornades, l'equip de l'àrea de gent gran, que es tracta d'un dels moments més emotius sempre en el marc d'aquestes jornades. I aquest divendres està a punt de començar ara, en 9 minuts, a les 10 del matí, començarà la jornada esportiva a la platja. Això serà, la trobada és a la plaça de les Palmeres. I a la tarda, dins en el marc d'aquestes 44ènes jornades de la gent gran, encara ens queda alguna activitat més. A la tarda tenim a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou una opció teatral que es titula Principiantes. I demà dissabte, també, de fet, les activitats que queden ja són totes al Centre Cívic Frederic Mompou, exceptuant la que comença ara a la platja. Doncs després tenim la d'aquesta tarda a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou. Demà també en aquest Centre Cívic un concert vermut amb The Swing Cavaliers, això serà a les 12 del migdia. I diumenge tenim el ball de diumenge, la cloenda de les jornades, amb un ball temàtic a les 5, també al Centre Cívic Frederic Mompou.

0: I amb aquest conegut tema de The Police s'arriba el moment d'acomiadar-nos i de desitjar-vos bon cap de setmana, ja que ens queda només un minutet per davant d'aquest Desperta de divendres. Nosaltres tornarem el dilluns a les 8 del matí i només m'acomiado també recordant-vos que encara podeu visitar l'exposició Càmera en Mano a l'Espai Margarida Xirgu fins al 30 de maig. També el 22 de maig, aquesta tarda a les 6, en aquest espai hi haurà una activitat infantil, l'Hora del Conte. I aquesta nit, a Cal Ganxo, a 2:15 de la nit, hi ha una observació del cel nocturn. Això ho acaben de publicar a l'Instagram de Cultura, amb aquesta informació d'activitats del cap de setmana que complementen tot el que ja us hem compartit al llarg d'aquestes dues horetes del Desperta. Amb això ja sí que ens podem acomiadar. Teniu tota la informació que cal conèixer de la nostra ciutat per gaudir del cap de setmana i el dilluns tornarem de nou amb cròniques i amb més informació de ciutat per la setmana. Setmana vinent. Molt bon cap de setmana.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: El govern entra aquest matí al Parlament els pressupostos. Un cop aprovats en un Consell de Govern extraordinari, la consellera Alícia Romero serà l'encarregada d'entregar-los al president de la cambra, Josep Rull, i de presentar als grups parlamentaris uns comptes que pugen a més de 49.000 milions d'euros. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments de sou. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i on hi hauria uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes als focus. I l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. Els activistes catalans de la flotilla per Gaza arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025, que usaven Satrescat Info. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Pèrdues de prop d'un 14% de les accions de l'empresa de perfumeria Puig després de l'anunci de rebuig de la fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. L'operació s'hauria creat un gegant del sector només per darrere de la marca L'Oréal. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 dels quals a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Esports.
2: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions, mentre que l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 185 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a partir de les 9, Barça a Torrelavega i Bidasoa a Granollers en un duel per la tercera posició.
0: Ens queda el titular del temps. Temperatures una mica més elevades avui, que arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida. I a la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Aquest matí es du a terme la jornada 20 anys d'acció climàtica local al Castell de Castelldefels, una trobada que reunirà responsables municipals en el marc de l'Assemblea General de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. En aquest context, l'alcalde Manu Reyes, que fins ara ostentava la vicepresidència segona, passa a ser president després de l'aprovació del seu nomenament a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la seva coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. I en agenda esportiva, l'handbol esportiu Castelldefels sènior femení juga aquest dissabte 23 de maig a 8:15 del vespre al partit de tornada de la gran final de la primera catalana sènior femenina d'handbol, i ho fa amb el resultat advers de l'anada, quan va perdre la setmana passada a la pista del Vilanova del Camí amb un 32-25. Les grogues han de guanyar i fer-ho per més de 7 gols de diferència per ser les noves campiones de la categoria. I fins aquí el repàs informatiu. Als titulars d'aquesta hora, tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins d'aquí una estona.
3: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castel de Fels, així som. Castel de Fels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castel de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castel de Fels, així som.
1: Bon dia, Castel de Fels. Buenos días. Castel de Fels comença aquí i ara, Castel de Fels, així som. Avui en el programa del dia recordarem els continguts del programa de cinema Fuera de Campo, que arribarà en directe a les 8 del vespre, i també del programa de música electrònica Castel de Vic. A més, la jornada d'avui comptarà amb Indianapolis, el programa de música indie, i també de la cara B, Hip Hop i les seves arrels. Parlarem d'esports, però també associats en aquest cas dues activitats associades també a qüestions de solidaritat, com el 5è Torneig Internacional de Pàdel l'Adaptat i Rema contra el Càncer o el Dragon Boat. A Càpsules de Salut avançaran els continguts de la setmana sense fum i un altre tema de salut. Parlarem de les migranyes amb el doctor Sergio Campoy de l'Hospital de Viladecans. Welcome, comencem!
2: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: El programa del dia.

0: Viernes de 8 a 9. Al programa del día.
1: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana del mes de juliol. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir d'aquí a una hora per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, en especial pel que fa als augments salarials. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. Els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i també les forces de seguretat israelianes. Pèrdues de prop d'un 14% de les accions de l'empresa de perfumeria Puig després de l'anunci de rebuig de la fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. L'operació hauria creat un gegant del sector només per darrere de la marca L'Oréal. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança Catalunya Ràdio. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels 2 concerts a Barcelona a l'estadi Olímpic Lluís Companys a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar més fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 d'ells a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També en futbol, l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada a partir de les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa a Granollers en un duel per la tercera posició. En waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga Femenina si guanya la piscina del Sabadell a les 8 del vespre.
1: I el temps, temperatures una mica més elevades, que arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu i als 35 al Pla de Lleida. A la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Continuen amb èxit de participació les 44enes jornades de la gent gran. Aquest divendres 22 de maig tenim jornada esportiva a la platja al llarg del matí i a la tarda una opció de teatre, Principiantes, a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou. Demà dissabte, concert vermut de Swing Cavaliers a les 12 del migdia al Centre Cívic Frederic Mompou i diumenge 24 de maig arriba el moment del comiat amb un ball de diumenge, cloenda de les jornades, un ball temàtic a les 5 al Centre Cívic Frederic Mompou. I aquest cap de setmana continua en marxa el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'increment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu. Aquest cap de setmana, al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, hi haurà aquest petit dispositiu reactiu per intervenir de manera ràpida i professional únicament en cas d'emergència. I mirant l'agenda esportiva, comencem amb el futbol sala. El futbol sala Castelldefels X-Bayer Team acaba la temporada aquest dissabte al SEM Can Roca. Arriba el darrer partit de la temporada del grup 2 de la tercera divisió nacional masculina de futbol sala. Serà a 3:45 de la tarda. Els grocs rebran el Balaguer. I per la seva part, si parlem d'hoquei, ens arriba un nou partit del sènior femení que diu adeu també aquest diumenge a la temporada 2025-2026 de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba i de pas a la categoria. Ho fa diumenge al municipal de la Via Fèrria, a les 11 del matí. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Aquest cap de setmana hi ha una cita important amb l'esport i també amb el pàdel adaptat, perquè se celebra el 5è torneig internacional de pàdel adaptat a càrrec de l'Associació d'Esports Pàdel Adaptat EPA. Nosaltres, el director tècnic d'aquesta entitat, Nil Martínez. Molt bon dia, Nil.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem una mica els objectius de la vostra entitat. Quan es va crear i per a què?
1: Els objectius de la nostra entitat es van... ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: Els alumnes es venen de Castelldefels, però també d'altres poblacions que coneixen a la vostra raó social, no?
1: Exacte. Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants.
0: Actualment, amb quants alumnes compteu?
1: Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estan fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: I va arribar un moment en què vau decidir fer aquests tornejos, no? En aquest cas, allà la 5a edició.
1: Exacte, la 5a edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé.
0: El torneig s'ha dividit en dos dies, el divendres al Carita Morena i el dissabte a les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno.
1: Sí, així és. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al Club de Tenis Andrés Gimeno.
0: O sigui que una mica barregeu la pràctica de l'esport amb també activitats lúdiques, que és el que fareu el divendres a la platja.
1: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que és el pàdel com a tal és el que menys importància li donem, perquè tenim molts nanos que no es dediquen a la competició ni es dedicaran, i el que volem és passar-ho bé. Llavors pues, juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Després del torneig feu la cloenda dels diferents equips que teniu a l'entitat, no? Deies.
1: Sí, exacte. Aquest any, de fet, ho volíem fer més petitet, perquè l'any que ve ja muntarem una bona festa, que serà el 10è aniversari, i aquest any havíem pensat de fer-ho més petitet, més entre nosaltres, i no fer tant liu, però al final, com sempre, hem acabat igual. I venen tots els de fora, d'aquí també se'ns ha apuntat tothom, se'ns han apuntat altres associacions o altres clubs aquí a Catalunya, i acabem... Ho fem el sopar de cloenda, el fem al Gimeno, i no sabem ni on ficar les taules perquè no tenim espai. Som 200, estem a 200 més o menys, 200 persones que venen a sopar.
0: Mare meva. Importants xifres, la qual cosa vol dir que els objectius amb els que es va crear la vostra entitat s'han assolit, no?
1: Sí, s'han assolit i s'han superat les expectatives que teníem, perquè en teníem poques. I bueno, ara sí que les tenim, això de seguir mantenint aquest volum sempre i quan podem donar un molt bon servei a cada persona que ve amb nosaltres i treure el millor de cadascú.
0: També m'explicaves, Nil, que organitzeu un casal d'estiu pel mes de juliol.
1: Sí, exacte. Ara fem el torneig, acabem, després fem les dues setmanetes que quedaran fins que s'acabin els col·les i acabem la temporada. I durant tot el mes de juliol fem allà el casal d'estiu a les instal·lacions del club, que al final doncs, són unes instal·lacions molt bones, amb la piscina, la platja al costat, i fem el casal durant tot el dia. Tenim un horari, uns que venen pel matí, uns que venen tot el dia, uns que venen per la tarda. Vull dir, estem tot el mes de juliol sense parar.
0: Com és d'important la participació de les famílies en aquestes activitats?
1: La participació de les famílies, nosaltres li donem molta importància, perquè al final, si no deixa de ser una activitat més que ells no veuen el que treballem. Sí que poden veure resultats a casa o poden veure una miqueta el que els hi expliqui el nano, però al final, quan ho veuen i es donen compte de això, no que vinguin a veure cada entreno, però quan fem l'esdeveniment aquest, doncs veuen el grup d'amics que té, veuen com es relaciona amb els nens, com es relaciona amb els entrenadors, com lo feliços que són quan fan aquesta activitat, i aquí és quan li donen importància i quan també una miqueta els pares o mares s'enganxen al projecte i ja passa a ser més un projecte que no una activitat extraescolar com a qualsevol altra.
0: Que a més beneficien en l'aspecte físic als alumnes, no?
1: Exacte, o sigui, tant físic com de psicomotricitat, com és que és una millora, o sigui, qualsevol esport serà millores físiques, però és que més que físiques són millores de tot el que parlem sempre, doncs això, de l'empatia, de la superació, de l'autonomia, de mil coses que podríem estar parlant que és que no acabaríem de treure tots els beneficis que tenen.
0: Si alguna persona està interessada en participar doncs, al llarg de l'any amb vosaltres, què és el que ha de fer, Nil?
1: Sí, ha de contactar amb nosaltres. Tenim les xarxes socials Padel Esports Adaptat o el telèfon del club de tenis Andrés Gimeno i ens posen en contacte i nosaltres tenim les portes obertes per tothom i encara que no capiguem, qualsevol persona que vulgui no la deixarem fora i li farem un foradet quan es pugui i sempre això donant el millor de nosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nil Martínez, director tècnic de l'Associació Esports Padel Adaptat EPA, per acostar-nos a aquestes notícies al voltant del torneig que fareu internacional ja de Padel Adaptat. Sí. Que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, tant en l'aspecte lúdic com el purament esportiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres i qualsevol persona està invitada a vosaltres o qualsevol persona que us senti, esteu tots invitats a passar-vos el divendres 29 per la platja, enfront del xiringuito del Carita Morena, o el dissabte per les instal·lacions del club de tenis Andrés Gimeno, que estarem allà donant-ho tot.
0: Moltíssimes gràcies, Nil. Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels tornarà a remar contra el càncer, una jornada solidària oberta a tothom. El Canal Olímpic de Catalunya acollirà el proper 24 de maig Rema contra el càncer, un esdeveniment obert a tota la ciutadania organitzat per la Fundació Rema contra el càncer. Parlem amb la persona responsable, Pep Jungà. Molt bon dia, Pep.
1: Bon dia, Anna.
0: Aquesta cita s'emmarca en la 7a Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, no?
1: Sí, exacte. És la part solidària d'aquest festival internacional que organitzem ja, que és la 7a edició al Canal Olímpic.
0: La jornada tindrà lloc des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Quines seran les activitats preparades?
1: Doncs mira, el que proposem...

0: venir amb la gent que estimes i col·laborar per una bona causa.
1: Les persones que vulguin participar d'aquesta experiència, que té una durada de 45 minuts en aquesta embarcació en cap i cua de drac en el Dragon Boat, no necessiten experiència prèvia, tan sols, això sí, no, Pep, han de fer un donatiu solidari.
0: Exacte. De fet, totes les activitats van a canvi d'un donatiu solidari que es repartirà entre les fundacions i associacions que tenen alguna cosa a veure amb càncer que també participaran de l'esdeveniment durant el diumenge.
1: Entre les entitats presents hi ha l'Institut Català d'Oncologia, l'Associació contra el Càncer, l'Associació Càncer de Mama Masculino, PICAM, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negativo, Prevenció i Informació Càncer Molins, Endavant Xiques i la Fundació Rema contra el Càncer, la qual estàs doncs, vinculada tu, però també col·laboren aquí el Club de Piragüisme de Castelldefels, Dracs de l'Aigua 2019.
0: Sí, exacte, és això. Volem que aquest dia, doncs, a més, donar-los protagonisme a totes aquestes associacions, donar-los visibilitat, fan molt pel territori i volem que aquest dia sigui el dia de les associacions i dels clubs que estem doncs, apoyant aquesta causa i ajudant doncs, els pacients i els malalts de càncer a través de la pràctica, sobretot, del Dragon Boat.
1: Des del punt de vista físic, des del benestar que pot comportar aquesta activitat, quin destacaries?
0: Doncs, a veure, des del punt de vista físic, al final, qualsevol exercici és bo per a pacients que estiguin en tractament i, sobretot, un cop l'han acabat. O sigui, l'exercici físic és bo qualsevol. Però el Dragon Boat té unes característiques que el fan una mica especial. El Dragon Boat és dels pocs esports d'equip que pots començar a qualsevol moment de la teva vida. Tenim persones amb 40, 50, 60, 70 i fins a 80 anys que agafen una pala, els posem al barco i en aquell moment doncs, ja formen a passar a formar part de l'equip de Dragon Boat i són palistes a Dragon Boat. Llavors, hi ha pocs equips que et permetin, pocs esports que et permetin viure aquesta experiència. El Dragon Boat és un d'ells.
1: Molt bé, doncs les persones que vulguin participar en aquesta nova edició del Dragon Boat, què és el que han de fer, Pep?
0: Doncs l'únic que han de fer és visitar-nos a la pàgina web Rema contra el Càncer. A l'apartat esdeveniments trobaran l'esdeveniment de Castelldefels i inscriure a l'activitat que volen venir, fer el donatiu i a partir d'aquest moment doncs, ja els atendrem presents que vinguin al canal el diumenge. L'entrada és gratuïta. Pot venir absolutament tothom, tant si vens a fer activitats com si no, i el que els proposem és que vinguin a gaudir de l'espectacle que veuran. Pensa que al canal, el diumenge, a més de les activitats solidàries, hi ha totes les finals del Festival Internacional de Dragon Boat i totes les competicions dels equips de supervivents de càncer, que aquest any en tenim més de 20. Són 200 palistes de tot el món, 16 nacionalitats, que formen part d'un equip de Dragon Boat de supervivents de càncer i que es mouen a nivell internacional i venen a participar, doncs, com per exemple en el nostre festival d'enguany.
1: Doncs la cita el proper diumenge, aquest diumenge 24 de maig. Nova jornada solidària Rema contra el Càncer al Canal Olímpic de Catalunya, la 7a Barcelona International Dragon Boat Fest, que vol apropar aquest Dragon Boat a tota la ciutadania i donar visibilitat a les persones que afronten o han afrontat un procés oncològic, especialment en l'àmbit del càncer de mama. Pep Juncà, des de la Fundació Rema contra el Càncer, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat més detalls d'aquesta convocatòria. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Anna. A veure si us animeu i així podeu conèixer l'equip d'aquest any que hem muntat, que és el Fúries, que serà l'equip local del Canal Olímpic. En tenim 6 ja a Catalunya i us esperem a tots. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Molt bon dia.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

0: Aquest proper diumenge es celebra una nova edició de la Plec de Bruguers. Amb nosaltres Paco Ávila, tècnic de Cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Doncs a la Plec de Bruguers.
1: Sí, sí, com cada any coincidint a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, a la tot al matí i tarda farem el tradicional a Plec de Bruguers, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Hi ha un programa bastant farcit d'actes. Comença a les 9 del matí a la missa solemne, després a les 9:45 perdó, hi haurà un concert de cant coral de les corals de Castelldefels, en aquest cas la coral Margalló, la coral Marinada i les diferents sessions de la coral Montau de Begues. Després, a les 11:15, més o menys 11:15, comencen totes les actuacions de balls populars, danses tradicionals, la colla gegantera, el ball de gitana, la colla jove, el ball de picarol, totes les activitats de cultura popular, el ball de gegants i una petita actuació castellera entre les colles de Castellers de Castelldefels i els Castellers Encantats de Begues. Després, tot seguit, com ja veu, està molt farcit, a les 13 hores hi ha una mitja jornada de ballada de sardanes a càrrec de la Copla Coblan, i per finalitzar sempre hi ha un tradicional dinar popular de germanó entre els participants dels dos ajuntaments. Això està previst que comença a les 9 del matí i que acabi sobre les 4:00, 4:30, 5:00 de la tarda.
0: Molt bé, com és habitual, allà es troben la ciutadania per gaudir tant de Begues com de Castelldefels a la cultura tradicional catalana.
1: I és un acte bastant divertit, que és un acte de germanor entre els dos ajuntaments, a les colles participants. Molts ja es coneixen entre ells i és una mena d'espai de retrobament entre les dues ciutats, que ja és una vella tradició, una vella festa del calendari festiu de la ciutat.
0: Molt bé, per participar no cal inscripció prèvia, només anar allà.
1: Enguany no tenim cap problema, tot controlat. I jo invitaria la gent que no l'ha vist mai que pugui a l'Ermita del Bruguers, que és un lloc molt emblemàtic i que gaudeixi de tota una activitat de cultura popular catalana.
0: Molt bé, doncs la Plec de Bruguers puntua la seva cita aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
2: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Així som. El magazín de Radio Castelldefels. Amb Anna López.

I see some. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Nova cita a aquesta hora per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats. A la reunió s'hi arriba amb l'última proposta de mestres i professors que plantegen un increment de 500 euros mensuals. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana de juliol. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 soldats més a Polònia, una decisió que arriba després de la retirada de tropes d'Alemanya. Pel secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, ningú pot interpretar aquests moviments com un càstig. I els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb l'O Cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. I l'Auditori Palau de Congressos de Girona està d'aniversari. Fa 20 anys i ho celebra amb un cap de setmana ple d'activitats. Entre concerts, congressos i esdeveniments, uns 2 milions de persones han passat per l'equipament durant aquest període. Torna a l'univers Star Wars en pantalla gran 7 anys després. S'estrena The Mandalorian en Grogu. També arriben la catalana Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato, la tercera planta, i Love Me Tender.
1: Esports.
2: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Álvaro Arbeloa confirma que l'any vinent no s'asseurà a la banqueta del Real Madrid. També ha afirmat que no formarà part de l'equip tècnic en el supòsit que tornés José Mourinho. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa Granollers, en un duel per la tercera posició de la classificació. I en waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga Femenina si guanya la piscina del Sabadell a les 8 del vespre.
0: Repassem també el temps en titulars. Temperatures una mica més elevades avui arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida i a la costa les temperatures quedaran una mica més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
3: Castelldefels avui.

0: Bon dia. Ara, al butlletí informatiu Castelldefels, avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels, seu del Dragon Boat Fest i de rema contra el càncer. El Canal Olímpic de Catalunya serà l'escenari, fins al 24 de maig, d'una gran cita internacional amb 39 equips, 917 palistes i 15 nacionalitats. El diumenge 24 de maig tindrà lloc la jornada solidària Rema contra el càncer, oberta a tota la ciutadania. I pel que respecta a l'agenda cultural, l'Aplec de Brugués uneix Castelldefels i Begues aquest diumenge. L'Ermita de Brugués acull a partir de les 9 del matí una trobada que inclou cant coral, ball de bastons, ball de cintes, gegants, castells i un dinar popular de germanor. I acabem amb la mirada a l'agenda esportiva. El Club Bàsquet Castelldefels Sènior Femení visita Granollers, juga aquest diumenge a la pista del Granollers al partit de la jornada 29 del grup 1 de la Supercopa Femenina de Bàsquet. El duel es disputa a un quart d'una del migdia. Les castelldefelenques, campiones des de fa setmanes i amb l'ascens ja assegurat, volen acabar la temporada amb les millors sensacions. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. En una hora és el torn de l'informatiu local, amb més notícies en detall de Castelldefels. Fins aviat!
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Càpsules de salut. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera de la CalSAP Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de Sanitat. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts usuaris, molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a la plaça, a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Darito Mar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada, a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui vulgui podrà, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller amb, no sé si sabeu què és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i de més. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs això és tot.
1: Ni més ni menys.
3: Ni més ni menys.
1: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Can Bou, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
2: La primera recomanació, bueno, primer de tot felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
1: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que no tant el cos?
2: El primer benefici que noten al cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, quan més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va assemblant més a les persones no fumadores. Vale.
1: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
2: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
1: I quin risc té?
2: A veure, el vapeig, porti nicotina o no, si porta nicotina, la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent, amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pots fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
1: Mal. És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt menys.
2: Exacte.
1: Així.
2: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vapor doncs és quasi nula, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludables. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vapor no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vapor d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua i no és veritat. I l'altra cosa també hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sí, de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars, no? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual, no? A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
1: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
2: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat, que de fet em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac, no? Que això també va molt bé per dir no comencis, que goita.
1: Perquè gràficament es veurà.
2: Exacte, un podrà viure, no?, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
1: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
2: Que us animeu a venir al centre.
3: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
1: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que ha explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
2: Gràcies a vosaltres, gràcies.
3: Bon dia. Gràcies, bon dia.
4: Cápsulas de salud.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos,

0: Així som.
1: I get a rush.
0: El magazín.
1: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de les migranyes amb el neuròleg Sergio Campo de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor.
1: Hola, bon dia.
0: Com podem definir les migranyes? Què són?
1: Bé, doncs la migranya és una, no és només un mal de cap, és una malaltia en si mateixa i és una malaltia doncs, bueno, que té un impacte doncs, en moltes dimensions de l'individu, no només és bueno, en el seu mal de cap i ja està, doncs té un impacte a nivell social, té un impacte a nivell familiar, té un impacte a nivell laboral i, bueno, i això ho anem veient cada dia, tant no, els companys a l'ambulatori com aquí, quan ven els pacients ens expliquen els seus mal de cap o com impacta, com limiten el seu dia a dia, sí, sí.
0: Com es produeixen les migranyes? Quin és el seu origen?
1: L'origen, a veure, l'origen és difícil perquè normalment hi ha una causa que és, o el que es diu, no? Que la causa és multifactorial. Sí que sabem que hi ha una base genètica, normalment, més o menys, doncs, entre el 50 i el 70% de les vegades que hi ha algú amb migranya, amb mal de cap, amb un estil migranyós, hi ha un antecedent familiar. I avui en dia sabem que hi ha diversos gens que predisposen a que la persona pugui desenvolupar episodis o atacs de migranya. El que passa és que després doncs, hi ha una barreja de coses. Hi ha persones que tenen aquesta predisposició, però després tenen molt poquets episodis o tenen doncs, uns mal de caps que fins i tot no se n'havien adonat o ni ho havien arribat a reconèixer com a migranya i després hi ha persones doncs, que estan amb mal de caps diaris, amb mal de caps molt freqüents, que consulten habitualment els serveis mèdics. Llavors, al final és una barreja de símptomes. Hi ha un origen que moltes vegades és genètic i moltes vegades hi ha una sèrie d'elements o desencadenants que es poden trobar. Hi ha persones doncs, que identifiquen sobretot a nivell hormonal, canvis meteorològics que poden desencadenar o fer doncs, això, no? Que tinguis un episodi en concret. Però bé, al final se suposa que és el que et dic, no? Que hi ha una base genètica i que hi ha una sèrie d'elements que poden influir després.
0: Hi ha migranyes diferents intensitats. Ha començat, doctor, parlant de l'impacte que té a nivell familiar, a nivell laboral, fins i tot, perquè algunes d'aquestes migranyes, alguns d'aquests episodis, són molt incapacitants.
1: Sí, sí, sí. No només el mateix episodi en si, sinó, me refereixo no només al mateix mal de cap en si, sinó moltes vegades, avui en dia sabem que a més del que és el dia de mal de cap, ja tenim estudis de ressonància funcional que sabem que abans de començar amb el mal de cap hi ha una sèrie de símptomes prodròmics, que es diuen, és a dir, hi ha una sèrie de símptomes que venen abans del mal de cap. Hi ha persones que comencen a badallar, hi ha persones que tenen una mica més de somnolència. Durant l'episodi hi ha persones que tenen uns fenòmens que es diuen aures, que això bàsicament, habitualment, són episodis amb afectacions visuals, amb afectacions sensitives, que això doncs, per si mateix pot ser molt discapacitant. Després ve la fase de mal de cap i hi ha persones que després tenen com una fase després del mateix mal de cap que, entre cometes, no? Moltes vegades et diuen és que sembla que es tingui una ressaca, no? Perquè és com un dolor que, evidentment, no és exactament el mateix que la migranya, però és un embotament, un cansament, que això normalment s'associa doncs, després del mal de cap, les següents hores o fins i tot 12 hores després. Llavors, ja dic, no és només en sí, el mal de cap, sinó moltes vegades és tot allò que va al voltant. Llavors, clar, quan tens un episodi puntual o respons bé al tractament, això és una incapacitat temporal i ja està, però hi ha persones que requereixen amb els tractaments doncs, estirar-se una estona, requereixen descansar, hi ha persones que tenen una freqüència elevada i aquí és doncs, quan haurien de plantejar doncs, això, la utilització d'alguns tractaments preventius per intentar millorar tot això, clar.
0: Perquè actualment tenen cura les migranyes?
1: Clar, en cura com entenem, no? De dir, doncs, si tinc una infecció, em prenc un antibiòtic i se me'n va? No. O sigui, al final és el que, no? El que us he dit abans al principi. Si tenim en compte de que al final hi ha una base genètica, hi ha una sèrie d'elements que a tu et predisposen, jo crec que fins al dia que no aconseguim modificar això, difícilment podrem considerar que ho podem curar. El que passa és que sí que és evident que en els últims anys hem tingut bueno, una sèrie de medicacions noves, hem aconseguit molt en l'àmbit de les migranyes. Clàssicament tenim una sèrie de medicacions que s'utilitzaven, però en aquests últims anys tenim la sort no, de que hi ha hagut doncs, més interès també de part de la indústria, hi ha hagut més interès en trobar algunes molècules que interfereixen o que poden ser molècules claus en molts atacs de migranya, llavors s'han desenvolupat medicaments que realment són eficaços, evidentment, no en el 100% de les persones, malauradament sempre hi ha persones que són refractàries, que no responen, però hi ha persones que, ja et dic, que encara que no hàgim aconseguit curar-ho, jo sóc realista, sempre ho intento explicar, difícilment això ho curarem, però l'important moltes vegades quan parles amb les persones és el canvi que han fet en la seva vida. Si aconseguim que passis d'estar incapacitat, si aconseguim que deixis d'haver de faltar el teu oci, a la feina, no hagis d'estar a urgències en comptes de fer això, tu pots tenir una vida més o menys normal. I, home, això realment, encara que no aconseguim curar, és un canvi molt, molt significatiu en molts casos.
0: A banda de la medicació, què és el que aconsella als pacients que pateixen aquesta malaltia?
1: Doncs normalment sempre intentem explicar que hi ha una sèrie de mesures que es diuen no farmacològiques. Normalment és veritat que per si mateixes difícilment aconseguirem un control òptim de la malaltia, però hi ha una sèrie d'elements que influeixen i que són importants i que també és més enllà del que és el tractament farmacològic, és important que quedi clar. Llavors, sí que sabem, o és important també transmetre a les persones, que tot allò, una mica en resum, tot allò que faci que la teva vida sigui més ordenada, és a dir, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, de menjars, tot això t'ajudarà. Hi ha alguns estudis que s'han fet també a nivell d'exercici físic i que sabem que en alguns casos pot ser igual d'eficaç o tenir una eficàcia com alguns preventius clàssics que s'han utilitzat tota la vida. Llavors, una mica en resum, encara que sembli un tòpic, no és un tòpic, tot el que sigui, tenir una vida ordenada, intentar mantenir certa regularitat amb horaris de son, horaris inclús de les menjades, intentar evitar dejunis molt prolongats, intentar tenir una vida activa a nivell físic, tot això sabem que ajuda i això és important, evidentment. Després de la vida hi ha moments que són difícils i moments en què doncs, hi haurà més ansietat, això és una cosa que no es pot lluitar contra això, però almenys ser conscient i saber una mica quines eines o quines coses pot intentar un fer per millorar.
0: I en el moment de l'episodi, imagino doncs, que estar en un lloc tancat, sense llum, en silenci, també ajuda a superar.
1: Sí, clar. Això depèn una mica també de la, diguem, de la intensitat. De memòria no me'n recordo, però jo crec que al voltant, hi havia una estadística, no?, que al voltant del 30-40% de les persones tenien atacs que requerien d'estirar-te, de posar-te les fosques i que tenien una incapacitat important. Llavors, tot això ajuda, evidentment. El fet d'estar doncs, això en un lloc on hi hagi llums molt potents, llum blanca potent, que hi hagi molt de soroll, tot això són coses que empitjoren el mal de cap, empitjoren, no? En general molesta més a la persona. Llavors, la mateixa persona, si té un atac d'aquestes característiques i ho pot aconseguir, doncs, sense cap dubte, intentarà, si pot, estirar-se una estona, baixar-se, posar-se les fosques, baixar-se la llum i quedar-se no, tranquil·la, amb la televisió apagada, el mòbil apartat. Llavors, sí, tot això són coses que el que és la mateixa crisi o el mateix episodi poden ajudar. Normalment és això, sempre ho intentes combinar amb algun tipus de tractament que t'ajudi a intentar o tallar l'atac o almenys reduir la intensitat d'aquests símptomes. Clar.
0: Doncs doctor Sergio Campoy, neuròleg de l'Hospital de Viladecans, moltíssimes gràcies per informar-nos més sobre les migranyes.
1: Molt bé, doncs a vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Vale, bon dia, adéu, gràcies.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 22 de maig. Fem un repàs als principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels acull la jornada 20 anys d'acció climàtica local amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president de la xarxa de Ciutats pel Clima. Recta final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Reconeixement institucional als nous ambaixadors juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert. Comencem l'informatiu.

0: Des d'ahir, Castelldefels és la seu de la trobada de ciutats de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, un esdeveniment que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, el Manuel Reyes, ha assumit la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que entoma amb molta il·lusió.
1: Bueno, pues con mucha ilusión y cuento también con un equipazo, con el alcalde de Rota, con la alcaldesa de Torremolinos, con todos los vocales que nos acompañan en la Junta de Gobierno y por tanto, pues en este año que nos queda de mandato, estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas por la red y sobre todo porque al final hay 34 millones de ciudadanos que están bajo este paraguas y vamos a seguir trabajando para ampliarlo y para mejorar sobre todo por la calidad de vida de estas personas.
0: L'alcalde a la vegada reafirma la implicació de la ciutat amb l'acció contra el clima. Escoltem a l'alcalde, el Manuel Reyes.
1: Hoy Castelldefels evidentemente reafirma su compromiso contra el cambio climático y sobre todo pues en jornadas como esta no solo queremos sensibilizar sino compartir lo que se está haciendo bien en cada municipio, en cada ciudad de toda España para esas buenas prácticas pues se puedan implementar en otros municipios. Yo creo que las guías que se están desarrollando, el trabajo que están realizando especialmente el personal técnico de la FEN en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones sirve para mejorar y para que cada día pues tengamos un poquito pues mejor la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aquí en Castelldefels el compromiso es total y absoluto. Desde el principio del mandato, por ejemplo, defendimos y solicitamos a la Generalitat de Cataluña que se declarara la primera zona cepa urbana en la Olla del Rey y se consiguió. También hemos plantado muchísimos árboles, hemos creado refugios climáticos tanto en escuelas como en parques. La semana pasada sacamos también una noticia importante, que es que el 100% de la energía que se utiliza en el alumbrado municipal, en los equipamientos y en las escuelas de Castelldefels proviene precisamente de fuentes renovables y es algo muy positivo.
0: Entre altres actuacions, l'alcalde ha destacat el projecte de la nova passarel·la que s'ha instal·lat a la platja per protegir les dunes. Escoltem a l'alcalde, Manuel Reyes.
1: Y por último, también hace también muy poquitos días se ha puesto en marcha un proyecto conjuntamente con el área metropolitana, la Diputación, y financiado a través de fondos Next Generation, a través del Gobierno de España, una pasarela en la playa de Castelldefels que permite precisamente pues, proteger la biodiversidad que tenemos en el espacio dunar en Castelldefels, ¿no? Por tanto, pues hoy reafirmamos nuestro compromiso y sobre todo que nos queda una jornada a lo largo de la mañana de hoy que va a ser muy interesante con personas de reputado prestigio, como ha sido el exalcalde de Sevilla, Juan Espada, o el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, que hoy nos van a acompañar y que, por tanto, también han sido presidentes de esta red y que van a aportar también su granito de arena. Y, como decía pues, el secretario de la FEN, esta red pues, tuvo esa visión hace 20 años y, por tanto, pues, ese compromiso visionario que hoy desde los diferentes municipios y de manera transversal, independientemente de la ideología y del partido que gobierna, yo creo que esto también transmite un mensaje a la sociedad, que cuando trabajamos juntos los diferentes partidos, la sociedad avanza y España avanza.
0: Per la seva part, el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Luis Martínez Cicluna, ha explicat quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
2: Se creó hace ya 20 años. De hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad pues el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes y más intensas las olas de calor y, a su vez, el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de Ciudades por el Clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
0: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica. Escoltem a Luis Martínez, el secretari de la FEMP.
2: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
0: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
2: Por ejemplo, se elaboran guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en materia del cambio climático de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, se va en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
0: La jornada d'ahir es va centrar en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys. Escoltem el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en Luis Martínez Cicluna, que explica com va anar tot plegat.
3: Ha sido una asamblea importante, ha tomado posesión del cargo de presidente el Manu Reyes, el alcalde de Castelldefels, y también hemos contado, por supuesto, con la participación del vicepresidente primero, don José Javier, alcalde de Rota. Ha sido, una asamblea muy provechosa, donde se han adoptado acuerdos respecto de los trabajos que van a iniciar, nuevas guías sobre inundaciones, sobre sequía, y también se ha tenido la oportunidad de escuchar a representantes de municipios planteando cuestiones como pueden ser la afectación del cambio climático en la salud. Hay nuevas enfermedades que están apareciendo en nuestro país y también en todo lo relativo también a lo que es la vegetación, los residuos. También hemos hablado de la eficiencia energética con un nuevo acuerdo marco que va a poner en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias para comercializar los certificados de ahorro energético. Es, en definitiva, muy provechoso. Una sesión de trabajo muy provechosa, como será hoy, con toda seguridad, también este encuentro de los 20 años de la red.
0: Avui la trobada ha servit per commemorar els 20 anys a la xarxa espanyola de ciutats pel clima. Escoltem a Lluís Martínez, el secretari de la FEM.
2: El encuentro con motivo de los 20 años de acción climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
0: Escoltem per la seva part José Javier Ruiz, el vicepresident de la Red Española de Ciudades por el Clima.
4: El reto de todas las administraciones es poner sobre la mesa la dificultad y sobre todo la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo concienciar a la ciudadanía de que hay que poner medidas. Desde lo local, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Y el que lo hagamos coordinados en red, municipios de todo el país y además de distintos colores, pero siempre con un objetivo común, creo que es importante porque compartimos experiencias, compartimos las mismas sensibilidades y sobre todo también a nivel de los técnicos, pues pueden estos planes o estas guías que se trabajan desde la red desarrollarlas y plantearlas dentro de, como digo, la aportación que humildemente desde cada municipio pues podamos hacer para contribuir contra este cambio climático que afecta en, como ha dicho el secretario en general, desde las altas temperaturas que sufrimos hasta riesgos de incendio o situaciones que hemos pasado, por ejemplo, en nuestra tierra, de una situación de sequía extrema a una situación de inundaciones y de lluvias intensas que hacen que, bueno, pues tengamos que, lógicamente, estar preparados y ser resilientes para atender las necesidades de los ciudadanos.
0: Aquesta jornada commemorativa ha tingut lloc al Castell de Castelldefels i ha servit a la vegada per fer oficial l'inici de la presidència de Manuel Reyes al capdavant de la xarxa estatal de municipis pel clima. Les jornades de la gent gran de Castelldefels entren a la seva recta final i s'allargaran fins aquest diumenge 24 de maig amb activitats repartides en diferents espais del municipi i una participació que es manté elevada en pràcticament totes les propostes. Des de l'Ajuntament, el regidor de gent gran, el Nico Cerpa, destaca el bon funcionament del programa i la implicació del conjunt d'entitats i serveis municipals que fan possible aquestes jornades.
5: Decirte que nosotros tenemos un colectivo muy implicado también. Yo creo que todo lo que podamos ir haciendo, todo lo que podamos ir consiguiendo en cuanto a este colectivo, se lo merecen. Aquí no tenemos a Gen Gran, no tenemos a un colectivo de Gen Gran, sino que tenemos a Gran Gen, a grandes personas. Y yo creo que eso, desde el consistorio y el equipo de gobierno, lo tenemos que valorar. Todo lo que hagamos por ello, yo creo que es poco. Nosotros habitualmente hacemos las jornadas de la Gent Gran repartidas en dos semanas. Hemos empezado esta semana. Lo que sí te puedo decir es que todas las actividades están siendo un éxito.
0: Ahora, el consistori subratlla que el programa es desenvolupa amb una elevada participació en pràcticament totes les activitats, que en molts casos acaben a omplir espais i aforaments previstos. Així també ho destaquen l'equip tècnic. Darrere de les jornades escoltem, en aquest cas, a Efrem Guasqué, de l'àrea de la gent gran.
6: Realmente todas las actividades han estado a full. Tanto el teatro como hasta las habaneras que nos llovió, al final hizo buen día y acabamos teniendo todas las sillas llenas. Las 500 sillas que teníamos previstas estaban a reventar en las habaneras. También hay que decir, bueno, domingo fue un poco más flojo, pero porque coincidía con un mogollón de actos, entonces sí, estaban como muy repartidos en todos los actos, pero también en el baile, tanto en el country como en las sevillanas, como los bailes en línea, bailes en salón, estaba había mucha gente en la plaza.
0: Durant aquests dies, el programa combina activitats culturals, esportives i de salut, amb especial protagonisme dels espais com el Centre Cívic Frederic Mompou, la plaça de l'Església i el Teatre Plaza. Des de l'organització s'explica que aquest programa no es concentra només en aquestes dues setmanes, sinó que forma part d'un treball continuat al llarg de l'any amb centenars de participants actius en els diferents centres municipals. En paral·lel, aquests dies també s'estan desenvolupant activitats complementàries com tallers, cinemes, sardanes o propostes a l'aire lliure que mantenen el ritme del programa fins a la seva cloenda. Les jornades arribaran al seu final aquest diumenge amb el tradicional ball de cloenda al Centre Cívic Frederic Mompou. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels va acollir ahir l'acte de lliurament de credencials als ambaixadors i ambaixadores juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert en el marc del programa Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. L'acte va comptar amb la participació de la cinquena tinent d'alcaldia i regidora de presidència i responsable d'internacionalització, la Marian Ortega, que va donar la benvinguda als alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert.
7: Hoy nos visitáis como centro, como alumnos del Instituto SERT, Pero, claro, primero, que sois el único instituto de aquí, de Castelldefels, que sois embajadores y embajadoras de la Unión Europea, y eso ya por sí solo es un mérito. Pero además os acompañáis como representantes de los valores europeos, como son la participación, la convivencia, la democracia y la solidaridad. Vuestro papel es muy importante porque Europa no es una institución lejana, está allá en Bruselas, sino que se construye desde las ciudades, desde los pueblos, desde los centros educativos y se construye con personas como vosotros, con gente joven que con vuestras ideas, con vuestra mirada, hacéis que Europa tenga sentido y tenga valor, ¿no? Esperamos que esta visita os permita conocer no solo al ayuntamiento, sino también cómo funcionan las instituciones europeas y os animo sobre todo a preguntar, a participar y cómo no, a ser parte activa de este Castelldefels y de esta Europa que estamos construyendo entre todos.
0: Durant l'acte, la regidora va estar acompanyada dels regidors Ramon Amador d'Educació, Cristian Undamal de Joventut i Ramon Escolà d'Urbanisme. Per part del centre hi va assistir el director, el Joan Manuel Cazorla, i l'ambaixadora sènior de l'Institut, la Sandra Loureiro, que va fer un repàs de les accions destacades d'aquesta experiència educativa.
8: Al llarg d'aquest curs hem fet una sèrie d'accions i m'agradaria destacar unes quantes. Amb un grupet d'alumnat de tercer vam visitar el Parlament Europeu a Brussel·les i la Casa d'Europa va ser una visita molt fructífera i molt exitosa, els nois van aprendre molt. També participem en diferents projectes transversals, inclús en certàmens, com és el certamen Què és per a tu Europa, que els nois han creat un vídeo i hem presentat un, a veure si tenim sort. I també tenim una optativa que cursem durant l'any, que es diu Som Europeus. I darrerament, l'última acció que hem fet és participar a la celebració del Dia d'Europa, que vam anar el divendres dia 8 amb tots els nostres ambaixadors i vam fer aquesta celebració juntament amb altres escoles ambaixadores de Catalunya.
0: També va assistir Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que va transmetre l'honor de formar part de l'acte de lliurament de credencials en un any tan rellevant pel programa d'escoles ambaixadores.
9: És per a mi, com no, un plaer, un honor ser avui a Castelldefels, en aquest saló de plens, per celebrar aquest acte de lliurament de les acreditacions com amb ambaixadores i ambaixadors juniors del Parlament Europeu. A més, aquest és un any, ja ho vam comentar el 8 de maig, quan vam fer aquesta trobada amb tots els centres, és un any molt especial pel programa d'escoles ambaixadores perquè fa 10 anys que existeix aquest programa. I a Catalunya participeu actualment 25 centres, són uns 700 alumnes, la majoria ens vam reunir ara a Cotxeres de Sants. I a nivell d'espanyol estem parlant quasi de 200 centres educatius i més de 4.500 estudiants. I avui esteu representats amb alumnes de tercer d'ESO, que, si no m'equivoco, molts participeu en una optativa que es diu Som Europeus i també iniciatives com el programa Erasmus Plus. I això que hem vist, de fet, al vídeo, és precisament el que busca el Parlament Europeu, que Europa no sigui una cosa, ho comentaves abans, llunyana i abstracta, sinó una experiència real i propera als joves i també, molt important, al territori, que fugim una mica del barcelonacentrisme i del madridcentrisme, d'això, que no, s'ha de sortir.
0: L'alumnat, per la seva part, va aprofundir en Europa en preguntes, projectes i experiències internacionals i després dels parlaments institucionals l'alumnat va protagonitzar una roda de preguntes en què ha pogut plantejar qüestions sobre Europa, les seves institucions i altres temes d'interès. Els estudiants han treballat al llarg del curs en el coneixement de la Unió Europea mitjançant diferents iniciatives, entre les quals l'optativa Som Europeus i el projecte del programa Erasmus Plus consolidat al centre com una eina clau per reforçar la seva vocació internacional. A més, gràcies a la participació en el programa, han pogut visitar el Parlament Europeu i conèixer de prop el seu funcionament. La xocolata torna a bategar a Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria que recupera una tradició històrica vinculada a les bases i a la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història es remunta a l'any 1791, quan Josefa Sanmartí i el seu fill, Josep Roca Sanmartí, van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve, de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Segons la documentació històrica, aquell dia es va celebrar una gran xocolatada popular, una tradició habitual a Barcelona, però inèdita fins aleshores a Castelldefels. Amb els anys, les bases es van convertir en un espai de trobada festiu i social on les famílies i veïns compartien música, balls i àpats populars. Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb xocolata. La recepta original, documentada per l'historiador Jordi Tresserres, ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local. I pel que fa a la cultura, escoltem a la tècnica de Cultura i Festes, la Mireia Soler, que ens fa un repàs de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat.
10: El dissabte hi ha una conferència ballada sobre danses urbanes a la Margarida Xirgo. És gratuïta i cal inscripció prèvia per això. I té molt bona pinta perquè bueno, farà una mica d'un taller, entre cometes, però també hi haurà dansa. O sigui que, i encara queden places, convidem a la gent que qui vulgui es pot apuntar a la pàgina de Cultura per aquest taller del Festival de Dansa. Uh-huh. I després a la tarda, amb teatre, seguim amb el Festival de l'Inagena, en aquest cas és el grup de Paranoia Estudi, amb l'obra de teatre Talk Me, que és el dissabte a les 8 al Teatre Plaza. També queden poquetes entrades, però encara en queden. I després ja el diumenge és torn de l'Aplec de Brugués, que és, cada any es fa amb la vigília, o sigui, el diumenge abans de la segona Pasqua. Llavors aquest diumenge és l'Aplec de Brugués a l'Ermita de Brugués, on hi haurà pues, lo de sempre, no? Aquesta cultura popular que es fa una missa, després hi ha el concert de cants corals a la petita ermita, i després seguim amb les danses i balls tradicionals i castellers. I acabarem amb la ballada de sardanes i un dinar popular. O sigui que qui vulgui pujar a l'Ermita de Brugués aquest diumenge al matí també estarà ple de cultura popular. Per acabar, hi ha Laura Funes, del Festival de Dansa també, al Teatre Plaza el diumenge a les 7 de la tarda, una dansaora, no? Aquest punt és una ballarina flamenca, com si diguéssim, no? Perquè barreja part de dansa i de flamenc, i ella s'anomena dansaora i té superbona pinta. I també queden entrades, això el diumenge, el 24 de maig a les 7 al Teatre Plaza.
0: I ara, els esports. El Canal Olímpic de Catalunya de Castelldefels acollirà aquest cap de setmana la 7a edició de Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, una competició internacional que reunirà 39 equips, més de 900 palistes i representants de 15 nacionalitats en un programa amb 78 regates. I pel que fa a l'agenda esportiva, contactem amb el periodista Cristian Cano. Bon dia, Cristian, què ens depara l'agenda aquest cap de setmana?
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, ja poca cosa, eh? Ja es nota que estem a finals del mes de maig, ja pràcticament la temporada doncs, s'ha acabat per gran part dels equips locals i ara resten diferents esports, diferents categories que encara necessitem conèixer el seu desenllaç, com pot ser l'exemple de l'handbol femení, que dissabte juga el partit de tornada de la final entre l'Esportiu Castelldefels i el Vilanova del Camí B. El partit es jugarà a Can Vinader a 8:15 del vespre i serà l'últim partit de la temporada per l'equip de Marc Vizcarri. Un duel que, recordem, tots dos equips, tant Castelldefels com Vilanova del Camí, afronten ja sabent que són equip de Lliga Argent de cara a la pròxima temporada, però sí que tenim aquest al·licient, no? de guanyar el títol de Lliga i de ben segur que les castelldefalenques ho intentaran. Cal dir que és complicat ja que tenen una renda important, les d'Igualada, van guanyar de 7 gols de distància al partit d'anada i el Castelldefels a la tornada doncs necessitarà com a mínim a igualar aquesta diferència, necessitarà guanyar de 7 gols de distància si vol forçar la pròrroga i ja si guanya a partir de 8 doncs es proclamaria com a campió. És difícil, és una gran remuntada pel que significa l'handbol, però l'equip de Marc Vizcarri, insisteixo, ho intentarà fins al final. També tindrem un partit importantíssim el mateix dissabte per la tarda, que és de futbol. En principi, la Lliga regular ja ha acabat, ja sigui a Lliga Elit o també a Tercera Catalana, on tenim els equips locals. Però sí que és cert que ara, al mes de maig, principis de juny, doncs es disputen les fases d'ascens a Segona Catalana. La Unió Deportiva Vistalegre es va ficar en aquesta segona fase i disputa la primera eliminatòria aquest cap de setmana, el dissabte a les 5, al camp del Camp Rodon. La part positiva és que el partit de tornada serà Castelldefels el pròxim cap de setmana i de ben segur doncs el Vistalegre intentarà treure un resultat positiu aquest dissabte i sobretot el partit de tornada a casa doncs l'haurà de guanyar sí o sí. Ahir vaig estar parlant amb el Marcel Armengol, que és el tècnic de la Unió Deportiva Vistalegre, i comentàvem una mica el format d'aquesta fase d'ascens. En principi, el Vistalegre, amb superar aquesta eliminatòria i la següent, són dues eliminatòries, o sigui que estem parlant de 4 partits, doncs ja li seria més que suficient per proclamar-se com a equip de Segona Catalana la pròxima temporada. I ja després, traient aquests dos partits de futbol i d'handbol, també tenim més activitat, el que passa és que pràcticament, doncs, sense realment

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 22 de maig. Castelldefels acull la jornada 20 anys d'acció climàtica local amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president de la xarxa de Ciutats pel Clima. Recte final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Reconeixement institucional als nous ambaixadors juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, d'avui ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: fons.
1: Avui posarem el focus en els centres cívics i en el paper clau que tenen dins la vida social i cultural dels municipis. Són espais de trobada, de formació, de participació i també de cohesió, que dinamitzen barris i connecten persones de totes les edats. Parlarem de com es dissenya la programació de la implicació de les entitats, els criteris d'inclusió i els reptes de futur que afronten aquests equipaments. Per aprofundir en tot plegat, ens acompanya la tècnica del Departament de Participació Ciutadana, Convivència i Nova Ciutadania, la Neus Fernández. Molt bon dia, Neus.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tu gestiones dos centres cívics, no? El Centre Cívic de Vista Alegre i el Centre Municipal Espai del Mar. Per començar, quin paper tenen actualment aquests centres cívics?
2: Doncs bé, la idea dels centres cívics és una mica ser com una seu acollidora de la ciutadania, ja sigui com un centre més encarat a centre de barri, com és Vista Alegre, doncs que acull i aglutina totes les coses que passen al barri, o intentem fer-ho, o un espai sociocultural més com l'Espai del Mar, que és més obert a tota la ciutadania, perquè tenim usuàries de tota la ciutat, i que depèn de molt de la formació, que ja en parlarem més endavant, però depèn molt de la formació que ofertis, doncs ens venen gent de tots i cada un dels barris.
1: Aquests dos centres, no, dius que són bastant diferents.
2: Sí.
1: Quin perfil acostuma a haver?
2: Mira, per començar, són diferents físicament, direm. Espai del Mar és un espai que està a la planta baixa del Club Nàutic, de la platja, just davant de la sorra de la platja. És un espai petitó, més acollidor, més, bueno, passen cosetes més petitones, diguem, però té un públic com més diferenciat, i pel contrari, Vista Alegre és un centre gran, un centre molt maco, és molt nou, està ple de moltes coses, té el teatre, té les sales, té la casa d'oficis, l'espai Sadi, té l'OLAB al costat, té les pistes de futbol, o sigui, és un centre gran. I doncs les entitats també plantejades també són diferents, no?
1: Està enfocat llavors tant a persones de ciutadania en general com imagino que escoles o espais de formació.
2: Exacte. Tenim, mira, el que passa pel centre, parlant de Vista Alegre, passa moltíssimes coses, principalment perquè tenim diversos serveis dins del Magicament, com dèiem ara, que tenim la casa d'oficis amb els seus tres mòduls, l'alumnat, el professorat, que puja i baixa. Tenim el SADI, que és un servei vinculat a serveis socials, que estan totes les tardes amb infants allà fent ús de l'espai que també fa ús la casa d'oficis. Estan al mateix espai, diferents horaris. I després tenim l'OnLab, que depèn de promoció econòmica, però fan formació, venen a les escoles, venen persones del propi ajuntament o cursos específics. O sigui que allà passa

0: moltes coses que no gestionem directament des de l'equipament, però sí que estem coordinats per gestionar-les, no? I després tot el que passa, diguem, el que l'espai Joan Raspall, que seria el centre cívic com més concret, que tenim les sales de formacions, la sala d'exposicions, el teatre, el pati de les Moreres, que també passen moltes activitats, que aquestes sí que depenen directament de nosaltres.
1: Dos ambients bastant diferenciats pel que dius, el que teniu al Centre Cívic Vista Alegre i el Centre Municipal Espai del Mar. En què us fixeu davant d'aquesta diversitat de centres en el disseny de la programació?
0: Doncs mira, per començar, els dos centres tenen una línia de treball diferents. Espai del Mar està molt encaminada a temes de benestar, tant físic com de salut mental, temes de ciència i temes de coneixement una mica més amplis, no? Pel canvi, pel contrari, Vista Alegre, ja des d'un seu principi, està molt encaminat cap a les arts. No només les arts que tothom té al cap directament, d'arts plàstiques, pintura, escultura, dibuix... També hi ha tot una vessant d'arts en viu, no? Música, teatre, escenografia... I després també tenim molt temes de costura, ganxet... I les vinculacions entre les dues parts, entre la part més escènica i la part més creativa, doncs com es poden ajuntar, no? I crear coses conjuntes. I ara estem intentant iniciar les arts culinàries. Però és una cosa que estem treballant encara. Esperem que per la primera programació puguem haver tancat coses, però a l'espai a Vista Alegre hi ha una cuina i volem començar a treballar coses d'arts culinàries.
1: Sí, que encara us queda molt més per fer. Vull dir que si teniu aquest nou objectiu, vol dir que dona per molt al Centre Cívic Vista Alegre.
0: El Centre Cívic Vista Alegre és un espai molt acollidor, molt maco, molt amable i molt gran. I poden cabir moltíssimes coses. Estem treballant perquè és un centre molt jovenet. Crec que es va inaugurar el 2022, si no m'equivoco. I clar, hi ha un projecte potent, però estem encaminats a fer-lo créixer, evidentment.
1: I aquesta nova activitat que comentes de cuina, ha sorgit alguna necessitat en concret del barri o d'algun interès? Com l'heu plantejat?
0: Doncs perquè hi ha usuàries i usuaris del centre que ens van deixar caure en el seu moment, que seria superinteressant començar... que és una cosa que ells troben a faltar i que estaria molt guai tenir les instal·lacions que tenim poder. Doncs, a partir de la seva demanda, doncs, vam començar a donar-hi voltes i a veure com podem encabir. Doncs, persones de la ciutat que es dediquin a aquesta branca, a l'escola d'hostaleria, restauracions que tenim a prop, doncs com vincular, no?, aquesta part que ja existeix amb les necessitats que nosaltres tenim i fer una sinergia i fer un matxambradet i que surti algú interessant.
1: A l'hora de definir aquestes activitats, teniu en compte també la col·laboració amb altres entitats? O com...
0: Sí. Mira, t'explico una mica com plantegem el tema de promoció del centre, val? Que és una mica complicat. Per una banda, tenim les activitats anuals. Les activitats anuals són espais cedits a les entitats. Cada any, cada juny, les entitats demanen sessions d'espai per realitzar les seves pròpies activitats, moltes d'elles obertes a la resta de la ciutadania. I aquestes entitats tenen sessions d'espai des de setembre fins a l'agost següent, tot el curs. I elles obrim a la ciutadania, però són activitats que depenen de les entitats. Després, les activitats que depenen directament dels equips de dinamització són les trimestrals. Trimestralment fem una programació d'activitats, tant cursos, que els diem cursos quan tenen diverses sessions, normalment són 8, 9, 10, perquè cal que dura el trimestre, les setmanes que té un trimestre, més o menys, i les puntuals. Les puntuals són accions que passen un cop només, normalment en una hora i mitja, dues hores, i que ens serveixen molt de tastet, de veure si aquesta activitat té sortida, si enganxa, si anima, i si això passa, doncs intentem programar-la una mica més llarga, amb més contingut, no? Però depèn molt de la reacció i de l'avaluació que tenen els propis usuaris, perquè per nosaltres és molt important que cada usuari que realitza una activitat pugui fer una avaluació, un retorn de com ha anat, si li ha agradat, si no li ha agradat, i aquí aprofitem per demanar propostes de la pròpia ciutadania, què té ganes de fer, què li interessa i d'aquí podem treure la programació.
1: I quines activitats solen tenir més demandes? Hi ha de tipus formatiu, cultural, familiar, de benestar, de salut mental, també, comentaves.
0: Mira, a l'Espai del Mar té molta, molta sortida temes de fisio. Nosaltres li diem, fem temes d'esquena sana, de sòl pèlvic, i ara en tenim una nova, des de fa un parell de trimestres que anem combinant, que es diu fisio a l'edat d'hort, que són totes aquelles persones que potser els exercicis de sòl pèlvic o d'esquena sana se'ls és més complicat per mobilitat, perquè tenim 85, 90 anys, o potser no tant, o anem amb cadira de rodes, o no sé què, hem creat un espai específic per a persones amb menys mobilitat, que són un altre tipus d'exercicis que els ajuden també a mobilitzar el cos i els músculs que no tenen massa localitzats. Els tenim una mica oblidadets. Aquestes tenen moltíssima sortida. Temes de mindfulness, de ioga, de relaxació, això a l'Espai del Mar també tira molt. I a Vista Alegre tira molt una activitat que és estrella, que ja fa molts anys que la fem i que seguirà, perquè que li diem Art and Relax, que és un cop al mes, va una persona que t'ensenya alguna tècnica que té a veure amb la pintura, amb el dibuix, i això, però el que és important és l'estona. Passem una estona, piquem una mica, xerrem, anem dibuixant, anem pintant, no? Però és aquest moment de trobada, que són ja persones que no es coneixen de res i que algunes s'han començat a conèixer arrel de venir a l'activitat, no? I ja es fan grups d'amics independents. Però aquesta, l'Art del Relax, té moltíssima sortida. Tenim molta... Ara que hem començat amb el tema del el teatre, la improvisació, els cos i moviment... Un tema que fem també, que li diem ment activa, que treballem memòria a partir de textos i d'accions teatrals, també està començant a tenir molt... I després tot el tema de la costura. El ganxet, el patronatge, això també
1: crida. O sigui, que realment les activitats estan pensades perquè les persones que hi van als centres cívics gaudeixin, però també s'emporten doncs, aquesta experiència, no?, d'estar compartida amb les persones, d'estar teixir comunitat.
0: Exacte, jo crec que un paper molt important dels centres cívics i culturals, socioculturals, cada centre li posa el cognom que vol, és aquesta, no? El fer comunitat, el fer teixit, el fer xarxa, perquè una persona, doncs, per exemple, t'explico, tenim un grup de dones molt grans que venen a fer manualitats un cop a la setmana, però això és l'excusa que elles veuen, no? Darrere nosaltres veiem que s'estan cuidant entre elles, detectem si hi ha alguna necessitat, si la hi ha, parlem amb el departament necessari, no? Una persona que s'ha quedat sola i que t'explica, no?, que està molt trista, que està molt sola. Bueno, doncs truquem al departament, truquem amb acció social, amb qui toqui, i fem aquest teixit de suport, no? Aquesta xarxa de suport per mi, per nosaltres és molt important. La ciutadania és molt important entre ella, no només amb nosaltres, sinó que es facin aquestes xarxes i aquestes connexions i aquestes... Avui tu i demà jo, i si tu no pots, doncs a veure si puc jo, no?
1: Que puguin sentir, no?, aquest acompanyament. Exacte. Que no només és una activitat, no sé, de tipus... Bueno, per a formativa o del tipus que sigui.
0: No és només el consum de l'acció, sinó tot el que comporta aquesta acció, no?
1: I teniu alguns... Teniu alguns criteris específics per garantir la inclusió i l'accessibilitat en les activitats?
0: A veure, nosaltres intentem que totes les activitats siguin accessibles a la major part de ciutadania. De fet, un dels tallers estrella del trimestre passat va ser el curs de llengua de signes en català. És un curs que es va formar un grup de dones de la ciutat superpotent, molt divertit. El nostre objectiu era començar a sensibilitzar a persones de la ciutat envers el tema molt inclusiu que moltes vegades ens queda, perquè les incapacitats, diguem, físiques es veuen molt ràpidament, però les sensorials no, i les persones sordes doncs, tenen bastant, avui en dia, com bastants impediments d'accessibilitat, no? Bueno, vam començar a fer aquesta sensibilització i segurament amb aquest grup comencem a treballar altres coses, no? Estem també treballant-ho. Intentem sempre que siguin molt accessibles, que no siguin... Evidentment, si jo faig circ i fem teles, doncs potser hi ha persones que aquesta acció no la podran fer i buscarem alguna alternativa amb els talleristes perquè es puguin adaptar, no? Però sí, tenim una mirada bastant àmplia amb aquest aspecte.
1: El que comentes d'aquesta mirada, no?, d'inclusió i d'aquesta activitat que ha tingut tant d'èxit, era una aposta nova que fèieu o és una activitat recorregut?
0: La llengua de signes era una aposta nova. És una aposta tècnica i política de... Bueno, perquè s'han donat diverses situacions a la ciutat. De fet, va haver una persona que ens va proposar si hi havia possibilitat de fer això i ens vam posar en contacte amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb la FESOCA, i ens van dir que, evidentment, cap problema. I la idea és seguir treballant en aquest aspecte. Evidentment, un centre cívic no és una escola d'idiomes, per tant, no podrem fer perfeccionament o... La llengua de signes també té els nivells d'idiomes com la resta de llengües, perdona. L'A1, L2, tiquití, i això no ho podem assumir. Tots estem fent iniciació, que és com la base, i comences a parlar... Si et trobes algú pel carrer, podries comunicar-te amb aquesta persona, però no pots mantenir una conversa o fer traduccions, no? Si alguna persona està més interessada, haurà de dirigir-se a una escola especialitzada, no? Però això ens passa amb tot. Qualsevol taller que fem d'iniciació o de tastet, si algú vol alguna cosa més, doncs haurà de dirigir-se a un lloc especialitzat, un centre cívic, està per això, per provar, per experimentar, per trobar-te, no?
1: O sigui, funciona també com una mena de primera presa de contacte, no?
0: És un tastet, que diem, no?
1: Sí, el tastet. Sí, sí. Que llavors la gent que tingui, no, aquesta inquietud, doncs pot anar al centre cívic, mirar la programació i dir, bueno, pues... Avui m'agradaria saber, no, el que dius tu, si m'identifico amb aquest tipus d'activitat o amb una altra.
0: Però ens passaria igual amb la dansa o el teatre. Si tu fas alguna, fem activitat de dansa i algú vol alguna cosa més, tenim una escola municipal de dansa, no? O si algú vol alguna cosa d'idiomes i vol més, doncs està l'escola oficial d'idiomes. O sigui, és una iniciació per si et pica i t'animes i t'engresques, puguis anar a un lloc més professional.
1: I com es comunica aquesta oferta, aquesta programació que teniu des dels centres cívics?
0: Doncs, evidentment, a la pàgina web de l'Ajuntament, a les nostres xarxes socials, fem també una mica de difusió en paper, tot i que cada cop en paper es fa més, però som conscients que hi ha molta població, hi ha una bretxa digital important i molta població, doncs no pot accedir tanta facilitat a la part virtual i fem programació en paper que deixem, doncs, al Montpou, a la biblioteca, aquí a la ràdio, allà on calgui, deixem una mica d'informació perquè la gent pugui fullejar, no?
1: I quins són els principals reptes que afronteu actualment als centres cívics?
0: Jo crec que ser un centre acollidor, que la gent vegi l'espai com un espai propi i que estem allà per construir conjuntament. No? De fet, ara a Vistalegre hem iniciat una cosa que dèiem la trobada d'entitats, que la idea és treballar conjuntament amb les entitats residents al centre per, una, fer la programació d'oferta formativa, perquè ells també tenen moltes coses a oferir i opinar, i representen a molta gent i ens poden ser inputs de treball conjunt, o treballar reglament de ciutat, d'equipaments de ciutat, o una cosa que volem fer, que és la festa de la primavera. Tot això es treballa conjuntament, no? I per nosaltres és molt important implicar la ciutadania amb el dia a dia i el treball dels equipaments, perquè de fet són equipaments socioculturals i són de la societat, no? No és meu.
1: La mateixa paraula, no? Ja
0: t'hi porta. Són espais on la gent se'ls ha d'apropiar i fer-los créixer amb la ciutadania.
1: Has parlat també de les entitats, no? I de que hi col·laboreu estretament. Per exemple, en quines entitats esteu en contacte?
0: Doncs mira, a Vistalegre en tenim unes 17, sembla, si t'ho dic de memòria, però... I a Espai del Mar potser en tenim 12 o així. Són entitats que, això ho comentava al principi, que els hi cedim espais i fan, doncs, cursos de teatre, sevillanes, ioga... És hiperampli, eh? Però, doncs, tenim gent de la xarxa, Arcon, el grup de dones, el Valle Country... Tenim la gent gran que fa pintura per gent gran, tenim qigong, tenim ioga, meditació... La veritat és que tenim activitats proposades per les entitats bastant, bastant variadetes. I la veritat és que funciona molt bé i és superdivertit treballar amb les entitats perquè sempre tenen coses noves a proposar. I a mi, que m'agrada la canya, doncs és molt divertit.
1: Hi ha, de fet, molta varietat pel que comentes.
0: I tant.
1: Com ho feu per gestionar els espais, no?, que necessiten les entitats?
0: Doncs mira, les entitats, durant el mes de juny, poden fer una sol·licitud per registrar entitats d'espais que necessiten. I poden fer els que gestiono jo, que són Vista Alegre i Espai del Mar, com la Masia dels Canyars, com la Masia de Can Roca de Baix, diversos equipaments de ciutat. I el que fem després, ens assallem amb els, amb els resta d'apartaments, amb la gent del Montpou, amb la gent de Can Roca, ens assallem de què tenim, què ens han demanat i quines possibilitats tenim de... Perquè, evidentment, tot a tothom no tenim tant espai, no? I doncs comencem a fer un Tetris. Aquesta necessita això, aquesta altra necessita allò, aquesta m'ha demanat tot això, però potser no li puc donar tot perquè l'altra que només ha demanat una cosa... No? Doncs estem fent el reglament ara mateix. Suposo que pel maig aprovarem el reglament d'equipaments de ciutat, on està com els criteris de priorització d'activitats, no? Si tots demanen el dijous a la tarda, tothom, doncs a veure qui passarà per davant. Perquè, clar, no m'ho puc inventar jo. Tot això està d'estar reglamentat, eh? I doncs, a partir d'aquest Tetris, nosaltres els fem uns decrets de sessió per tot l'any i han de tenir una assegurança, han de tenir uns papers en regla per poder accedir aquí, eh? Perquè, evidentment, han d'estar registrat d'entitats de ciutat, han de tenir l'assegurança, han de tenir tot en regla, no? I ja està. Fem un pacte, fem un decret d'alcaldia amb la relació d'aquesta entitat amb l'Ajuntament, amb els espais que se'ls cedeixen, i si durant l'any tenen alguna altra necessitat, el que s'ha de veure és que l'assegurança segueix en vigor, i si hi ha espais lliures amb la nova petició que tenen, doncs els hi fa un afegit al decret i se'ls hi cedeix més espai.
1: Has comentat que aquesta sol·licitud es fa al juny. Té algun límit?
0: Durant el mes de juny.
1: A tot el mes
0: de juny? De l'1 al 30 de juny es fan aquesta petició i durant el mes de juliol és quan ens reunim i fem aquest Tetris de centres.
1: Llavors, la programació seria per l'any següent?
0: Sí, la programació anual és des de curs. Diem anual, però és un any escolar, no? Per dir una manera. Elles plantegen les activitats de setembre normalment a juliol, perquè a l'agost les persones gairebé totes estan de vacances.
1: Clar, i ara estava pensant que, bueno, que està aquesta via, no, per les entitats. Si alguna persona que té iniciativa de fer algun taller, alguna activitat, també hi ha la possibilitat, o és millor que estigui configurat a partir d'entitats?
0: És tot molt més senzill quan tens una entitat darrere. A nivell legal, no? Si hi ha una persona que té alguna iniciativa concreta i la podem vehicular via oferta formativa, per exemple, ai, mira, jo penso que es podia fer un taller de... no sé, de cuina romana, per dir alguna cosa. Però no hi ha una entitat darrere, però aquesta persona se la pot contractar o es pot fer alguna cosa. El que possiblement fem és, des dels centres, se li dona aquesta oportunitat de, bueno, et contractem com a tallerista, perquè, evidentment, tot ha de ser legal en l'equipament, i pot realitzar aquest taller amb el suport, diguem, de l'Ajuntament. Si és viable, hi ha coses que no són viables, doncs, per equipament, per estructura, fer un taller de teles, de circ, en un lloc on no hi ha prou anclatges suficient forts, doncs no és viable i no passa res, no? Però sempre intentem vehicular les propostes que ens arriben de la ciutadania, transformar-les en algo que sigui viable.
1: Aquestes activitats i aquests tallers que comentes són en interior, en exterior, el format...
0: Depèn del format. A l'estiu intentem treballar moltes coses d'exterior. De fet, a l'Espai del Mar tenim la platja davant i la terrassa del Nàutic, i a Vista Alegre tenim el pati de les Moreres i la terrassa Vista Alegre. Per exemple, fem observacions de la lluna. Depèn de les fases de la lluna o les estels, o si hi ha alguna cosa alineada en aquell moment amb astrofels, treballem algun tipus de tallers, no?, que ens ajudin. I això ha de ser exterior, no? Però depèn d'altres activitats que necessites l'escenari o necessites un terra més dur, doncs fem interior. Evidentment, a l'hivern gairebé tot és interior.
1: O sigui que realment us trobeu amb tot tipus d'activitats.
0: Sí.
1: No hi ha un perfil definit, perquè pel que dius, no, realment l'activitat es publica,
0: sí,
1: i llavors realment només t'ha d'agradar, no?
0: Exacte. Voler tu publiques fer... l'activitat, hi ha un període d'inscripcions que també m'he marcat una mica per els trimestres, i quan et donen les inscripcions veiem... va per ordre d'entrada, les 15, per exemple, hi ha 15 places, les 15 primeres, se'ls confirma la plaça, se'ls diu, per favor, si veus que no pots assistir, doncs avisa'ns perquè deixarem entrar doncs, la segona persona a la llista d'espera. I no té cap altre requisit que t'apuntis. Sí que fem, el que sí que fem és fem la doble entrada de registre, la doble inscripció, la virtual, diguem, per la pàgina web de l'Ajuntament, o la en persona, no? La personal, perquè entenem que hi ha persones doncs, que al món digital encara li costa, no? Sobretot els espais que tenim, les entitats més dirigides cap a la tercera edat, doncs potser els hi costa més aquell, doncs fem un parell o tres de dies que exclusivament el que fem és inscripcions en presencial i ja està.
1: I ara parlant més, mirant cap al futur, quins reptes no? Creus que us esperen no? Des dels centres cívics o que vulgueu implementar vosaltres?
0: Doncs no ho sé. A veure, hi ha una cosa clara que és que volem fer créixer el projecte i el volem fer créixer amb la ciutadania, no? El prova pilot de la taula d'entitats a Vistalegre, volem que comença, n'hem fet una, ara farem la segona, volem que comenci a créixer i que vagi implicant a ciutadania del voltant i que cada cop això doncs, tingui més empaque d'un centre de barri on la ciutadania no associada pugui també tenir-hi veu. Però el que jo crec que l'objectiu principal és dotar de cos, no? d'entitat potent els equipaments, no? De pressupost per fer activitats, d'eines, de la ciutadania que els... L'objectiu és que la ciutadania es faci seu al centre, això és molt important. Perquè...
1: O sigui, llavors el que esteu enfocats és sobretot en establir eines o maneres de comunicar-se, no? D'arribar a aquesta ciutadania. Exacte. A través de les entitats...
0: A través de les entitats i a través de la ciutadania sense associar, sense estar vinculada a cap lloc, no? Que sentin seu, tan seu al centre com que es puguin acostar a qualsevol moment de, mira, avui no tinc res a fer, vaig a llegir el diari o vaig a sentar una estona al sofà d'Espai del Mar i quedo amb els meus amics, allà ens trobem i fem una partida d'algun joc de taula, perquè sí, no? Que sigui igual d'important, me voy al bar a fer un cafè, quan vaig al centre cívic a passar una estona i sé que allà estaré ben acollit i que si necessito qualsevol cosa, tinc alguna necessitat i no sé on anar, pugui anar al centre perquè ja és de confiança i algú allà em podrà ajudar. No? Aquest vincle amb la ciutadania.
1: I què li diries a una persona que ens estigui escoltant ara mateix, no? I que hagi vist la programació però que no s'atreveixi potser a fer aquest pas?
0: Doncs que s'acosti, que és superimportant. És molt enriquidor el fet de poder fer activitats que ens cridin l'atenció. És molt enriquidor compartir-la i viure l'experiència i inclús venir i proposar-nos coses noves, no? Crec que les vergonyes s'han de deixar fora i és un punt molt interessant de conèixer, de compartir, de créixer com a persona i fer créixer a la resta.
1: Sí, que realment qui tingui temps, no? I qui vulgui atrevir-se, doncs, a experimentar o a aprofundir en algun tema, està totalment benvingut.
0: Exacte. Igual de benvingut estan les propostes. Si hi ha alguna cosa que no troben a l'oferta formativa però que a aquesta persona li interessa, evidentment, feu-nos la proposta perquè nosaltres som 4 o 5 cervells pensants i la ciutat ja són 70.000. Evidentment, quants més pensem i més investiguem, més ampli i més adequat a les necessitats serà, no?
1: Clar, totes aquestes aportacions al final també us ajuden, és el motor que fa que segueixi.
0: Exacte.
1: Endavant.
0: Clar, jo puc fer una proposta que jo m'inventi, però són els meus interessos, no? Si tu em proposes perquè t'estàs interessat tu o un grup de persones com tu, doncs per què no intentar-ho? Provem-ho, si funciona genial i si no, doncs una altra cosa.
1: Doncs moltes gràcies. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir que t'agradaria compartir.
0: Bueno, jo només voldria animar la ciutadania que si té això, si té necessitats, interessos, que ens ho vagin a arribar, o bé per les xarxes o que s'apropin als centres, que als centres hi ha els equips de dinamització i que us atendran superbé i que estem oberts i obertes a totes les propostes, per molt descabellades que semblen en un principi, no?
1: Doncs moltes gràcies. Acabem amb aquest missatge, l'entrevista d'avui. Recordem amb la Neus Fernández del Departament de Participació Ciutadana, Convivència i Nova Ciutadania. Moltes gràcies, Neus.
0: A vosaltres.
1: Adéu. A fons.
2: Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Les conselleries de Salut i d'Educació s'enduen gairebé la meitat dels nous pressupostos. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: El govern ha enviat avui els nous pressupostos al Parlament amb la previsió que puguin entrar en vigor el mes de juliol, Joan Bota.
5: Freguen els 50.000 milions d'euros i no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. En percentatge, dins dels departaments amb més pressupost, destaca l'increment del 35% de la Conselleria de Territori i Habitatge i del 34% de la d'Interior i Seguretat Pública.
3: Parlament, Albert Prat.
6: El govern s'ha guardat 900 milions d'euros per complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns i si cap partit de l'oposició retarda els terminis, el Parlament validarà els primers comptes de Salvador Illa el 2 de juliol. Entraran en vigor a la meitat de la legislatura, però el president ja podrà respirar tranquil fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
7: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
3: En paral·lel a l'aprovació dels pressupostos, govern i sindicats han acabat ara mateix l'última reunió per mirar de resoldre el conflicte a l'educació amb les posicions encara molt allunyades.
5: L'última proposta del departament d'aquest mateix matí descarta pujades generals a tots els docents i vincula els increments a complements per tasques concretes com ensenyar en centres de màxima complexitat o tutoritzar treballs de recerca. És una novetat d'avui.
3: Mataró, Sara Canyete.
8: Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que la proposta que van presentar i els sindicats està fora de l'abast del departament, però valora l'esforç que continuen fent les parts per acostar posicions. Avui el departament ha presentat una nova proposta on vincula la millora de sou a complements per tasques a les que podria accedir pràcticament tota la plantilla, però descarta una pujada de sou general.
3: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem que els Mossos d'Esquadra posen cada dia 17 multes de mitjana a conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle que tenen al davant.
5: Són dades que us avancem a Catalunya Ràdio. Els xocs per embestida estan darrere de 3 de cada 10 accidents a les carreteres del país. Sentiu Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
9: Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acabar en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
3: De la crònica internacional, els moviments de les tropes que els Estats Units tenen a Europa són protagonistes de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Els aliats europeus de l'OTAN celebren que Donald Trump hagi decidit enviar 5.000 soldats més a Polònia. És la mateixa quantitat que en vol treure d'Alemanya. Washington nega que sigui un càstig contra Berlín per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. El líder de l'OTAN diu que els nord-americans continuaran vetllant per la defensa d'Europa.
3: I tot això el dia en què milers de catalans estan pendents, bàsicament, d'això.
11: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
3: És el cantant porto-riqueny Bad Bunny, que actua aquest vespre a Barcelona en l'inici de la seva gira europea. D'això que sentiu l'àlbum Debí tirar-me fotos. Estadi Olímpic, Lluís Companys, Marta Vives.
12: Nervis i emoció a aquesta hora a les portes de l'Estadi Olímpic. Centenars de nois i noies molt joves amb entrepans, cartes, paraigües que fan de parasols esperen que les 5 s'obrin aquestes portes.
13: Jo tenia moltes ganes de poder venir aquí. Fa molt de temps que vam comprar les entrades i portàvem temps esperant aquest dia. Així que...
14: aquí és ara o mai. O sigui, jo estic complint un somni, no és broma, eh?
15: Sí, sí, sí. Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
12: A les 5 obriran les portes i a partir de les 8 el concert.
3: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
16: Bon dia.
3: Amb un dissabte que arriba demà carregat d'emocions per l'esport català.
16: Perquè demà el Barça juga a la final de la Champions amb l'Olímpic de Lió. Anirem a Oslo per saber l'última hora d'aquesta final. Més tard, demà, el Girona juga el partit contra l'Elx, que és una final per la permanència a primera divisió. El Girona només li serveix la victòria per salvar-se. I ja és oficial. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Marxa amb 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions.
3: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia, doncs som a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies per moltes persones. De fet, Trànsit espera que 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al migdia, i a aquesta hora les dues rondes de Barcelona molt carregades, especialment complicada la circulació en tots dos sentits. A la ronda de dalt, entre Pedralbes i Horta, on hi ha hagut un accident, sentit Llobregat, que talla un carril. I un últim apunt, en aquest cas sobre transport públic, perquè s'han desconvocat les dues jornades de vaga a Rodalies previstes pels dies 27 de maig i 5 de juny.
3: Tot això a les portes d'un cap de setmana que, pels habitants de Barcelona i algunes altres ciutats, és llarg. A veure com serà el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Dani Ramírez, bon dia.
19: Bon dia.
3: A veure, què ens espera?
19: Està la cosa molt calenta, francament. Estem ja fregant per primer cop aquest any els 35 graus de Tàrrega, 34,7. A Torroja del Priorat, 34, Vinebre, 34, al Montmell, al Baix Penedès, 32, Falset, 32. Per tant, la calor és notícia. I, a més, això durarà aquest llarg cap de setmana, com bé deies, de dilluns a la segona Pasqua, la Pasqua Granada. I tot això, doncs, amb sol, nuvolades al Pirineu cada tarda. Avui pot caure alguna gotellada al Ripollès, a la Cerdanya, molt poqueta cosa. Demà creiem que no. I probablement, de cara a diumenge, algun ruixadet a l'Alt Pirineu, la zona nord del Pallars Sobirà. Per últim, direm que tota aquesta bonança, aquesta calor preestiuenca, com si fos pràcticament la segona quinzena del mes de juny, doncs tindrà petites excepcions. Arran de mar no arribarem a 30, estarem entre 22 i 26, aproximadament, i la possibilitat d'alguna boira o núvol baix que frenaria aquesta calor exagerada de l'interior.
3: Doncs aquells afortunats que tinguin 3 dies de festa, que ho aprofitin, que arriba temps de...
19: Exacte,
3: pràcticament
19: el temps acompanya, però podem quedar escaldats, eh?
3: Bé, escolta'm, els que treballarem dilluns no ho patirem, això, veus?
19: Exacte.
3: Gràcies, Dani, bon dia.
19: Bon dia, bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2 i 7 minuts. El Parlament de Catalunya donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis del mes de juliol si no hi ha cap entrebanc fins llavors. El president de la cambra, Josep Rull, ha anunciat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar, avui sí, amb els vots assegurats.
20: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
3: Doncs ja tenim l'agenda. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
21: Què tal, Òscar? Bon dia.
3: L'executiu ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns.
21: Sí, el govern no les tenia totes, patia perquè el conflicte amb els mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment ha acabat sortint-se amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han entrat plegats a la reunió extraordinària del govern amb el dossier dels números a sota el braç i amb cara de satisfets, perquè amb tots els vots assegurats, ara el debat parlamentari ja fa baixada.
7: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
21: I en el millor dels casos entraran en vigor el 2 de juliol. A partir d'aleshores, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos dissenyats a la seva manera. Els haurà aconseguit més tard del que va prometre, sí, però amb aquests ja en tindrà prou, perquè estan pensats per arribar fins al final del mandat.
3: Les grans xifres d'aquests pressupostos renovats són similars a les que el govern va presentar el mes de febrer.
21: Sí, en total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Les àrees que s'emporten la major part del pastís són educació, Educació i Salut i creix, atenció, un 34%, la partida pel Departament d'Interior.
3: De tots aquests diners, el nou pressupost també inclou 900 milions d'euros per complir els acords amb Esquerra i amb els comuns. No es reserva cap partida per un hipotètic acord amb els mestres per apujar-los el sou, però la consellera assegura que si hi ha una entesa, es trobaran els diners. Seguim al Parlament ara, però, amb la Sara Riera. Sara, bon dia.
0: Bon dia. El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar aquests acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns, que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Educació.
7: Sí, hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
0: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat pràcticament al del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que acabin sortint de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
3: Bé, doncs el Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a aquests pressupostos. Junts per Catalunya acusa el govern de Salvador Illa, Esquerra i els comuns d'haver fet perdre al país 3 mesos. Parlament, Jordi Corbalan.
1: Bon dia. Junts per Catalunya retreu al govern i als seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
22: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
1: El replica des del PSC Ferran Pedret.
23: Una línia orbital ferroviària. 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
1: Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
24: La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
1: Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat als comptes.
25: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
1: I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
3: Bé, doncs, precisament, el Departament d'Ensenyament ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els mestres i professors. La nova proposta està sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que hauria acabat aquesta hora. Mentrestant, a Mataró, la consellera Esther Niubó ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical està fora dels marges que poden assumir. Ahir els sindicats van fer arribar un document al Departament que plantejava un increment salarial de 500 euros fins l'any 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible. Unitat Mòbil a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete, bon dia.
26: Hola, bon dia, Òscar. Doncs comencem per aquesta nova proposta que el departament ha posat sobre la taula amb els sindicats i on descarta aquesta pujada de sou universal. Insisteix a millorar les retribucions a través de complements pels docents que assumeixin més tasques. Calcula que se'n poden beneficiar més de 104.000 mestres i professors, si tenim en compte que la plantilla són 121.000 docents. Això seria pràcticament el 85% dels efectius. Sobre la proposta que van fer arribar ahir els sindicats, la consellera Esther Niubó diu que està fora de l'abast del departament.
27: Bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies, s'està comptabilitzant. Realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
26: Si ens fixem en aquests complements per tasques, Educació proposa augmentar en un 50% els dos complements que ja existeixen, el de tutors i el de coordinadors digitals, i crear-ne tres de nous per cotutors per tots els docents que treballin a centres de màxima complexitat, són més de 17.000, i per tutoritzar els treballs de recerca.
3: Bé, doncs aquests són els punts de la negociació. Als sindicats no els ha agradat gens aquesta nova proposta del govern. L'USTEC amenaça d'augmentar encara més el to de les protestes i fer-les coincidir, a més, amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny a Catalunya. El principal escull continua sent l'augment salarial. Anem al Departament d'Educació. Cristian Roldán, bon dia.
2: Bon dia, Òscar. Doncs sí, just ha acabat la reunió entre sindicats i govern. Ha començat a les 12 del migdia. S'espera que les parts surtin d'aquí pocs minuts, pocs instants. Però, de moment, pel que sabem, els sindicats consideren, com deies, que la proposta de la Generalitat no respon ni d'un tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però consideren que són millores mínimes i no permeten repetir el principal problema, que és...
3: Ens arriba moltes dificultats aquesta connexió. En tot cas, donem constància que s'ha acabat la reunió, que de moment les posicions continuen allunyades, veuen positiu aquestes ofertes del departament, però encara estan lluny perquè consideren que l'augment de sou hauria de ser universal per tots els mestres i professors. Si hi hagués reaccions després de la reunió, òbviament les sentiríem al Catalunya Migdia fins i tot a la segona hora del programa. Però tornem a Mataró, perquè allà la consellera d'Educació ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis en la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Anem a Mataró de nou, Sara.
26: Sí, doncs la meitat d'aquestes 86.000 places, una mica més, el 55%, són de grau mitjà i 37.000 són de grau superior. El curs que ve es crearan 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix, les 7.500, les va crear el curs passat i que aquest any el que ha de fer és treballar per consolidar-les. I com ja avançaves, doncs introdueix nous canvis en aquesta preinscripció que els darrers anys ha donat tantes voltes. De cara a aquest curs, retallen de 3 a 2 les tandes d'assignació, que es tornaran a concentrar el mes de juliol, i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
27: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que hem fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
26: El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
3: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama del tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
4: Què tal, bon dia. Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
6: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
4: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
22: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
4: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
8: Catalunya migdia.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
10: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
11: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
13: Vera.
12: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
14: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
13: Ostres.
14: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
13: Uf.
14: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
15: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
28: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
29: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
28: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
29: També a la web i l'app.
28: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
29: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
30: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
31: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
32: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
33: Sóc el Risto Mejide.
34: Sóc l'Álvaro Morte.
30: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
35: Amb tots vosaltres, Jordi González.
30: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
36: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
37: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
38: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
37: Últimes entrades a bcnclassics.cat. Catalunya migdia.
3: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Els Mossos d'Esquadra multen cada dia de mitjana 17 conductors perquè no respecten prou la distància amb el vehicle que tenen al davant. Són dades que us avança Catalunya Ràdio. L'any passat van ser 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circulava al seu davant. Els accidents que provoca aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents, però causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat, Miquel Jarque.
39: La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges de les autopistes on hi va haver un esclat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
40: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
39: Deixant de banda la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància, que tampoc ve detallada en el codi de circulació. Recordem que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
3: I dels cotxes o furgonetes al transport públic. Atenció a aquestes dades, perquè durant els 4 primers mesos d'aquest any a la xarxa d'autobusos de la ciutat de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven, atenció, fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
41: Bon dia.
3: Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai als autobusos de la ciutat de Barcelona, oi?
41: Efectivament. Recordem, el Pla Campai és un dispositiu dels Mossos que lluita contra la multireincidència i que en aquest cas s'ha tirat endavant en un equip conjunt d'investigació format pels Mossos, la Guàrdia Urbana i TMB. En l'any que fa que s'ha desplegat als autobusos de Barcelona, els delictes, la gran majoria, furts han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i el mateix període del 2026 han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
0: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
41: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
3: A la informació internacional, l'OTAN celebra que els Estats Units hagin decidit enviar 5.000 tropes més a Polònia. L'Aliança Atlàntica ha reunit a Suècia els ministres d'Afers Estrangers l'endemà de l'anunci de Donald Trump, que, en canvi, fa unes setmanes havia decidit retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha desmentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
2: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva, ja estava prevista abans d'aquest aquestes tensions recents.
1: Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que el component polític també juga un paper en les decisions que es prenen dins de l'aliança.
5: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
1: Rutte ha tret pit de l'augment de la despesa militar dels aliats europeus i garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la defensa del continent. Marco Rubio, però, no ha estat tan explícit, tot i que el nord-americà sí que ha estès la mà per col·laborar amb els europeus en la fabricació de més armament.
3: Però avui, als Estats Units, sobretot, es parla d'això.
6: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
3: És Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump a la televisió dels Estats Units i que ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada. La cadena CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. En una publicació a la seva xarxa social, a Truth Social, ha qualificat d'idiota sense talent i ha donat gràcies a Déu perquè ja no estarà més en antena. Washington, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia. Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena, d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units, que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles, curiosament al mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha més l'últim Late Show.
8: So that's what we thought, right?
16: Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran. Realment ho era. I confio que encara ho sigui.
7: Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
3: Doncs ahir va tocar dir adeu a Stephen Colbert. D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Una pausa i ara de seguida tornem.
4: Catalunya migdia.
9: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
10: Catalunya migdia.
3: D'aquí un minut seran dos quarts. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars dels fons d'emergència per fer front a la crisi de l'Ebola a la República Democràtica del Congo per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso

0: Hi va haver una mica aquesta confusió de que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bondibugyo.
1: Avui se celebra el primer dia de la cimera convocada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de les Malalties a Kampala, capital d'Uganda, amb l'objectiu de controlar la propagació del virus.
0: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
1: La zona més afectada pel brot és la petita ciutat congolesa de Mongbualu, a la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, on s'han detectat almenys la meitat dels casos sospitosos. Per contra, el Ministeri de Salut ugandès ha declarat a la xarxa social X que el país està lliure del virus després que un pacient sospitós donés negatiu en Ebola als laboratoris.
2: I tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra s'incorporen a l'Orga. És l'Oficina de Recuperació i de Gestió d'Actius. És un organisme estatal que localitza i gestiona béns i diners confiscats en activitats criminals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, han signat aquest matí el conveni al Departament d'Interior de Barcelona, Toni Fortesa.
3: L'acord integra els Mossos als sistemes i espais de coordinació de l'Orga per reforçar la investigació patrimonial. Fins ara ja hi col·laboraven la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que aquest conveni és molt beneficiós per al cos dels Mossos d'Esquadra.
4: El cos de Mossos d'Esquadra forma part de l'Orga, que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència, i és un valor afegit a la tasca de la policia de Catalunya i, òbviament, també beneficiar-nos no només de la capacitat investigadora i de la formació, sinó també a disposar de mitjans per part del cos.
3: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que aquesta incorporació reforça la coordinació entre cossos policials de diferent titularitat.
5: Una buena noticia para los Mossos, que podrán tener mayor capacidad de investigación, mayores técnicas, que esto beneficiará sin duda a la Orga y también a los Mossos d'Esquadra en otras investigaciones que estén llevando y que nada tengan que ver con la Orga. Siempre es una buena noticia reforzar la cooperación institucional entre gobiernos y hoy damos otro ejemplo de ello.
3: Només el 2025 es van localitzar béns en investigacions desenvolupades a Catalunya per un valor de 4,5 milions d'euros. Segons les administracions, aquest conveni permetrà ara millorar l'eficàcia de les investigacions a Catalunya.
2: Passen gairebé 3 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
6: Catalunya migdia.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
14: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
15: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
14: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
16: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
15: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
14: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya migdia.
2: El que dèiem, avui molta gent pendent d'això.
18: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más besos. abrazo y abrazo la persona.
2: L'Estadi Olímpic es prepara pel concert de Bad Bunny aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers al recinte. Amb les actuacions d'avui i de demà a Barcelona, Bad Bunny comença la seva gira a Europa. Estadi Olímpic, Marta Vives.
19: Centenars de nois i noies a aquesta hora, de totes les edats, molts menors...

0: Honors han fet un autèntic desplegament al voltant de l'estadi de Montjuïc, amb grups diversos, per exemple, els de les files VIP, que precisament els deixen entrar abans, els deixen entrar ara al migdia.
1: La VIP 4, que és de pista, per entrar abans. De...
0: I això vol dir que heu pagat quants?
1: Ui, doncs 300 euros cadascuna.
2: Crec que sí, et donen una acreditació que t'acredita aquests VIP, i després també et donen algun regal, que et donen una bateria.
0: També els que porten hores fent cua i han aconseguit les primeres posicions per quan obrin el recinte a les 5. N'hi ha que fins i tot han acampat.
3: Nosaltres dos des de dijous per la nit.
0: Des de dijous per la nit, sí. Aquí en aquesta tenda de campanya.
3: Sí.
4: Doncs nosaltres hem vingut cap allà a les 8, quarts de 9, sí.
5: Hem sortit de Balaguer a les 8 o així, amb el bus. Llavors hem arribat aquí cap a les 10 i des de llavors fent cua.
0: Aquest és el furor que causa un artista que és el més escoltat a Spotify, i el seu últim disc, David Tirar Más Fotos, ha aconseguit ser el més reproduït. Per aquests joves, l'important és la música, sí, però també el missatge.
2: Sí, ell en aquest últim disc està defensant tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tots els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, amb Catalunya.
0: Els concerts d'avui i demà de Bad Bunny són els primers de la gira europea del cantant de Puerto Rico. Dos concerts a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys plens de vessar, amb les entrades exaurides en tan sols 24 hores.
6: I ara, un públic totalment diferent.
7: El Garrotín!
6: I és que la ciutat de Lleida és a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'aplec del cargol, que arriba a xifres rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. Oficialment la festa es posa en marxa aquest vespre, però al recinte de l'aplec ja hi ha molt moviment a aquesta hora. Allà hi tenim el Ramon Dalmau i la Noelia Caselles.
8: Hola, sí, i tant. Ja hi hem trobat moltes colles que estan dinant o que estan a punt de fer-ho. I és que preparar els 3 dies d'aplec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
9: Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any.
8: En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
10: El dissabte ja a les 12 fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de Codony, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís.
8: Una pleca s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant polseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep.
6: I ara, cinema.
11: ¿Cómo está?
12: Bien. ¿Está bien?
6: La pel·lícula La bola negra, dels Javis, s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cannes. La gran ovació d'ahir a la nit ha marcat la presentació d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
14: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí. Pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esta parte como protectora y de ver Cannes con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
13: A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
6: Però abans que La bola negra arribi als cinemes, queden encara més de 4 mesos. Per tant, parlem de les estrenes d'aquest cap de setmana. I comencem, Marc, amb The Mandalorian and Grogu.
13: És la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys i vol portar al cinema els joves fans que s'hi van acostar gràcies a la sèrie de Disney Plus The Mandalorian. Al títol hi afegeixen el nom d'en Grogu perquè és el personatge més famós de la franquícia dels últims anys, conegut inicialment com a Baby Yoda. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda, i l'únic que es troba a faltar és la música de John Williams Williams i una mica més d'èpica. A tot això, hi ha dos títols francesos interessants, Love Me Tender, un melodrama familiar sobre una dona que perd la custòdia del seu fill quan el seu marit s'assabenta que té aventures amb altres dones, amb la gran Vicky Krieps, i la deliciosa comèdia d'intriga Assassinato en la tercera planta, un homenatge a Hitchcock, lleuger, divertit i curiós. A banda d'altres pel·lícules de terror i acció, també hi ha dues estrenes en català, Cowgirl, amb Isabel Rocati, Pep Montner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès, Un món fràgil i meravellós.
6: I una cosa més abans dels esports. Perquè el Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes, Montse Mas.
0: De fet, del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva empremta a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això assegura la nova directora del museu passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
7: Tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
0: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030.
6: Catalunya migdia. Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
6: Molt centrada en la final de la Champions femenina de demà.
11: Que juga el Barça amb l'Olímpic de Lió, també demà final a la Lliga, amb el partit que té el Girona, i avui s'ha anunciat l'adeu de Pep Guardiola.

0: avenç pel que fa a les informacions esportives amb aquesta última hora de la confirmació que Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Ara en parlarem. Però a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana viurem dos grans partits, dues finals pràcticament. I comencem per la gran final, la que pot donar un títol al Barça. Demà a la tarda juga la final de la Champions, Barça-Olímpic de Lió. L'equip, ja ho sabeu, va viatjar ahir fins a Oslo. Allà hi tenim també des d'ahir la Ruth Vilà. I Ruth, quina és l'última hora de l'equip?
1: Doncs un matí de xerrades tècniques a l'hotel de concentració del Barça, que han combinat amb una mica de temps lliure que algunes futbolistes han aprofitat per sortir de l'hotel i estirar les cames. L'equip s'entrena aquesta tarda a l'Ullevål Stadium a 4:45 i abans sentirem en roda de premsa Alexia Putellas, Caroline Graham i Pere Romeu. L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
0: I és una final, Ruth, que pot ser l'última amb la samarreta blaugrana d'algunes jugadores d'aquest Barça.
1: Com és el cas de Mapi León o d'Ona Batlle, que acaba contracte i té plantejat marxar a Anglaterra. Ona va tornar al Barça fa 3 temporades per jugar Champions i amb la de demà sumarà 3 finals.
2: Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
1: La primera d'Ona Batlle a Bilbao contra l'Olímpic de Lió també la va començar a la banqueta i va ser una de les sorpreses a l'alineació de Giraldez, que va optar per jugar amb Brons i Rolfo als laterals. A Lisboa va ser titular i demà contra l'Olímpic es veurà les cares probablement en Jules Brandt, que sol jugar a l'extrem esquerre de les lioneses.
2: A mi m'encantaria acabar en porteria 0, òbviament. Crec que seria important per l'equip i, bueno, al final, com a jugadora, no?, com a defensora, seria un punt clau. I després, doncs, això, sobretot el defensar abans d'atacar. Per mi és el que penso primer en aquests partits, per ajudar l'equip a tirar endavant.
1: Pels carrers d'Oslo, a poc, cada vegada s'hi veuen més aficionats culers.
0: I aquesta tarda, especial tot Costa des d'Oslo, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, també la Ruth, el Ramon Salmurri, el Marc Andrés, amb les rodes de premsa prèvies a la final i entrevista amb el director esportiu Marc Vives. Doncs ja ho dèiem, que pràcticament hi ha dues finals aquest cap de setmana. Una és la final de la Champions, l'altra no és una final, però és que és un partit molt important pel Girona. Girona, Elx, ha jugat demà a Montilivi. Els gironins es juguen la permanència i l'únic resultat que els val és una victòria. Eduard Solà, com s'està vivint tota aquesta prèvia abans d'aquest partit tan important?
3: Doncs amb nerviosisme, amb expectació, però amb la responsabilitat de saber que és l'últim partit de la temporada i que juguen la permanència a primera divisió, ja ho sabeu, ja ho has dit. Si es guanya, el Girona es manté a primera, però si perd un pata, baixa a segona. L'Elx també té en joc la continuïtat a primera divisió, però li va l'empat. Mitchell ha parlat així aquest migdia.
4: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: El Girona afronta el partit de demà després de 7 jornades sense guanyar, havent sumat només 3 punts dels últims 21 possibles, però davant un rival que és el pitjor equip visitant i que només ha guanyat un partit a fora en tota la temporada.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
3: Mitchell ha dit que recupera Abel i que Hugo Rincón i Lemar, que van tenir problemes la setmana passada a Madrid, estaran a punt. Estuani, Francés i Blin són dubte.
0: I una mostra de amb quins nervis es viuen tots aquests partits, com aquest Girona-Elx, doncs la trobem també en el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, que s'ha emocionat a la roda de premsa prèvia al partit de Montilivi.
5: Cuando uno se siente tan querido, cuando uno... Bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y bueno.
0: I una de les notícies del dia, fa dies que se'n parlava, avui s'ha fet oficial, Pep Guardiola plega del Manchester City quan acabi aquesta temporada, aquest cap de setmana, de fet. En 10 anys, el tècnic de Santpedor ha guanyat 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions. Montse Raya, i a més, ha revolucionat el futbol anglès.
6: No va tenir un inici gaire dolç, però Guardiola marxa com el més exitós i el millor entrenador en la història del Manchester, ho diu el mateix club, que destaca aquests 20 títols aconseguits per l'entrenador català en 10 anys i quasi 600 partits disputats.
7: Don't ask me the reasons I'm leaving.
8: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
6: En un emotiu vídeo publicat pel City, Guardiola també ha recordat moments durs, com quan va morir la seva mare durant la pandèmia i com l'afició i el club li van donar suport, i té paraules d'agraïment per a tothom.
7: So as many time comes to an end, be happy.
8: Mentre la meva etapa arriba al final, sigueu feliços. Oasis ha tornat. Per tant, senyores i senyors, gràcies per confiar en mi, gràcies per exigir-me, per estimar-me. Tony Walsh diu en el seu inoblidable poema, aquest és el lloc. Ho sento, Tony. Aquest és el meu lloc. I Noel, jo tenia raó. Ha estat molt divertit. Us estimo a tots.
7: Love you all.
6: Pep Guardiola continuarà lligat al club anglès com a ambaixador global del grup Citizen. El president del City, Khaldun Al Mubarak, té clar que el tècnic català ha canviat el futbol anglès per sempre, i per recordar-lo per sempre, el City ha anunciat que la tribuna nord de l'Etihad Stadium, recentment ampliada, es batejarà com a The Pep Guardiola Stand i tindrà també una estàtua al camp.
0: Doncs gran reconeixement el que ha preparat i el que ha fet el Manchester City per Pep Guardiola. És una de les notícies, com dèiem, del dia. Se'n fa ressò tot el món del futbol i, evidentment, també ha arribat al Barça. Concretament, ha arribat a la roda de premsa que avui ha fet Hansi Flick, Marcos García.
9: Doncs sí, diu Flick que està bé que Guardiola descansi una mica, però que torni el més aviat que pugui, perquè diu Flick que, sens dubte, Guardiola és el millor entrenador del món. I li hem dit, escolta, Hansi, tu et veus com Pep Guardiola 10 anys al Barça? Aquesta és la resposta plena d'ironia.
10: 10 years, I think you will not see me.
11: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
10: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
9: Encara sobre el seu equip, en aquesta roda de premsa ens quedem amb un missatge sobre Ferran. Diu que Ferran Torres en aquest tram final de temporada li ha demostrat l'actitud i el rendiment que ell volia a la gespa. Floretes interminables cap al Barça femení. Diu que és impressionant el que està fent l'equip de Pere Romeu i ha dit dits encreuats pel que passi demà perquè guanyin. Koundé no s'ha entrenat, és per precaució de cara al Mundial. Diu Flick que és normal, que el vol tenir ben cuidat perquè Koundé pugui jugar al Mundial. I Thiago ha rebut aquell passadís de calbots. Thiago Alcántara ha informat a l'equip que marxa, que deixa de ser membre de l'estaf de Hansi Flick per motius personals.
0: Doncs demà el Barça, que jugarà l'últim partit de la Lliga al camp del València, per tant, toca ja pensar en la pròxima temporada i en aquest mercat. Marcos, tenen una prioritat molt clara.
9: Sí, la davantera. L'àrea esportiva del club està d'acord amb un davanter que participi. Volen un davanter no només que faci gol, sinó que intervingui en el joc. De fet, ens consta que en voldrien dos de davanters. Per tant, la percepció és que en termes econòmics estan convençuts que l'esforç caldrà fer-ho a la davantera. I per què caldrà fer-ho a la davantera i no a la defensa? Perquè estan encantats de la vida amb el rendiment de la parella Gerard Martín Cubarsí. Aquesta parella els ha encantat i tenen la percepció que en defensa poden tirar molt i molt dels jugadors de casa. És veritat que si arriba un jugador extraordinari i hi ha una oportunitat per un defensa, no la descartaran, l'analitzaran, però hauria de ser un jugador que marqués molt i molt les diferències, perquè en principi els ous aniran al cistell de la davantera.
0: I encara parlant del Barça, avui Joan Laporta, president electe del Club Blaugrana, ha parlat per primera vegada des de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez fa uns dies, on va tornar a parlar de Negreira, ho ha fet a la prèvia del torneig de golf, la Koeman Cup.
12: Penso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada y esto pues les tiene pues muy preocupados y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir y seguro que el club reaccionaremos, ¿eh?
0: I ara parlem d'un altre comiat, perquè Álvaro Arbeloa ha confirmat el que ja sabia tothom, que deixa el Madrid, ho ha fet Maria Chacén en una roda de premsa de menys de 15 minuts, on després de moltes voltes li han acabat preguntant en la penúltima intervenció pel seu futur.
13: Sí, la compareixença del tècnic blanc davant els mitjans ha tingut des de l'inici un to de comiat, però en cap moment s'acaba de confirmar el que tothom ja intuïa, que no seguirà al capdavant de l'equip. Ha estat gairebé al final de la roda de premsa quan Arbeloa ha admès que ja no serà l'entrenador del Madrid la pròxima temporada i ho ha fet donant una resposta contundente y sin explicaciones.
14: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
15: Sí.
13: Arbeloa també s'ha referit a José Mourinho, gairebé confirmant que serà el seu substitut. L'actual tècnic, però, ha descartat la possibilitat d'acompanyar el portuguès a la banqueta.
15: De posibilidades, pues tampoco estoy aquí para hablar. En el caso del míster de Mou, creo que tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado, y si llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y bueno, pues no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
0: I a l'Espanyol aquesta tarda, a les 4, Manolo González farà la seva última roda de premsa aquesta temporada. Ja veurem què passa en un futur. Demà l'Espanyol tanca la temporada contra la Reial Societat amb poca pressió. Sergi Andreu.
16: Sí, amb la permanència ja assegurada i amb opcions remotes, diríem, de classificar-se per a la Conference, l'equip vol tancar la temporada regalant la tercera victòria consecutiva a l'afició, la qual cosa permetria a l'equip acabar amb 48 punts entre els 10 primers. Seria la manera de maquillar una temporada amb una segona volta molt dolenta. Serà també un dia de comiats a Cornellà al Prat. Jugadors com Romero i Terrats tanquen les seves sessions i molt probablement no continuaran, almenys Romero. Amb Terrats ja veurem. Calero acaba contracte i no seguirà. I l'altra gran incògnita serà veure què passa amb Manolo González. Té el suport majoritari de l'afició, però l'última paraula la té Monchi i la direcció esportiva. Ara per ara, però, tot fa pensar que Manolo serà l'entrenador la temporada que ve.
0: Una mica més de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
17: Catalunya migdia.
18: Vols estudiar una enginyeria?
19: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
18: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
19: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
20: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
21: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
22: Quina raó mou el teu món?
23: Lo futur del Pere.
24: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató, diu molt de tu.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
0: Bàsquet, Atenes acull des d'avui i fins diumenge la Final Four de l'Eurolliga amb una semifinal entre dos equips de la Lliga ACB i amb un tècnic català, Ernest Macià.
4: Sí, Pedro Martínez a la banqueta del València, el pivot gironí Jan Kubasima també serà a la pista, vestint de cura en aquest cas amb el València, però bé, el València té una oportunitat increïble per passar a la final perquè el Madrid té les baixes d'Edi Tavares i Àlex Lent, els seus dos pivots, i Pedro Martínez sap que davant hi té l'oportunitat de la seva vida.
5: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido. Creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
0: I l'Uni Girona incorporava les dues pròximes temporades Iliana Martín, la base asturiana, que ha estat MVP de la Lliga aquesta temporada. I amb Bolica, que fa fora la temporada regular de l'hoquei patins, tant a la màxima categoria, l'hoquei lliga, com a la lluita per l'ascens per arribar-hi. S'han impugnat partits que incideixen en aquesta lluita per la classificació final, Jan Ortúzar.
11: Sí, l'última polèmica és als quarts de final de l'hoquei lliga, on el primer partit entre el Calafell i el Reus, que havia guanyat el Reus, s'ha acabat emportant el Calafell, ja que han impugnat una alineació indeguda dels reusencs. Això provoca que el Reus hagi de remuntar aquests quarts de final, que són el millor de tres. D'altra banda, a l'hoquei lliga plata, la segona divisió, hi ha polèmica entre el Lloret i el Manlleu. Els usonecs van quedar primers i ascendien de forma directa, però una alineació indeguda al Mataró, un partit anterior, ha provocat que al final el que pugi directe sigui el Lloret. Igualment, els de Manlleu portaran aquesta decisió fins a últimes instàncies per tractar de revertir-la.
0: I agenda del cap de setmana. Demà el Barça de Futbol Sala disputarà la final a 4 de la Copa. El rival, Maria, a les semis, és el Jaén.
13: Sí, un Jaén que ja va privar el Barça del primer títol de la temporada quan es va endur la Copa d'Espanya a la tanda de penals. I el Barça ve amb ganes de revenge en aquestes semifinals a Càceres. Després d'aquest duel de semifinals, si el Barça aconsegueix la victòria, disputaria la gran final contra el guanyador del Valdepeñas Cartagena diumenge amb l'objectiu de portar la seva novena Copa del Rei cap a Barcelona.
0: Doncs això per una banda, i de l'altra la Lliga Sobal d'handbol. Jan, avui es disputa la penúltima jornada amb el Barça campió des de fa setmanes i el Balomano Granollers, que s'afronta un rival directe per les places europees.
11: S'enfronta el Bidasoa Irún a les 9 del vespre, que va col·locat a la tercera posició de la Lliga a Sobal. Està un joc per sobre els vallesans, llavors si guanya avui el Granollers, afiançaria aquesta plaça a Europa. El Barça, com has comentat, ja són campions de Lliga, però igualment avui aixecaran el títol al Palau, el que és l'últim partit de temporada a casa.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, des d'Oslo, especial prèvia, final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat l'últim capítol de l'aprovació dels pressupostos que us hem anat detallant durant tota aquesta setmana. Els comptes entraran en vigor el mes de juliol. A principis de mes, si no hi ha entrebancs, o unes setmanes després, si algun partit, com per exemple el Partit Popular, demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. També us hem parlat de la negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors i mestres. Les parts continuen molt allunyades, segons els últims documents presentats per cadascú. En canvi, la que s'ha desconvocat de vaga és la de Rodalies, prevista pels dies 27 de maig i 5 de juny. I hem connectat amb l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on aquest vespre el cantant porto-riqueny Bad Bunny dona el tret de sortida a la gira europea de l'àlbum Debí tirar más fotos. Com és habitual en aquests casos, hi ha gent que ja ahir va començar a fer cua per poder triar el millor lloc possible. Al final del programa hi tornarem, a l'Estadi Olímpic, per veure quin és l'ambient i també intentarem analitzar aquest fenomen Bad Bunny. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir, Joan Bota?
7: Doncs mira, podem ampliar aquesta informació sobre la vaga al sector educatiu perquè els sindicats d'ensenyament es mostren decebuts per la nova proposta del departament, consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i de recursos. Anem, doncs, al Departament d'Educació, Cristian Roldán.
8: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa el departament que si no responen a les seves demandes, no cal que els convoquin més. I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no descarta presentar noves mesures.
9: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
10: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
8: Les negociacions continuaran el dimarts 26 de juny.
7: També continuen protestant els professors valencians que s'han manifestat aquest migdia al centre de València. Porten ells 10 dies de vaga i les negociacions continuen aturades allà. Anem-hi, doncs, Alba Barbosa.
12: Bona tarda. S'han concentrat avui a la Conselleria d'Hisenda per exigir més inversions en l'educació. No hi ha data fixada per reprendre les negociacions, tot i que les dues parts, sindicats i conselleria, es mostren disposades a tornar a seure's. Marc Candela, portaveu del Sindicat Majoritari de l'Ensenyament al País Valencià, explica què demanen per desencallar la situació.
14: Més concreció a les propostes que hi ha damunt de la taula i algunes d'elles millorar-les encara més. Per exemple, el tema de ràtios s'ha quedat molt indefinit, el tema de la llengua ha quedat fora.
12: Avui també hi ha hagut concentracions a Castelló i Alacant. Els sindicats han tornat a convocar una altra manifestació per a demà a la tarda al centre de València.
7: En canvi, els que han desconvocat la vaga són els agents rurals. Està prevista per la setmana que ve. Ho fan després d'arribar avui a un acord amb el govern. Ells reclamaven millores laborals, salarials i que s'alliberessin efectius que estan destinats a la gestió de la pesta porcina africana. Ara anem cap a Lleida, per a Joan Álvarez.
15: Hola, bona tarda. La proposta que els ha fet arribar el Departament d'Interior els equipara els complements salarials a Mossos i Bombers. Es convoquen 40 places de comandament al juny i s'alliberen 16 efectius que fins ara han estat destinats al dispositiu contra la pista porcina. José Bravo, de la UGT, assegura que unes mesures seran immediates i les econòmiques lligades a l'aprovació dels pressupostos.
16: La resposta del Departament definitiva, creiem que és una... ens dona una resposta adequada a les nostres reivindicacions i els terminis que es proposen consideren que també són correctes i raonables.
15: Les tres jornades de vaga estaven convocades per als dies 26, 27 i 28 de maig, que, compti, em queden desconvocades.
7: I ara anem cap a Madrid perquè el Tribunal Suprem estudia si paralitza la regulació extraordinària de migrants. Ho fa a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, de Vox i de diverses entitats d'extrema dreta. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a aquesta regularització i el govern espanyol ja ha concedit 90.000 permisos de treball i residència. Tània Tàpia.
17: Bona tarda. Són dades que ha donat a conèixer l'advocat de l'Estat durant la vista de mesures cautelars. Els contraris al procés argumenten que, entre d'altres, si no s'atura ara i es donen milers de permisos de residència i feina, no se'ls podrà retirar aquest dret més endavant. Critiquen també que no s'ha calculat l'impacte en termes d'habitatge, serveis socials o sanitat. Així ho han argumentat Jorge Buxade, de Vox, i l'advocat de la Comunitat de Madrid.
28: Incremento brutal y no cuantificado del gasto social.
29: El alcance, por lo tanto, es de una magnitud muy relevante, como decimos, y esto, por lo tanto, es lo que va a incidir en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y lo que obliga a esta cautela especial que demandamos.
17: Arguments que han desmuntat l'advocacia de l'Estat i dues associacions que defensen el procediment ni podran votar d'immediat i són persones que ja es troben a l'Estat, per tant, ja fan usos d'aquests serveis. El tribunal decidirà més endavant si atura o no el procediment.
7: I ja sabeu que els divendres a aquesta hora solem connectar amb l'equip viari. Avui ho fem amb més motiu perquè dilluns és festa en molts llocs de Catalunya i ho és a Barcelona, que és d'on surten moltíssims vehicles. Per tant, Mariló Luz García, quina és la situació a aquesta hora?
30: Doncs ja hi ha cues a diferents punts de la P7, de Mollet del Vallès a Santa Perpètua, direcció Tarragona, i també a Bellaterra, a Montornès, i de Cardedeu a Llinars del Vallès, en direcció Girona, aquí perquè hi ha un accident que talla un carril. Destaquem també les rondes de Barcelona, sobretot la ronda litoral, amb llargues cues de Zona Franca al Moll de la Fusta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Sant Adrià a Montjuïc, direcció Llobregat. Els accessos a Barcelona, retencions destacables a les entrades per la C58, la C33 i la Pota Nord.
6: Passant 6 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
2: Catalunya migdia.
31: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
18: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
23: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
22: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
23: També a la web i l'app.
22: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
23: Consulten les condicions al corteinglés.es.
2: Catalunya migdia.
24: L'artista Maria Elena Roquer va quedar eclipsada per la fama del pianista Carles Santos. Cofundadora de la companyia amb la que van fer junts moltíssims espectacles, es reivindica ara sense excuses. Aquest divendres descobrim l'artista polièdrica i força de la natura, Maria Elena Roquer.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. 2021. 2023. 2024.
25: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
3: Viu la final de la Champions a la TDG. La transmissió de la Gelmà.
26: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
3: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
26: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
3: La transmissió de la Gelmà.
2: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins a les 4, amb la Isabel García Paganzos, directora de La Vanguardia. Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
6: Amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
27: Què tal? Bona tarda.
6: I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
32: Bona tarda.
6: Tot bé?
27: Molt bé.
32: Molt bé.
0: No. Passa, sí.
6: Que no has dit res i, per tant, tots hem mirat com ho diria la Isabel, no li deu anar tot bé, perquè si tots diuen molt bé i ella no...
0: Bueno, no sé, treballo cap de setmana, o sigui que... Ah, sí, i, bueno, i el dilluns i aquestes coses.
6: El dilluns jo també.
0: Salutacions, aquí estic enganxat a la carretera.
6: Escolta'm, qui vol, que hi ha alguna cosa vol, doncs mira, té aquest preu. El primer tema de seguida ja ve des de fora. Avui tenim un canvi, perquè és habitual dels dijous i no pas dels divendres, l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
33: Bona tarda.
6: Tu també treballes el cap de setmana, el dilluns...
33: Sempre,
6: i
33: sí.
6: Sempre, sempre, sempre.
33: Els autònoms és el que tenim.
6: Molt bé. A veure, quin tema ens proposes per començar?
33: Mira, vull parlar del fet de no parlar.
6: Ah, molt bé.
33: Perquè es veu que cada vegada parlem menys. Hi ha un estudi de la Universitat d'Arizona que diu que des de l'any 2005... cada any perdem unes 300 paraules en les converses del dia a dia. I això fa que en 20 anys, des de l'arribada dels smartphones, haguem perdut gairebé un 30% d'aquestes paraules que fem servir a diari, no? És a dir, el fet de comunicar-nos a través de les xarxes, per missatges, etc., ens va portant a la incomunicació perquè perdem l'hàbit de xerrar, no?, de petar la xerrada. I això també ho incentiva el fet que cada cop menys, o sigui, que cada vegada coneixem menys els nostres veïns, la gent amb què ens trobem a la botiga, per exemple, o sigui, abans parlaves amb aquestes persones mentre feies cua, i ara aquella botiga ja no existeix moltes vegades, l'han convertit en una altra cosa, i la gent del barri ja no hi va, o demana deliveries, també, no? Per tant, aquestes cues ja no són un motiu de petar la xerrada. I l'altre dia, per exemple, una amiga m'explicava que han tancat l'únic forn que hi havia al seu poble, i que aquell forn era el lloc al qual tothom es posava cada dia, o sigui, es posava el dia cada matí, no? O sigui, era la manera de posar-se al dia de tot, no? I el poble ara ja no només compren pa, o hauran d'anar a un altre poble si en volen comprar, sinó que tampoc tenen aquell moment diari molt breu d'aixequetjar l'actualitat local amb els altres clients. I tot això m'ha fet recordar dos estudis que apunten que, sobretot a les comunitats petites, tancar els bars fa que pugi l'extrema dreta. O, en tot cas, hi ha una relació entre una cosa i l'altra. M'explic. Mm-hmm. Un d'aquests estudis el va fer cap a l'any 2015 Diane Bowlett, investigadora de l'Institut Europeu de London School of Economics. Ella fa una correlació entre la pèrdua de pubs a determinades regions de l'Anglaterra amb un augment del vot que després va portar al Brexit. No? I l'altre estudi és més recent, l'ha fet Hugo Subtil, que és expert en política econòmica i professor de la Universitat de Zúric, que s'ha centrat en aquells bars on anaven els obrers després de treballar a la fàbrica. No? Aquells bars en què pots acabar parlant amb els de la taula del costat o fins i tot seure tots junts, encara que vos conegueu poc, per jugar al dòmino o per jugar a les cartes. En aquest tipus de bar coneixes més realitats que la teva pròpia, mentre que, en canvi, a les xarxes socials ens envoltem d'inputs que reforcen la nostra manera de pensar i s'assemblen a la manera que ens agradaria ser, no? És a dir, ens muntem un món a mida molt més reduït que la realitat mateixa, i això fa que no veiem aquestes altres realitats, no? I, a més, els bars clàssics, en què parles amb altra gent, t'assabentes, jo què sé, que qualcú està cercant feina, no? I llavors tu coneixes algú altre que està cercant qualcú perquè faci feina en el seu negoci, no? I els pots posar en contacte. O un té problemes perquè el faran fora del pis, no? Ho explica i els altres l'ajuden a trobar pis. És a dir, els bars o els llocs que hi ha interacció social, no veus l'altre com un competidor, com un rival que et pot llevar la feina o que et pot llevar la casa, sinó que el veus com qualcú a qui pots ajudar o que et pot ajudar en un moment donat. I això surt de manera casual, no? A través de les converses. Aquestes persones no tenen per què ser del teu entorn, ni tan sols cal que tingueu una conversa profunda, però el fet de parlar-hi ja fa que us humanitzeu mútuament. Jo penso, per exemple, en la gent que coincideix en activitats dirigides al gimnàs, o en persones que els que passegem al ca, no? Els que passegem el gos, que ens veiem cada dia al parc, amb l'excusa de parlar del gos, moltes vegades acabem parlant de la nostra vida. I encara que no mos passem amics, som gent que mos tenim en compte els uns als altres. No? Llavors, l'afebliment del teixit social provoca que cada vegada parlem menys amb aquells coneguts desconeguts amb els quals coincidim cada dia. No? I el teletreball també fa que ens relacionem menys amb els companys de la feina. Però també parlem menys amb els nostres amics, ja sigui perquè no tenim temps per quedar, no ho consideram una prioritat, ja sigui perquè hem substituït les trucades, aquelles infinites que fèiem abans, pel WhatsApp, etcètera, no? I sobretot perquè anem perdent aquest hàbit de xerrar, aquest hàbit de parlar-nos els uns als altres. I el resultat és que ens anem atomitzant, ens anem individualitzant i segurament ens sentim cada vegada més sols.
6: Doncs no sé com ho veieu, Pere, Isabel, Miquel Àngel. Parleu cada vegada menys? Cada vegada us sentiu més sols?
33: A mi m'agrada molt parlar, però...
6: Ja, ja. A veure...
5: Jo aquí separaria la banda laboral de la personal. Jo parlo molt a casa. Acabo les converses a casa dient ja t'he fotut el rotllo, diguéssim. En canvi, a la feina... sobretot els que ens hem dedicat a l'àrea de la política, estàvem acostumats a dedicar-hi molta estona a xerrar amb els polítics, uh-huh. encara que no fos per un rendiment immediat, sinó per fer acumulació
6: per
5: de...
6: Per conèixer una relació que algun dia... No?
5: I ara no es pot. O sigui, va començar que va deixar, es va deixar de poder... perquè t'assaltaven, o sigui, si estaves parlant amb algun polític amb el passadís del Parlament o el que sigui, t'assaltaven les càmeres de televisió i llavors la conversa privada deixava d'existir, i després, per evitar que passés això, ens van passar amb el WhatsApp i, per tant, ja no xerres, no? El que fas és enviar-te missatges. Mm. I jo, sincerament, això ho trobo molt a faltar. Mm-hmm.
8: Sí, per mi el WhatsApp és també xerrar, eh? O sigui, jo és l'única cosa que potser discreparia, perquè per mi també el WhatsApp és xerrar i és mantenir i conrear una comunitat d'una altra manera, no de la manera que jo estava acostumat a fer, però també em sembla que és xerrar, que em sembla molt diferent que no pas altres xarxes socials que vas posant likes amb un algoritme que tu no tries, no? El WhatsApp al final tries amb qui xerres, ho pots fer amb molta gent i per mi forma part, diguem, si ho fem servir bé, de la mateixa capa de creació d'afinitats i de comunitat, que és amb el que estic d'acord, sobretot, d'aquest relat que ens han fet tan xulo, que bàsicament els bars entenc que és una butat per dir la comunitat, no? La comunitat, el que implica ajuda mútua, que implica, diguem, formar part del món no sol, sinó amb tot un conjunt de gent que comparteixes moltes coses i que, per tant, tens moltes possibilitats de tirar endavant. Si això s'estrenca, doncs, òbviament, a mi em sembla que hi ha una correlació amb moltes coses dolentes, una de les quals l'emergència, diguem, d'ultradreta o de tribuneros que fàcilment et poden manipular. Que,
5: perdona, els tribuneros per WhatsApp també existeixen.
8: Sí, sí, sí.
7: Però pots bloquejar. I se n'apropien dels grups de WhatsApp d'una manera tremenda.
8: Sí, però et surts d'aquest i te'n fas un altre amb el teu grup definit.
7: Clar, on no hi ha tribuneros. Moltes comunitats es van fent petites, petites.
5: No sé, a mi és que m'agrada veure la cara de la gent quan estic parlant amb ells. Bàsicament perquè també faig moltes ganyotes i llavors moltes vegades no cal dir paraules, o sigui, jo perdria paraules en aquest cas. Sí. Però a canvi de que em vegin la cara, no?
7: Sí. Ara que el Pere parlava del WhatsApp, no? Ens hem acostumat, que sembla que és com més eficaç enviar un WhatsApp.
8: Sí, que ho és.
7: Però és que la gent jove ja no parla per telèfon, com aquell qui diu.
8: Sí, però
7: si
8: tampoc
7: han de parlar per telèfon és perquè la cosa és molt greu.
8: Però nosaltres tampoc hi parlàvem quan érem molt joves. No ens el deixaven, els telèfons.
5: No teníem telèfon. No,
7: a vegades monopolitzàvem el telèfon fixat a casa, eh?
9: Tenia la mama a l'altra banda, escoltant, no?
8: Era,
9: el que deies,
8: sí, era com un objecte de luxe, home, que no podies
7: el telèfon estava allà al mig.
8: No, i arribaven les factures al final de mes i no podies parlar per
5: telèfon. Però on tenies la nòvia, tu?
8: No. La gent no podia parlar per telèfon en les cases quan érem petits. Nosaltres era caríssim.
7: Bueno, era caríssim.
8: I ara estan comunicats entre ells tota l'estona, poden continuar les seves ximpleries.
7: No, i fan una conversa sencera amb àudios gravats. Que això
5: que
7: a vegades dius, escolta, en lloc d'enviar tants àudios gravats, truqueu-vos, perquè això, al final és el mateix. No?
8: Bueno, però fan simultàniament amb diferents persones, l'altre pot fer veure que està estudiant amb el seu pare al costat.
7: És molt més versàtil, però al final la parla. Però jo crec que està parlant de la parla, no només de la conversa, sigui de la manera que sigui, sí, no? S'està perdent. Jo parlo molt, però abans no parlo sol.
10: No trobes interlocutor, no trobes.
7: Perquè la gent moltes vegades està... Hi ha una colla com de monòlegs, que semblen un diàleg, però són uns monòlegs, no? I quan fas classes, o quan presentes coses, o quan tal, tu et dius, bueno, suposo que ja hi ha algú. No, perquè hi ha tants elements que capten la teva atenció, sostenir aquesta atenció és molt complicat i una conversa és necessària.
8: Sí, però parlar sol no és una conversa, tampoc.
7: No, clar que no. Què
10: m'ho sembla? És un monòleg més aviat, eh?
8: Tampoc fa comunitat, vull dir que...
7: Clar que no.
8: Jo deixo un WhatsApp que fa comunitat, però no pas parlar sol.
7: No parlar sol per casa, que a vegades també ho faig. No, em refereixo a estar amb gent i parlar, i l'altre contesta una altra cosa. No sé,
10: jo, sobre el que explicava la Llucia, jo reconec que tinc el cor dividit. És a dir, per una banda, reconec que efectivament he perdut molta capacitat de parlar, fins i tot amb els amics, i a vegades et trucaves molt més sovint, i ara a vegades amb un WhatsApp ja ho arregles, o creus que ho arregles, i en canvi després t'adones que fa mesos que no parles amb aquell amic amb què abans parlaves cada dia i cada setmana. Ara, els que som tímids de mena, això de poder passejar el gos i no haver de parlar amb algú que està passejant el gos i que no conec de res, a mi això ja m'està bé. Jo no necessito establir una conversa amb la persona que agafa el tren amb mi cada matí i que no conec de res.
5: I després
10: no
5: parlaràs amb el gos.
10: No.
5: Perquè d'aquests també n'hi ha.
33: Parles moltes hores al dia, tu. O sigui,
10: deu ser això, deu ser això. Però sí que trobo a faltar algunes converses. En canvi, hi ha d'altres que, escolta'm, ja m'està bé, eh? Vull dir... Jo soc dels que, si agafo un taxi, no dono conversa al taxista.
33: Però
10: és més per timidesa, eh?
8: Però
10: reconec que és problema meu, eh?
8: Però que fas, perquè tímid de mena, un conductor d'informatius que, diguem, que parla cada dia amb
10: Catalunya. És molt diferent parlar davant del micròfon a parlar segons com, eh?
7: Parla sol.
10: Exacte, sí, tal qual.
33: Però volia parlar amb de la timidesa, però volia dir només una cosa sobre el tema del WhatsApp. Perds aquella conversa casual, no? Sí. Amb gent que no coneixes, que de vegades pot passar això, que a determinats llocs on hi ha intercanvi, pel que sigui, te poses a parlar amb qualcú que no saps molt bé per què comences a parlar-hi, i allà surten coses.
5: Però, i es perden les emocions,
7: però,
5: també.
7: Llucia, a tu no et passa? A mi em passa, que tu vas, estàs en un lloc i ve algú i et dona conversa. Jo em sento una mica incòmode.
33: A mi m'encanta.
7: Perquè dic, què vol aquest ara?
33: No.
10: Jo estaria una mica aquí, també. Jo
33: diria, potser
10: t'he d'una conversa, amb aquest senyor o senyora que no conec de res.
33: Perquè ho hem convertit en una amenaça, però és que això és important per crear les societats, per crear les comunitats, no? Sobre què li passa a l'altra persona, quina situació es troba.
7: Però en el forn és normal, però tu estàs esperant el bus i ve algú i et dona conversa i dius... Bueno, a més, com que tens una certa educació, vas una mica reproduint i encara li sembla que estàs interessat en alguna cosa. No? I dius, no.
33: Sorgeixen històries molt guapes, eh? D'aquestes converses, vos ho dic. Sí, sí. I també som una persona tímida i que inicialment podria pensar com vosaltres, però ara estic començant a canviar d'opinió.
10: Doncs m'ho apunto per canviar-ho, perquè a mi em costa.
5: Has d'anar més amb autobús.
10: No, ja vaig amb tren, no, vinc amb tren per cada dia. Sí, sí.
9: O a Madrid. Jo crec que hi ha una diferència important. Als bars de Madrid això és un fenomen, eh?
10: Sí, sí.
9: Aquí costa una mica més.
10: Veus?
33: Una altra cosa són els pesats, eh? O sigui, això hem de...
10: S'ha d'establir un límit, eh? Hi ha un límit, no? Els pesats aquests no calen.
33: Els insistents, els persistents, aquests no.
10: Molt bé, doncs escolta, fem una reivindicació del parlar i no perdre aquest 30%, has dit, de les paraules que utilitzen.
33: En els últims 20 anys.
10: No, és molt una tercera part. Lucía, gràcies, bona tarda.
33: Que vagi molt bé, una ferrada i bon cap de setmana.
10: Igualment. D'aquí a 8 minuts, 2:15, ara tornem.
1: Catalunya migdia.
11: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
12: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
13: Què us poso?
14: Per mi una estrella.
13: I per tu?
15: Jo també una estrella.
14: Ara estem d'acord.
15: Estem d'acord?
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
17: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
27: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som amb l'Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miguel Ángel Escobar en una setmana que acaba, en la qual ha estat molt pendent. D'una banda, de pressupostos, finalment avui han entrat al Parlament de Catalunya, després d'haver-se garantit el suport dels Comuns i d'Esquerra Republicana, a banda del grup socialista, òbviament, i també de José Luis Rodríguez Zapatero i tot el que hem anat coneixent en les últimes hores, els últims dies, sobre les seves actuacions com a lobbista. També estem molt pendents de les negociacions del Departament d'Ensenyament. Això és el més nou, podríem dir, perquè l'última reunió s'ha acabat just abans que comencés el Catalunya migdia. Ha acabat sense acord aquesta reunió, però les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant dimarts de la setmana que ve. Per tant, no s'han trencat les relacions, les negociacions, que en algun moment han estat trencades i ara, en canvi, com a mínim, mantenen aquest fil de conversa. El departament ha fet una nova proposta als sindicats en què insisteix a vincular les millores de sou als complements que cobren els mestres en funció de la seva dedicació i la responsabilitat. Per tant, ha descartat una altra vegada una pujada de sou universal per tots els professors, que és el que demanen els sindicats. Entre altres, planteja un complement als 17.400 docents que treballen en centres de màxima complexitat i un complement també pels treballs de recerca i per la cotutoria. A banda d'aquests complements de nova creació, Educació també proposa un augment dels complements que ja existeixen d'entre el 25 i el 50%. Per exemple, el de tutoria primària i infantil, que passaria de 66 euros mensuals a 99. En acabar la reunió, els sindicats han reconegut que tots aquests complements són positius, però han dit que són millores mínimes que no reverteixen els problemes estructurals. L'USTEC, per exemple, ha reclamat seguir discutint l'augment de sou del complement autonòmic i s'han emplaçat a reunir-se, com dèiem, dimarts que ve. Ara bé, l'USTEC, que són els majoritaris a primària, assegura que sense millores en aquesta proposta, dimarts que ve ja no participaran a la reunió. Sabeu, la portaveu de l'USTEC és Iolanda Segura.
3: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga convocada que, amb la qual ens hi hem de posar a treballar.
2: Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, creu que encara es pot encarrilar la solució.
4: Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa per tal de poder desinflamar aquesta situació de tensió que en aquests moments està vivint el conjunt del sistema educatiu.
2: No sé com ho veieu, fa molts dies que arrosseguem aquest conflicte, les posicions continuen allunyades, és veritat que ara estan negociant, cosa que fa unes setmanes no feien, però no es veu aproximació en el tema dels sous.
5: No, és que aquí el hàndicap, en el fons, és que hi ha un acord signat. I, per tant, depèn de com, si el resultat és molt diferent de l'acord signat, no, doncs segurament els sindicats que han signat l'acord, no? Comissions UGT, encara que siguin minoritaris, doncs suposo que també diran alguna cosa, no? Per tant, en certa mesura, més enllà de la bondat o no de l'acord, això no deixa de ser una mena de límit, no?, a la negociació que pot formular el govern. I, per altra banda, doncs també és veritat que segurament el nivell de pressió que està exercint la part majoritària, USTEC i CGTs i algú més, al final té un límit. I segurament aquest límit està a final d'aquest curs. Una mobilització i unes vagues tan fortes com les que estem assistint, primer, són difícils de sostenir, segon, tenen un cost econòmic pels mestres, i per tant, si no ràpidament no aconsegueixen algun element qualitativament important, pot acabar no res. Jo crec que al govern li interessa arribar a acords, i per primera vegada crec que l'USTEC, que no és molt de firmar acords en general, també. Però ja no sabem si estem parlant del sistema educatiu, de la millora del sistema educatiu, una qüestió purament salarial, legítima per altra banda, i per tant jo crec que el govern potser sí que hauria d'haver plantejat la negociació d'una altra manera, evitant potser grandiloqüències en la comunicació del primer acord, no? I no parlar d'acords de país i no sé quantes coses, que semblava que era una cosa com històrica, que no dic que no ho sigui, però en tot cas, perquè ho pugui ser, ha de garantir un cert consens de les parts, que és el que no tenia. Jo crec que a partir d'aquí s'han precipitat moltes coses que són de difícil solució si un dels dos no surten d'un cert enrocament.
6: Sí, jo estic molt d'acord amb el marc que planteges, i paradoxalment això fa que em sembli que en realitat sigui més fàcil de resoldre. O sigui, M'explico millor. És molt difícil de resoldre perquè estem parlant d'unes coses que en realitat no haurien de ser tan diferents, perquè hi havia una negociació en marxa molt avançada. Per primera vegada el govern, en molts anys, havia considerat, havia acceptat el marc, diguem, de relat de la comunitat educativa, dels sindicats sobretot, i havia acceptat, diguem, que hi havia un problema, diguem, de que havien de cobrar més, de que s'havien de rebaixar els ràtios, que s'havien de pagar les colònies, en fi, totes unes coses que estaven enquistades des de fa temps, i justament quan s'està més a prop d'aquest acord perquè es comparteix un marc global, doncs algú firma un acord només amb una part dels sindicats, i això ho complica tot molt, no? Ho complica tot molt, i és el que fa difícil una resolució que ja no té a veure tant amb les quantitats, sinó amb qui queda malament després del que s'ha fet, que és una mica... estem d'acord amb aquesta anàlisi. Però, per tant, la paradoxa és molt difícil de resoldre-ho perquè estem parlant d'aquestes coses, però en realitat hauria de ser més fàcil que mai, perquè hi ha aquest marc compartit i aquesta voluntat compartida de començar a treballar per anar resolent les qüestions pendents, que estan diagnosticades de manera conjunta, tothom hi està d'acord, i estem parlant ja de graus, de quines quantitats, però això és molt poca cosa quan hi ha conflictes, i per tant, ostres, és tot plegat molt paradoxal.
0: Durant, quan hi ha conflictes d'aquest tipus, sobretot en el sector de l'ensenyament o en el sector de la sanitat, té mala premsa, per dir-ho d'alguna manera, que parlar de diners, només de diners i només dels sous. Però sí que és veritat que en aquest

0: de plans policials, de plans pilot i a les assemblees. Però sí que és veritat que entre les demandes que poden ser més o menys realistes que té ara l'USTEC pel tema dels sous i aquest enrocament en preservar l'acord inicial i la imatge que es va fer de que hi ha un acord signat pel president de la Generalitat, no ho oblidem, pel president de la Generalitat, aquí que genera uns límits al govern a l'hora de negociar amb els sindicats, doncs hauria d'haver-hi un punt intermig. En qualsevol cas, jo crec que el govern no va calibrar el grau de malestar que hi havia en el sector. Perquè si tu ets, o si penses que pots tombar un, no, un col·lectiu com és el de mestres perquè penses que estan en mans de l'USTEC només, doncs tota aquesta sèrie de vagues no s'haurien donat. I el malestar del sector, no, ja hem vist, ho estem veient, que no és només a Catalunya, perquè a València estan de vaga indefinida, amb unes mobilitzacions fins i tot més grans que les de Catalunya. Vull dir que les administracions en aquest cas, jo crec que no han estat prou diligents a l'hora de donar resposta al malestar i la situació precària que es viu en el sector, i encara que fins ara semblava de mala educació parlar de que estem parlant de diners i de poder adquisitiu, doncs ha arribat el moment que probablement sí que estem parlant de diners i només de poder adquisitiu. I si no poses el peu aquí, per molt que parlis del complement de 33 euros més per fer unes tutories, resulta que la base salarial continua sent la mateixa.
1: Bé, doncs veurem si hi ha moviments o no. Aquesta setmana, com dèiem, hem estat molt pendents dels pressupostos que finalment han entrat i també de la situació que s'ha creat al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara les investigacions en aquest cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra se centren en la secretària de Zapatero. Miren i remiren les agendes i els correus electrònics per trobar els contactes o les reunions que l'expresident espanyol hauria tingut amb empresaris de la suposada trama de tràfic d'influències. La policia, en definitiva, busca més proves que apuntalin la investigació, mentre que el govern espanyol continua dient que per ara tan sols hi ha indicis i no hi ha cap prova. Un exemple, Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero, lo hice.
1: De moment, el jutge de la causa de Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de Zapatero, en total prop de 500.000 d'euros, que és l'import que l'expresident hauria rebut de la societat Análisis Relevante, que és l'empresa del seu amic Julio Martínez Martínez, que també està investigat. I aquests 500.000 euros corresponen a factures de 5 anys entre el 2020 i el 2025, segons assegura el mateix jutge Calama. I és que la causa camina en dues direccions, investigar el rescat amb diners públics de Plus Ultra i si aquest rescat es va fer per tràfic d'influències cobrades per Rodríguez Zapatero. Avui, per cert, s'ha afegit al degoteig d'opinions l'exministre José Luis Ábalos. És a la presó pel cobrament de comissions il·legals en el cas de les mascaretes. I des de la presó de Soto del Real ha parlat amb Televisió Espanyola i ha assenyalat Zapatero de qui diu que va intercedir davant del seu ministeri en la concessió del rescat de Plus Ultra. Ara bé, assegura que no va parlar amb ell directament, que era el ministre, sinó que ho va fer a través del secretari d'Infraestructures, Pedro Saura. No sé com heu viscut tota aquesta setmana i tot aquest degoteig d'informacions al voltant de Rodríguez Zapatero i quina credibilitat i quin impacte creieu que pot tenir a partir d'ara.
3: Home, és cert que el primer cop es genera una certa incredulitat, no? Perquè està al marc de la justícia espanyola i de la batalla que hi ha política al darrere, de la qual en forma part, doncs, la cúpula judicial. Ara, es van sabent coses i segurament hi ha una mena de presa de consciència de que potser sí que alguna cosa hi podia haver, perquè sembla una cosa una mica més sòlida que no només indicis. Veurem, no? Veurem, perquè crec que si s'acaba confirmant en certa mesura que això, com diuen a Madrid, va pelante, no? Doncs el PSOE té un problema molt seriós, perquè aquest és un dels pilars que tenia l'actual PSOE, no? I Pedro Sánchez especialment, com a pilar de credibilitat, que era una referència ètica, no? I era un suport intern que relligava moltíssimes coses, intern i extern. Si aquesta peça cau, pues, l'afebliment, diguem-ne, del govern, del PSOE, pues, encara és més bèstia, perquè es queda sense aquell element, diguem-ne, de referència històrica, un cop perduts ja Felipe González i altres, no?, de la vella guàrdia, que es quedava com algú viu i era una aliança que tenien, doncs, molt potent, no? Molt potent, com a mínim, en termes interns, electoralment, després feia el que podia fer, no? Com Andalusia, com altres llocs. Però era una figura fora del govern que representava encara una certa autoritat dintre del seu autoritat.

0: dietètica. Si això cau per causa d'aquesta investigació, doncs, bueno, evidentment el PSOE queda especialment afeblit.
1: Sí, jo crec que des d'aquest punt de vista la de referència ètica o de referència política, això ja ha caigut. Ja no té volta enrere, acabi com acabi el que sigui la investigació penal, que jo crec que són dues coses molt diferents. És a dir, no sé com acabarà la investigació penal, perquè és veritat que aquest és un auto que només és, no és un auto com es vol fer creure ja alguns sectors, com si fos proves evidents de corrupció. Crec que no. És un auto, diguem, que hi ha alguns indicis que justifiquen una investigació penal, i això acaba de començar. Però, amb independència d'això, hi ha unes quantes qüestions acreditades que no tenen per què ser delicte, però que, encara que no siguin delicte, tenen una força molt gran en la imatge de Zapatero, sobretot perquè Zapatero, o sigui, el que descriu és una actitud de lobista, una actitud de lobista que és una cosa que pot ser perfectament legítima, i de fet hi ha molta gent que s'hi dedica, hi ha altres expresidents que s'hi dediquen de manera legítima i que deuen cobrar tant o més diners, o sigui, però no estan tan actius políticament i no fan creure de que actuen políticament tan actius per un bé públic. És a dir, jo si estàs fent de mediador a Venezuela com a lobista, doncs em sembla perfecte, o no. Puc tenir la meva, que no té cap repercussió penal, puc tenir la meva opinió personal, però el que en aquest cas és xocant és que tu faiguis passar que estàs fent de mediador per motius polítics, per lo que sigui, no? El mateix amb Xina. O sigui, si tu obres un canal de geopolítica amb Xina i expliques que és important fer un contrapès amb Estats Units, no sé què, com si fossis un dirigent polític, està bé. Ara hem sabut per aquest auto de que no, de que tot això estava molt ben retribuït, vale? pues, com a polític ja no ets un actor polític, ets un lobista, perfecte. Per tant, des d'un punt de vista de la potència de Zapatero com a dirigent polític, per mi s'ha acabat. Penalment és una altra història, i en aquí és on tinc molts més dubtes, perquè el tràfic d'influències s'ha de provar. Només hi haurà corrupció si es demostra que hi va haver una manipulació en donar-li a plus ultra algú que no li corresponia. I això, en aquesta investigació, estem lluny encara de saber si això és així o no, sense descartar-ho. Però vull dir, no hi ha en aquest auto indicis concloents al respecte, ni molt menys. És un auto que comença una investigació. Amb l'altre, amb la part política, pues, s'ha acabat.
2: A la interlocutòria de la investigació sobre el tràfic d'influències també explica el jutge que no cal, diguéssim, que el resultat final sigui fruit d'aquesta intervenció. Per...
1: Sí, això és una interpretació una mica estranya. No?
2: Però dic que la fa el jutge.
1: Clar, però això no és una cosa concloent.
2: No, dic que la fa el jutge en aquest moment i a partir d'aquí ell continua la investigació. També hem vist moltes interpretacions creatives del delicte de malversació durant tot el procés. Diguéssim, que hem vist coses molt estranyes. Jo comparteixo amb el Pere que aquest referent ètic i moral i polític ha caigut en 24 hores i ha caigut sobretot perquè al marge de si és delicte o no és delicte, que això ja veurem, es veuen unes pràctiques maldestres, no? O sigui, amb les filles, no? Fent de l'empresa de les filles fent de pont, i després hi ha coses que són imatges dures per a un partit que es presenta com a abanderat no sé si les mans netes, però de la resposta contra la corrupció, no? I igual que la foto del sobre aquell dels diners en efectiu, en el cas de Ábalos i Koldo, va ser molt impactant a les files...
1: Però jo crec que aquesta foto és una manipulació
2: indiscutible. Sí, no, t'estic parlant d'imatges, parlo d'imatges.
1: Sí, però
2: no,
1: aquella és una imatge provocada per fer una cosa...
2: Però, Pere, parlo d'imatges, diguéssim, que afecten el que és la parròquia socialista. I la imatge dels sobrans diners afecta, després és... Si és veritat, no és veritat, efectivament hi havia uns diners a dintre un sobre, però són pagaments absolutament justificats i auditats, vull dir que no, aquí no hi ha cap mena de delicte, i en el cas del Zapatero, per exemple, la imatge d'obrir un compte a Dubai per cobrar unes comissions d'una feina com a lobista, que pot ser absolutament legal, doncs també és lletja. Vull dir, hi ha gestions
1: que ell nega això.
2: Sí, però dic que
3: ja dic que no existeix, de fet.
2: Hi ha gestions...
1: Que aquest punt en concret ell el nega.
2: Però hi ha imatges que afecten, diguéssim, el teu relat polític i que són maldestres.
3: El que està clar, jo crec que... Perdó.
2: No, era només amb el tema del lobby. Vull dir, quant de temps fa que Pedro Sánchez va dir que entrava en el Congrés un projecte de llei per regular els lobbies a Espanya, i el projecte de llei està allà dormint dintre un calaix, com tantes altres mesures que va plantejar el govern espanyol després de tots aquests casos de corrupció. I aquest em sembla que porta, ja sabeu que a mi m'agrada comptar les pròrrogues en període d'esmenes, porta 30 o 40 pròrrogues. Vull dir que està allà perquè no troben a ningú que els hi voti.
0: No, el que jo estic molt d'acord amb aquí del Pere, no? Al final, segurament el mal que s'ha fet, o que ell amb la pues ja no té solució, no? El que està clar és que pots fer de polític o pots fer de lobbista. Però les dues coses, lleig, i en el món, diguem-ne, de l'esquerra, encara més. El que passa, jo tinc la sensació que el fet d'utilitzar les filles, si és que al final es confirma, o que aquesta estructura...
1: No, les filles sí que està confirmat.
0: Sí, bueno, però que...
1: Han cobrat 300.000 euros.
0: Vale, però ben bé no se sap ben bé exactament què és el que feien per cobrar 300.000 euros, no, diríem.
1: Uns pagadors estranys, veneçolans... O sigui, això està acreditat.
0: I això està acreditat, però s'ha de veure el què. Perquè al final a mi el que em fa pensar és que no era un lobbista molt professional. Vull dir que no tenia la mínima estructura real com per poder fer aquestes coses.
2: Perdona,
0: perquè utilitzar les filles, dius, no, això és
2: sí
0: molt precari, no?
2: Però sí que hi ha una estructura real, perquè ell no apareix, el seu nom no apareix enlloc.
0: Ha de fer passar les filles.
2: No apareix a les reunions, no apareix, sí, o sigui,
0: però
2: estem
0: això...
2: veient coses col·laterals, no?
0: Però...
2: La seva secretària,
0: exacte,
2: un regidor de,
0: sí,
2: de
0: sí,
2: però, Getafe...
0: Però pot haver regidors, i pot haver secretàries, i pot haver una sèrie de gent vinculada a l'operació. Posar les filles?
1: Sí, ja, però
0: no és una mica, no és, sí, una mica raro?
1: Però no, bueno, jo ara m'agradaria veure aquest mateix nivell de transparència, en aquest cas obligada, amb el lobbisme de l'Aznar, per exemple.
0: Molt clar.
1: M'encantaria. Sabem, perquè s'ha reconegut, diguem que va passar a ser, després d'una guerra que ens va portar, empleat dels que van fer la guerra. Se'n va anar a treballar amb el Murdo, que treballa amb dinerals, amb milions, eh? Uh-huh. I els seus fills també van ser col·locats amb Blackstone i amb altres llocs. Per tant, aquí la gran diferència és que en aquest cas hem vist l'estructura i amb els altres no.
0: Però és una estructura molt pobra.
1: Però com serà la dels altres? No?
0: Bueno, potser és més sofisticada, perquè
1: no
0: es dediquen a això.
1: No ho sé.
0: És que tinc la joc que tot és molt precari en aquest aspecte.
4: I aquí encara ens falta el sumari. En el que el sumari començarem a veure més dades o més indicis o més informació sobre tot això que està sortint de moment en una primera interlocutòria del jutge. 17 minuts i seran les 4. Us veig molt tranquils a tots tres.
1: Sí?
4: Vol dir que no penseu anar a Bad Bunny. Estaríeu histèrics si avui anéssiu a Bad Bunny. Sí.
1: Jo estic histèric intentant aconseguir entrades.
4: Bastardíssim.
1: Per això que em sap molt greu.
4: Doncs...
0: Bad Bunny.
1: Quina sort que tens.
4: Canta avui Bad Bunny. Ara hi anem.
5: Catalunya migdia.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
8: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Avui, la tarda de Catalunya Ràdio des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que fa 20 anys.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
11: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
12: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
13: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
12: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
13: Fes del Palau el teu ritual.
14: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
15: Muixca.
16: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
15: Miqui Esparver.
17: Series capaç de perdonar unes banyes?
15: Natàlia Beciu.
18: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
15: Dani de la Orden.
19: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
14: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
15: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
20: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Sense fronteres.
24: Tornem a activar el GPS del català.
25: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
24: Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
23: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
24: La llengua diu qui som, aquí i al món.
23: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: 12 minuts i seran les 4 de la tarda. Ja ha quedat clar que el Miquel Àngel Escobar, la Isabel García Bagán i el Pere Rossinyol estan molt tranquils, però hi ha molta gent que està molt nerviosa perquè avui, primer concert a Europa d'aquest senyor.
2: Te vi tirar más foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
1: Segur que té a l'abast gent molt més nerviosa que els que hi ha aquí a l'estudi, la Marta Vives. Marta, bona tarda.
3: I tant, Òscar, bona tarda. Doncs sí, molts nervis, però la veritat és que no hi ha ni cansament ni excuses quan l'objectiu és venir a aquest concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Mireu, centenars, jo diria gairebé milers, allà on arriba la vista cada vegada més de nois i noies que envolten aquest perímetre de l'Estadi Olímpic. Us diria que van amb tot l'arsenal. Això són cadires plegables, sí. Cartes, hem vist, entrepans, paraigües que fan servir com a parasols i molta crema solar, perquè fa un sol que és de justícia. I fins i tot, Òscar, ens hem trobat una noia que tinc aquí al costat. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Com et dius?
4: Valentina.
3: Valentina, tu vas amb un ordinador. Què estàs fent amb aquest ordinador?
4: Estic acabant el meu TFG.
3: Està acabant el treball de final.
1: S'ha d'aprofitar el temps, Marta, clar. No es poden fer, s'han de fer dues coses alhora.
3: Abans del... Tu creus? I quan l'has d'entrar a aquest treball?
4: Avui, abans del concert, perquè si no, no em dóna temps.
3: Imagines? Està aprofitant els últims minuts.
1: Espero que sigui només de donar-li quatre retocs.
4: Clar, perquè ara ja em queda poc i ja hem de presentar-ho avui. I, bueno, això, estic fent un TFG de la carrera de dret. I estic acabant les cites i tot això per evitar qualsevol coseta.
3: O sigui, ara estàs fent les cites, eh? Hauràs d'anar alerta amb tot allò, amb les cometes i tot plegat, que això és el més complicat, eh? Vull dir, no te'm despistis ara, eh?
4: No, ara no ho he de fer tot. Estava acabant de fer el resum per ja presentar-ho, perquè ja em queda poc i ara ja queda molt poc també per entrar, que ens havien dit que a les 4 ja havíem d'empezar a començar a entrar.
3: Doncs molt bé. La Valentina, com veieu, ja està a punt d'acabar la carrera entregant aquest treball, però jo el que us podria dir és que aquí hi ha molta gent, molts nois i moltes noies, hem parlat amb ells, molt menors d'edat, i això, és clar, vol dir pares i mares abnegats, convertits també en fans ocasionals de Bad Bunny. Sentim-los.
5: Acompanyar-les amb el tren. He estat treballant aquesta nit a l'Hospital Trueta de Girona i he plegat a les 8 i ha de seguir a l'estació de tren i cap aquí, sense dormir.
6: Sí, acompanyo a la filla, sí. Per la nena, qualsevol cosa.
3: I et quedaràs en el concert?
6: I tant, sí. He agafat amb ella una entrada.
3: I us vindrà a buscar algú quan acabeu el concert? Com...
4: Sí, els pares.
3: Els pares. I els pares escolten Bad Bunny com vosaltres?
4: No. Bueno, ma mare sí, però...
7: Ah, sí?
4: Sí.
3: Ai, aquests pares.
1: Sí. Alguns són oients passius, si parlo en primera persona, perquè sento Bad Bunny a casa, no ho poso jo, però sona Bad Bunny a casa.
3: Em sumo i ja no ets passiu ni individual, sinó que som col·lectius, eh? Sobre aquest concert, Òscar, molta expectació, esclar, i no només per la música, sinó també per aquest espectacle, no? Per aquest show, per la sonografia, amb dos escenaris diferents, un d'ells la mítica casita, on segur que hi haurà moltes sorpreses, i tot l'espectacle en si. Es preveu que el cantant desplegui una trentena de temes en aquests tres espais diferents, amb més de dos, diuen que prop de 3 hores, per tant, aquests pares que han d'anar a recollir les criatures quan s'acabi el concert, que vagin llarg, vull dir que s'esperin, que portin un llibre o que portin alguna cosa per distreure's. Els fans, què esperen d'aquests concerts? Doncs també ens ho han dit i ens han dit això.
4: Nerviosa, molt nerviosa.
3: Què és per tu, Bad Bunny?
4: Un ídol. I bueno, diuen que pot ser bé la Rosalía o l'Arcángel, que jo prefereixo la Rosalía. Però bueno, algunes de nosaltres volem estar a davant de la casita, a primera fila, i d'altres volem estar a prop de
7: l'escenari
4: general al principi.
7: Portem una estelada.
4: Portem una estelada que posa Catalunya por PR. I a veure si s'hi fixa, i si no, bueno, li tirem i que se la quedi.
3: El d'avui és el primer d'aquests dos concerts a Barcelona, com tu deies abans, dos nits d'emoció i de somni per molts. Hem parlat també amb nois i noies que aquest era el seu primer concert de la seva vida i deien, mira que bé, no?, ens estrenem amb Bad Bunny. Doncs sí, s'estrenen allò amb el més gran per ells, amb el seu ídol. Però jo diria que aquest somni, aquest viatge, aquest camí ja ha començat això. Moltes hores abans, cobrin les portes, ara a les 4, pels qui estan ja posicionats en primera posició, una mica abans, a les 2 del migdia, quan hem fet la primera connexió, entraven els de la zona VIP, que recordem que han pagat unes entrades de 300 euros com a mínim, i també anaven acompanyats dels pares i després tota la resta. Per tant, aquest concert comença molt més abans que comenci a cantar el Bad Bunny i les seves cançons, i és ara aquí, a les portes de l'Estadi Olímpic.
1: Molt bé, doncs deixem la Marta Vives amb tota aquesta emoció. Encara t'hi colaràs, Marta, encara t'hi empaltaràs una mica d'emoció i encara t'hi colaràs.
3: Ja m'hi colaria, ja.
1: Molt bé. Fins ara, Marta.
3: Adéu-siau.
7: Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6 trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño
1: vaig a buscar reforços. Un dels nostres especialistes en música és el Blai Mercè. Blai, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Què té Bad Bunny per generar aquesta histèria col·lectiva?
8: Bad Bunny té moltes coses. És un cúmul de circumstàncies que fa que ara mateix sigui el rei del pop, absolut, més enllà de reggaeton. Ell mateix ho diu en una de les seves cançons, o de músiques urbanes. Jo crec que és el rei del pop absolut. I jo destacaria, per sobre de tot, aquesta autenticitat. Estem en un moment en què les estrelles pop fan una cursa per aconseguir autenticitat. Molts ho fan a través de documentals que realment són vídeos promocionals llargs. A Bad Bunny no li fan falta aquestes coses. Ja el sentim amb aquesta cançó, La Mudanza, que en principi és la primera cançó que sonarà avui a l'Estadi Olímpic, on ell recorda els seus orígens, les seves arrels, els seus amics, Puerto Rico, malgrat ser un dels artistes més rics del món i tenir fama, tenir no sé quantes cases, no sé quantes mansions, ell manté aquesta connexió. Manté aquesta connexió amb els de sempre, i crec que això es transmet. Uh-huh. I els joves això ho veuen i diuen, aquest tio és dels nostres. I a banda d'això, té cançons.
1: Uh-huh.
8: Bad Bunny té un repertori increïble. Té molts estils diferents i cançons que ja han passat uns quants anys, que encara segueixen sonant, que agraden, que s'enganxen. Hi ha profunditat amagada de superficialitat.
1: Mm-hmm.
8: Per exemple, el Titi me preguntó.
1: Sí.
8: Escoltem un moment el Titi me preguntó.
9: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
1: A veure, me preguntó si tengo muchas novias, això. Hoy una, mañana otra, pero no hay boda. Això sí. Aquí tu creus que hi ha profunditat.
8: Quan avances la cançó, sí. Al final, ell, ara no hi arribarem, però diu allò de yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Això el Joaquín Sabina també ho canta.
1: Uh-huh.
8: Amb altres paraules, potser amb una mica més de poesia, si vols.
10: No tenim temps pel debat, no? Aquí, perquè tot això, per sort, és increïble el que hem de sentir.
8: No, però és això.
1: També tinc una cosa, és a dir, trencant una llança, eh? O sigui, a casa meva sona Bad Bunny. A mi em posa dels nervis. Però també tinc una cosa, a la meva mare li posava dels nervis Bruce Springsteen,
8: clar,
1: que és
8: clar,
1: el que
8: clar.
1: Jo sentia de jove. Per sí. Tant, dono per fet que a mi no m'ha d'agradar Bad Bunny. No té per què. Potser sí, eh? No dic que no pugui agradar, però no estic obligat. Hi ha una cosa generacional aquí, també.
8: Sí, però crec que amb aquest últim disc que ha publicat, el de Vitiras Más Fotos, això trenca una barrera generacional, perquè el que fa és homenatjar tots els grans de la salsa, de la Fania All Stars, de Nova York, dels 70, dels 80, el Rubén Blades, Willy Colón, a tots aquests. Hi ha cançons que són salsa, mm-hmm. que tu pots ballar salsa amb aquestes cançons. I això connecta amb molta gent que quan tenia 20, 25, 30 anys, seguia aquests artistes, s'anava a ballar salsa, aquests artistes doncs, eren uns avançats a la seva època, i Bad Bunny agafa aquest relleu, d'alguna manera. I això crec que és molt significatiu. No tots els artistes que venen del trap o del reggaeton són tan conscients de les seves arrels com ell.
1: I això es va veure claríssim per aquells que no són fans de Bad Bunny i que no el coneixien i que de sobte veuen l'espectacle que va fer el descans de la Super Bowl, i va ser una reivindicació d'aquestes arrels llatines dels Estats Units i de tot el món llatinoamericà, i que molta gent va llavors descobrir que efectivament al darrere de Bad Bunny hi ha més discurs del que podies imaginar sentint només les lletres en una primera lectura, diguem-ne.
8: Sí, sí, jo me'n recordo fa uns quants anys enrere que hi van haver unes manifestacions massives a Puerto Rico contra el governador de Puerto Rico, que el mateix Bad Bunny va sortir amb una bandera i amb la cara tapada a manifestar-se. Bad Bunny en aquell moment ja era una estrella.
1: Mm-hmm.
8: I jo quan el vaig veure dic, no és habitual que un artista sortir al carrer, a una manifestació, a dir el que pensa. Per tant, jo crec que aquest compromís polític i social ha fet molt. I, per últim, jo també diria que venim d'uns anys complicats, sobretot en un confinament que va ser un cop molt dur, i Bad Bunny en aquell moment va publicar un disc que es diu Yo hago lo que me da la gana, és el meu disc favorit de Bad Bunny, I era un disc amb cançons alegres, ballables, que a molts de nosaltres allò ens va salvar el confinament, aquell disc. I crec que hi ha tanta expectació també per aquest espectacle, perquè va venir no bé des del 2019, quan va venir el Festival Sónar, no havia publicat, havia publicat un disc només en aquell moment. Per tant, clar, avui és com si Bad Bunny vingués a presentar quatre discos i no un. I per això és que ningú s'ho vol perdre i tampoc sabem quan tornarà, perquè és capaç d'aquí tres mesos de dir que retira Bad Bunny.
1: Hi hauria un drama per molta gent.
8: Sí, que es queda a Puerto Rico a veure-les venir, contemplant, no ho sé, les cabres que pugui tenir, o veient partits de NBA. Podria ser.
1: Prepara't, perquè hi ha algun boomer, com el Miquel Àngel, que aixecava el dit, que vols preguntar.
11: Home,
1: a veure, assumeixeu, perquè és que em fa por la pregunta que vulguis voler fer.
11: No. És quan compres Bad Bunny, què estàs comprant?
8: Quan, un espectacle.
11: Bueno, vale. I U2 també, però què estàs comprant?
1: Quin discurs vols dir?
11: Radicalitat, què estàs comprant? Perquè jo quan comprava coses sabia... Bueno, quan dic sabia, potser amb els anys prens consciència que estava el discurs que estaves comprant. Sí. En relació a la gent jove, què significa Bad Bunny? Més allà de la bona música, que pugui agradar, o aquest discurs més autèntic de les arrels, què estàs comprant?
8: Jo crec que cadascú tindria la seva resposta, una resposta diferent. No crec que Bad Bunny agradi a tothom pel mateix motiu. Jo crec que hi ha gent que et dirà que m'agrada la seva música, m'agraden les seves cançons, quan escolto la seva música em sento bé, sóc més feliç ballant Bad Bunny. Hi ha altra gent que et dirà que m'agrada com el llenguatge que té, les seves lletres, em sento identificat amb les coses que diu. També crec que és un artista que no té filtres, que no té embuts, i les seves lletres són tal com raja. És la seva vida, no hi ha una altra cosa.
1: Doncs dues nits a Barcelona, 10 a Madrid.
8: Això és molt fort, eh?
1: Tot venut, que és l'inici de la gira europea, que també ho té tot venut. És a dir, que és un espectacle de primeríssima magnitud. A més, és el primer concert de la gira europea, per tant, també té més expectació, perquè sempre quan comencen aquestes gires... I tot això serà avui a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Blai, gràcies.
8: Gràcies.
1: I a gaudir-ho.
8: Una abraçada.
1: I també al Miquel Àngel Escobar, al Pere Rossinyol i l'Isabel García Pagan. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
8: Gràcies. Gràcies.
1: Mira, les quatre.
12: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Aquest matí es du a terme la jornada 20 anys d'acció climàtica local al Castell de Castelldefels, una trobada que reunirà responsables municipals en el marc de l'Assemblea General de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. En aquest context, l'alcalde Manu Reyes, que fins ara ostentava la vicepresidència segona, passa a ser president després de l'aprovació del seu nomenament a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la seva coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. I en agenda esportiva, l'handbol esportiu Castelldefels sènior femení juga aquest dissabte 23 de maig a 8:15 del vespre al partit de tornada de la gran final de la primera catalana sènior femenina d'handbol. I ho fa amb el resultat advers de l'anada quan va perdre la setmana passada a la pista del Vilanova del Camí amb un 32-25. Les grogues han de guanyar i fer-ho per més de 7 gols de diferència per ser les noves campiones de la categoria. I fins aquí el repàs informatiu. Als titulars d'aquesta hora tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins d'aquí una estona.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. Bon dia, Castelldefels. Buenos días. Castelldefels comença aquí i ara Castelldefels, així som. Avui en el programa del dia recordarem els continguts del programa de cinema Fuera de Campo, que arribarà en directe a les 8 del vespre, i també del programa de música electrònica Castell de Vic. A més, la jornada d'avui comptarà amb Indianapolis, el programa de música indie, i també de la cara B, hip-hop i les seves arrels. Parlarem d'esports, però també associats, en aquest cas, dues activitats associades també a qüestions de solidaritat, com el 5è Torneig Internacional de Pàdel Adaptat i Rema contra el Càncer o el Dragon Boat. A Càpsules de Salut avançaran els continguts de la setmana sense fum i un altre tema de salut. En parlarem de les migranyes amb el doctor Sergio Campoy de l'Hospital de Viladecans. Welcome, comencem!
1: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: al magazine de Radio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Continuen amb èxit de participació les 44enes jornades de la gent gran. Aquest divendres 22 de maig tenim jornada esportiva a la platja al llarg del matí i a la tarda una opció de teatre, Principiantes, a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou. Demà dissabte, concert vermut de Swing Cavaliers a les 12 del migdia al Centre Cívic Frederic Mompou i diumenge 24 de maig arriba el moment del comiat amb un ball de diumenge, cloenda de les jornades, un ball temàtic a les 5 al Centre Cívic Frederic Mompou. I aquest cap de setmana continua en marxa el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'increment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu. Aquest cap de setmana, al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, hi haurà aquest petit dispositiu reactiu per intervenir de manera ràpida i professional únicament en cas d'emergència. I mirant l'agenda esportiva, comencem amb el futbol sala. El futbol sala Castelldefels X-Bayer Team acaba la temporada aquest dissabte al SEM Can Roca. Arriba el darrer partit de la temporada del grup 2 de la tercera divisió nacional masculina de futbol sala. Serà a 3:45 de la tarda. Els grocs rebran el Balaguer. I per la seva part, si parlem d'hoquei, ens arriba un nou partit del sènior femení que diu adeu també aquest diumenge a la temporada 2025-2026 de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba i de pas a la categoria. Ho fa diumenge al municipal de la Via Fèrria a les 11 del matí. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Aquest cap de setmana hi ha una cita important amb l'esport i també amb el pàdel adaptat, perquè se celebra el 5è torneig internacional de pàdel adaptat a càrrec de l'Associació d'Esports Pàdel Adaptat EPA. Nosaltres, el director tècnic d'aquesta entitat, Nil Martínez. Molt bon dia, Nil.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem una mica els objectius de la vostra entitat. Quan es va crear i per a què?
1: Els objectius de la nostra entitat ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents, i bueno, es va fundar per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells, pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: Els alumnes es venen de Castelldefels, però també d'altres poblacions que coneixen, doncs, a la vostra raó social, no?
1: Exacte. Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants.
0: Actualment, amb quants alumnes compteu?
1: Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: I va arribar un moment en què vau decidir fer aquests tornejos, no? En aquest cas, allà la 5a edició.
1: Exacte, la 5a edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé.
0: El torneig s'ha dividit en dos dies, el divendres al Carita Morena i el dissabte a les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno.
1: Sí, així és. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja, amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al Club de Tenis Andrés Gimeno.
0: O sigui que una mica barregeu la pràctica de l'esport amb també activitats lúdiques, que és el que fareu el divendres a la platja.
1: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el que és el pàdel com a tal és el que menys importància li donem, perquè tenim molts nanos que no es dediquen a la competició ni es dedicaran, i el que volem és passar-ho bé. Llavors, pues, juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, quan és l'activitat del pàdel, el dissabte el mateix. Tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria, pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Després del torneig feu la cloenda dels diferents equips que teniu a l'entitat, no? Deies.
1: Sí, exacte. Aquest any, de fet, ho volíem fer més petitet, perquè l'any que ve ja muntarem una bona festa, que serà el 10è aniversari, i aquest any havíem pensat de fer-ho més petitet, més entre nosaltres, i no fer tant lío, però al final, com sempre, hem acabat igual, i venen tots els de fora. D'aquí també se'ns ha apuntat tothom, se'ns han apuntat altres associacions o altres clubs aquí a Catalunya, i acabem... Ho fem el sopar de cloenda, el fem al Gimeno, i no sabem ni on ficar les taules perquè no tenim espai. Som 200, estem a 200 més o menys, 200 persones que venen a sopar.
0: Mare meva. Importants xifres, la qual cosa vol dir que els objectius amb els que es va crear la vostra entitat s'han assolit, no?
1: Sí, s'han assolit i s'han superat les expectatives que teníem, perquè en teníem poques. I bueno, ara sí que les tenim, això, de seguir mantenint aquest volum sempre i quan podem donar un molt bon servei a cada, a cada persona que ve amb nosaltres i treure el millor de cadascú.
0: També m'explicaves, Nil, que organitzeu un casal d'estiu pel mes de juliol.
1: Sí, exacte. Ara fem el torneig, acabem, després fem les dues setmanetes que quedaran fins que s'acabin els col·les i acabem la temporada. I durant tot el mes de juliol fem allà el casal d'estiu a les instal·lacions del club, que al final doncs, són unes instal·lacions molt bones, amb la piscina, la platja al costat, i fem el casal durant tot el dia. Tenim un horari, uns que venen pel matí, uns que venen tot el dia, uns que venen per la tarda. Vull dir, estem tot el mes de juliol sense parar.
0: Com és d'important la participació de les famílies en aquestes activitats?
1: La participació de les famílies, nosaltres li donem molta importància, perquè al final, si no deixa de ser una activitat més que ells no veuen el que treballem. Sí que poden veure resultats a casa o poden veure una miqueta el que els hi expliqui el nano, però al final, quan ho veuen i es donen compte de pues això, no que vinguin a veure cada entreno, però quan fem l'esdeveniment aquest, pues veuen el grup d'amics que té, veuen com es relaciona amb els nens, com es relaciona amb els entrenadors, com lo feliços que són quan fan aquesta activitat, i aquí és quan li donen importància i quan també una miqueta els pares o mares s'enganxen al projecte i ja passa a ser més un projecte que no una activitat extraescolar com a qualsevol altra.
0: Mm, que a més beneficien en l'aspecte físic als alumnes, no?
1: Exacte, o sigui, tant físic com de psicomotricitat, com és que és una millora, o sigui, qualsevol esport serà millores físiques, però és que més que físiques són millores de tot el que parlem sempre, pues això, de l'empatia, de la superació, de l'autonomia, de mil coses que podríem estar parlant que és que no acabaríem de treure tots els beneficis que tenen.
0: Si alguna persona està interessada en participar doncs, al llarg de l'any amb vosaltres, què és el que ha de fer, Nil?
1: Sí, ha de contactar amb nosaltres. Tenim les xarxes socials Padel Esports Adaptat o el telèfon del club de tenis Andrés Gimeno i ens posen en contacte, i nosaltres tenim les portes obertes per tothom, i encara que no capiguem, qualsevol persona que vulgui no la deixarem fora i li farem un foradet quan es pugui, i sempre això, donant el millor de nosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nil Martínez, director tècnic de l'Associació Esports Padel Adaptat EPA, per acostar-nos a aquestes notícies al voltant del torneig que fareu internacional ja de Padel Adaptat. Sí. Que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, tant en l'aspecte lúdic com el purament esportiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i qualsevol persona està invitada, a vosaltres o qualsevol persona que us senti, esteu tots invitats a passar-vos el divendres 29 per la platja, enfront del xiringuito del Carita Morena, o el dissabte per les instal·lacions del club de tenis Andrés Gimeno, que estarem allà donant-ho tot.
0: Moltíssimes gràcies, Nil. Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties, i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Així som. Així som. I get a rush. El magazine. I get a rush. De Ràdio Castelldefels. I get a rush.

Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels tornarà a remar contra el càncer, una jornada solidària oberta a tothom. El Canal Olímpic de Catalunya acollirà el proper 24 de maig Remar contra el càncer, un esdeveniment obert a tota la ciutadania organitzat per la Fundació Remar contra el càncer. Parlem amb la persona responsable, Pep Jungà. Molt bon dia, Pep.
1: Bon dia, Anna.
0: Aquesta cita s'emmarca en la 7a Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, no?
1: Sí, exacte. És la part solidària d'aquest festival internacional que organitzem ja, que és la 7a edició al Canal Olímpic.
0: La jornada tindrà lloc des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Quines seran les activitats preparades?
1: Doncs mira, el que proposem a la ciutadania de Castelldefels, sobretot, és que vingui el diumenge, que és aquesta jornada solidària, a provar les activitats que els tenim preparades solidàries. Val? Evidentment, l'activitat més important són aquestes iniciacions del Dragon Boat, que és el festival que organitzem, aquestes barques amb cap de drac i cua de drac, de fins a 20 palistes, i que hi pot participar absolutament tothom. I després hi ha altres activitats complementàries, com el Zumba, Bachata, també hi ha food trucks, hi haurà exhibicions també de cultura xinesa, i tot plegat és un dia fantàstic per venir en família, per venir amb la gent que estimes i col·laborar per una bona causa.
0: Les persones que vulguin participar d'aquesta experiència, que té una durada de 45 minuts en aquesta embarcació en cap i cua de drac en el Dragon Boat, no necessiten experiència prèvia, tan sols, això sí, no? Pep, han de fer un donatiu solidari.
1: Exacte. De fet, totes les activitats van a canvi d'un donatiu solidari que es repartirà entre les fundacions i associacions que tenen alguna cosa a veure amb càncer que també participaran de l'esdeveniment durant el diumenge.
0: Entre les entitats presents hi ha l'Institut Català d'Oncologia, l'Associació contra el Càncer, l'Associació de Càncer de Mama Masculino, PICAM, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negativo, Prevenció i Informació Càncer Molins, Endavant Xiques i la Fundació Rema contra el Càncer, la qual estàs doncs, vinculada tu, però també col·laboren aquí el Club de Piragüisme de Castelldefels, Dracs de l'Aigua 2019.
1: Sí, exacte, és això. Volem que aquest dia, doncs, a més, donar-los protagonisme a totes aquestes associacions, donar-los visibilitat, fan molt pel territori i volem que aquest dia sigui el dia de les associacions i dels clubs que estem doncs, apoyant aquesta causa i ajudant doncs, els pacients i els malalts de càncer a través de la pràctica, sobretot, del Dragon Boat.
0: Des del punt de vista físic, des del benestar que pot comportar aquesta activitat, quin destacaries?
1: Doncs, a veure, des del punt de vista físic, al final, qualsevol exercici és bo per a pacients que estiguin en tractament i, sobretot, un cop l'han acabat. O sigui, l'exercici físic és bo qualsevol. Però el Dragon Boat té unes característiques que el fan una mica especial. El Dragon Boat és dels pocs esports d'equip que pots començar a qualsevol moment de la teva vida. Tenim persones amb 40, 50, 60, 70 i fins a 80 anys que agafen una pala, els posem al barco i en aquell moment doncs, ja formen a passar a formar part de l'equip de Dragon Boat i són palistes a Dragon Boat. Llavors, hi ha pocs equips que et permetin, pocs esports que et permetin viure aquesta experiència. El Dragon Boat és un d'ells.
0: Molt bé, doncs les persones que vulguin participar en aquesta nova edició del Dragon Boat, què és el que han de fer, Pep?
1: Doncs l'únic que han de fer és visitar-nos a la pàgina web Rema contra el Càncer. A l'apartat esdeveniments trobaran l'esdeveniment de Castelldefels i inscriure's a l'activitat que volen venir, fer el donatiu i a partir d'aquest moment doncs, ja els atendrem presents que vinguin al canal el diumenge. L'entrada és gratuïta. Pot venir absolutament tothom, tant si vens a fer activitats com si no, i el que els proposem és que vinguin a gaudir de l'espectacle que veuran. Pensa que al canal, el diumenge, a més de les activitats solidàries, hi ha totes les finals del Festival Internacional de Dragon Boat i totes les competicions dels equips de supervivents de càncer, que aquest any en tenim més de 20. Són 200 palistes de tot el món, 16 nacionalitats, que formen part d'un equip de Dragon Boat, de supervivents de càncer, i que es mouen a nivell internacional i venen a participar, doncs, com per exemple en el nostre festival d'enguany.
0: Doncs la cita el proper diumenge, aquest diumenge 24 de maig. Nova jornada solidària Rema contra el càncer al Canal Olímpic de Catalunya, la setena Barcelona International Dragon Boat Fest, que vol apropar aquest Dragon Boat a tota la ciutadania i donar visibilitat a les persones que afronten o han afrontat un procés oncològic, especialment en l'àmbit del càncer de mama. Peu Juncades de la Fundació Rema contra el càncer, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat més detalls d'aquesta convocatòria. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Anna. A veure si us animeu i així podeu conèixer l'equip d'aquest any que hem muntat, que és el Fúries, que serà l'equip local del Canal Olímpic. En tenim 6 ja a Catalunya i us esperem a tots. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Molt bon dia.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Radiocastelldefels.org.

0: Aquest proper diumenge es celebra una nova edició de la Plec de Bruguers. Amb nosaltres, Paco Ávila, tècnic de Cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Doncs a la Plec de Bruguers.
1: Sí, sí, com cada any coincidim a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, a la, tot el matí i tarda farem el tradicional aplec de Bruguers, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Hi ha un programa bastant farcit d'actes. Comença a les 9 del matí a la missa solemne, després a les 9:45 perdó, hi haurà un concert de cant coral, de les corals de Castelldefels, en aquest cas la coral Margalló, la coral Marinada i les diferents sessions de la coral Montau de Begues. Després, a les 11:15, més o menys 11:15, 11:15, comencen totes les actuacions de vals populars, danses tradicionals, la colla gegantera, el ball de gitana, la colla jove, el ball de picarol, totes les activitats de cultura popular, el ball de gegants, i una petita actuació castellera entre les colles de Castellers de Castelldefels i els Castellers Encantats de Begues. Després, tot seguit, com ja veu, està molt farcit, a les 13 hores hi ha una mitja jornada de ballada de sardanes a càrrec de la Copla Coblam, i per finalitzar sempre hi ha un tradicional dinar popular de germano entre la gent participants dels dos ajuntaments. Això està previst que comença a les 9 del matí i que acabi sobre les 4, 4 i mitja, 5 de la tarda.
0: Molt bé, com és habitual, allà es troben la ciutadania per gaudir tant de Begues com de Castelldefels a la cultura tradicional catalana.
1: I és un acte bastant divertit, que és un acte de germanor entre els dos ajuntaments, a les colles participants. Molts ja es coneixen entre ells i és una mena d'espai de retrobament entre les dues ciutats, que ja és una vella tradició, una vella festa del calendari festiu de la ciutat.
0: Molt bé, per participar no cal inscripció prèvia, només anar allà.
1: Clar, assistència. Enguany no tenim cap problema, tot controlat. I jo invitaria la gent que no l'ha vist mai que pugui a l'Ermita del Bruguers, que és un lloc molt emblemàtic i que gaudeixi de tota una activitat de cultura popular catalana.
0: Molt bé, doncs la Plec de Bruguers puntual la seva cita aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Així som. El magazín de Radio Castelldefels. Amb Anna López.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Bon dia. Ara, al butlletí informatiu Castelldefels, avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels, seu del Dragon Boat Fest i de Rema contra el Càncer. El Canal Olímpic de Catalunya serà l'escenari, fins al 24 de maig, d'una gran cita internacional amb 39 equips, 917 palistes i 15 nacionalitats. El diumenge 24 de maig tindrà lloc la jornada solidària Rema contra el Càncer, oberta a tota la ciutadania. I pel que respecta a l'agenda cultural, l'Aplec de Brugués uneix Castelldefels i Begues aquest diumenge. L'Ermita de Brugués acull a partir de les 9 del matí una trobada que inclou cant coral, ball de bastons, ball de cintes, gegants, castells i un dinar popular de germanor. I acabem amb la mirada a l'agenda esportiva. El Club Bàsquet Castelldefels Sènior Femení visita Granollers, juga aquest diumenge a la pista del Granollers al partit de la jornada 29 del grup 1 de la Supercopa Femenina de Bàsquet. El duel es disputa a un quart d'una del migdia. Les castelldefelenques, campiones des de fa setmanes i amb l'ascens ja assegurat, volen acabar la temporada amb les millors sensacions. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. En una hora és el torn de l'informatiu local, amb més notícies en detall de Castelldefels. Fins aviat!
1: Castelldefels, avui,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Ana López.
1: Càpsules de salut. Doncs efectivament, i avui ens centrarem en les activitats previstes per commemorar la Setmana Sense Fum, que es desenvoluparà del 25 al 31 de maig. Doncs amb nosaltres avui, al Càpsules, Laura Sancho, infermera de la CalSAP Can Bou. Què tal, Laura? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I l'Anna Gil, que és companya tècnica de l'àrea de Sanitat. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Primer de tot, Anna, quines activitats té previst realitzar l'Ajuntament amb la col·laboració dels ambulatoris aquests dies?
3: Doncs aquest any hem intentat fer una programació una mica més completa, no? Perquè l'objectiu de salut, de la regidoria de salut, és cada cop fer més promoció de la salut, que al final té un gran impacte en la vida de la ciutadania, molta més salut comunitària, i en aquest sentit alineats completament amb els companys i les companyes dels centres d'atenció primària, no? En aquest reforç de la promoció. I hem intentat desplegar una programació més àmplia que altres anys, fent un esforç de coordinació entre els centres d'atenció primària i entitats col·laboradores. I concretament, en aquest programa, per una banda, farem el dia 26 de maig com a jornada entre setmana, diguéssim, a la plaça de l'Església, unes carpes informatives amb la presència dels centres d'atenció primària, amb les infermeres, amb la presència de les infermeres que explicaran i donaran recursos a la ciutadania sobre com pot deixar de fumar, no? Quines estratègies hi ha. Farem una vinculació directa amb els equips de cara a poder agafar cita directament amb la seva professional, si volen. També mesurarem constants vitals, per tant, de ser més conscients de com ens afecta el tabac a la nostra salut, a més de tenir altres materials divulgatius. També hem organitzat un taller de la son amb la mà d'un col·laborador d'una entitat de teràpies respiratòries d'aquí de la ciutat, que es diu Nippon, que molts ciutadans són usuaris d'aquests serveis, de màquines de respiradors, d'oxigen domiciliari, i per tant estan molt vinculats amb aquesta entitat. I aquest taller de son, el que us convido que feu la inscripció a través d'Entràpolis, de forma gratuïta, perquè l'aforament és limitat, el farem a l'edifici de la República, a les 11:30, el dia 26, i es parlarà sobre la son, sobre les apnees del son, sobre els hàbits de son, no? I aquestes dificultats que veiem molts dies a les consultes sobre el tema de dormir i la relació que té amb la respiració, no? I després, finalment, el dia 26, a les 7 de la tarda, a l'Espai del Mar, hi haurà un taller de moviment i respiració conscient. I com a acte més gros, més important, serà el dia 30 de maig, la caminada solidària i saludable que organitzem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que el dia 29 vindrem a tornar a explicar aquí a la ràdio que es farà aquesta caminada. Sortirem a les 10:30 del baixador, de l'escultura de Darito Mar, i ens dirigirem cap al passeig marítim. Com a novetat aquest any, durant la caminada farem una gincana amb quatre estacions, repartirem unes bosses al principi de la sortida amb uns materials, i durant aquesta caminada doncs farem una sèrie d'exercicis, una sèrie de proves per conscienciar-nos de la importància de respirar bé. I a l'arribada a la plaça de les Palmeres, a partir de les 11:30, tindrem moltes activitats. Tindrem una activitat esportiva de bàsquet 3x3 per a les persones més joves. Tindrem un taller de fisioteràpia respiratòria allà in situ, o sigui, qui estigui passejant per allà o qui vulgui venir, totalment gratuït, totalment obert. I també tindrem una ballada de sardanes per qui li agradi aquestes propostes. I a més, doncs, també tindrem la presència de les infermeres dels centres d'atenció primària, farem el mateix que farem el dia 26, doncs, repartir informació, explicar les opcions per deixar de fumar, repartirem materials divulgatius, farem aquesta captació de pacients de qui tingui interès en demanar cita amb la seva infermera per deixar de fumar, doncs, que pugui anotar-se a l'agenda, també mesurarem aquestes constants vitals, repartirem fruita, o sigui, farem un munt d'activitats. I després també, alternativament, qui no tingui tant interès en aquesta proposta, a les 11:30 s'ha programat a l'Espai del Mar un taller de coquedama penjant, que és un taller amb, no sé si sabeu què és la coquedama, però són aquestes plantes que es fan penjant amb uns fils i de més. Bueno, això és una activitat que s'organitza a l'Espai del Mar per qui vulgui animar-se. I doncs, això és tot.
1: Ni més ni menys.
3: Ni més ni menys.
1: Laura, pel que fa a la teva tasca com a infermera des del CASAP Can Bou, quines recomanacions donem a les persones que vulguin deixar de fumar?
2: La primera recomanació, bueno, primer de tot, felicitar-los, no?, per fer aquest pensament. I després, pues, que s'adrecin al seu centre de salut i demanin cita amb la seva infermera, que és qui l'orientarà amb les activitats perquè l'ajudin a deixar, o fins i tot una prescripció del fàrmac perquè també l'ajudi. Però sobretot que es posi en contacte al seu centre de salut.
1: Quins són els beneficis primers quan un deixa el tabac, que no tant el cos?
2: El primer benefici que noten al cos és que la freqüència cardíaca, la tensió arterial es normalitza, d'acord? Després els nivells de monòxid de carboni que tenim als pulmons també van baixant i anem oxigenant molt millor, ens cansem menys, olorem millor. Això són els beneficis que notem més. Clar, a més llarg plaç, doncs, d'alguna manera, quan més anys estàs sense fumar, el teu risc cardiovascular es va assemblant més a les persones no fumadores. Vale.
1: Hi ha un risc, sobretot en el jovent, el millor de tot és no haver fumat mai, no?
2: Exacte. De fet, aquest any el lema és inhalar la vida, no? D'intentar que ja d'entrada no, la gent jove no comenci a fumar. I no comenci a fumar el tabac convencional. Les últimes estadístiques ens diuen que està baixant el consum, que la gent jove ja no consumeix tant tabac, però després, quan fas les preguntes de si vapegen, llavors aquí ha augmentat considerablement el consum de vapeig en gent molt jove, que no veuen el risc, no el veuen tant com amb el consum de tabac convencional.
1: I quin risc té?
2: A veure, el vapeig, porti nicotina o no, si porta nicotina, la substància tòxica igualment l'estàs inhalant, però no hem de perdre de vista que és un aire calent, amb tòxics, amb olors i aromatitzants, que aquests escalfats tampoc no pots garantitzar el mal que pots fer a nivell pulmonar, i tota cosa calenta inflama. Els bronquis que tenim, si tenim la imatge d'un pulmó, és una cosa esponjosa, tendreta, no? Una cosa calenta de forma contínua, doncs fa que s'alteri també la mucosa de tots els bronquis i puguem acabar desenvolupant qualsevol altra malaltia respiratòria com a la gent que fuma tabac convencional.
1: Mal. És a dir, que aquí hi ha una confusió estesa entre molta gent que pensa que no fumar tabac convencional i consumir aquests dispositius és inofensiu i no és ni molt més.
2: Exacte.
1: Així.
2: Exacte. La percepció del risc quan un fuma vapor, doncs és quasi nula, no? No li veuen, fins i tot et poden dir que és saludable. De fet, al principi de les cigarretes electròniques, les propagandes ficaven que eren més saludables. No és que sigui més, o sigui, no hi ha res saludable. A part de que en tema de tabac i vapor no hi ha una dosis de control, una dosis que diguis, mira, és que si tu et beus una copa de vi, tens un risc que podem més o menys controlar. No hi ha un control. Cada persona reacciona al tabac i al vapor d'una determinada manera. O sigui que un risc zero, no? Un baix risc, no existeix. I això és el que ens costa. Ja quan un és jove, la percepció de risc, doncs clar, no hi és tant com quan un es va fent més gran.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que a nivell de població, tot el que és tema de vapeig es veu com una cosa molt innocua i no és veritat. I l'altra cosa també, hi ha els cigarrets, que aquests no són tant de gent jove, sí, de gent gran que vol intentar deixar de fumar, que és el de no és combustió, sinó que és tabac escalfat, que són els icos i similars, no? Uh-huh. Clar, tu no veus la cendra, no veus un fum igual que el tabac convencional, però la porqueria, d'alguna manera, entra dins igual, no? A part de que la nicotina, nosaltres som molt conscients de les malalties respiratòries, evidentment, perquè és on van directe, però aquesta substància va pel torrent sanguini, s'absorbeix a nivell pulmonar. Després, on faci mal, doncs depèn de cada persona. Vull dir, no només ens quedem amb els problemes pulmonars, les bufetes, els còlons, tot això, hi ha un component de tòxic important amb el tabac.
1: Es desenvolupen doncs, malalties i tenen molt a veure, no només els pulmons, com deies, Laura, amb el consum de tabac.
2: Exacte. Sí que és veritat que a nivell respiratori, el primer que tu realment veus causa-efecte, no, és quan fumes, doncs que no tens tanta capacitat, que de fet em fa molta gràcia les parades que faran a la gincana, que es veu molt bé en cada estació, es veu molt bé quins efectes et pot produir el tabac, no? Que això també va molt bé per dir no comencis, que goita.
1: Perquè gràficament es veurà.
2: Exacte, un podrà viure, no?, en pròpia persona, doncs els efectes de que provoca el tabac.
1: Molt bé, doncs quelcom més a destacar, Anna Laura?
2: Que us animeu a venir al centre.
3: Sí, i sobretot que avui en dia, amb els recursos que tenen les professionals que estan a les consultes, l'únic que cal és voluntat, que a vegades és el més difícil, però si una persona s'ho està pensant, si una persona té desig, la poden acompanyar molt bé. Hi ha molt de suport, no és com abans, que era passar una situació molt, molt, molt dolenta i molt desagradable. Ara et poden ajudar des de moltes vessants, des de la vessant farmacològica, des de l'acompanyament, des de l'acompanyament inclús de grups. O sigui, hi ha moltes estratègies i al final, si t'ho poses a pensar de manera freda, no té cap sentit. T'estàs gastant uns diners en fer-te malbé el teu propi cos, en ficar-te un tòxic que t'està perjudicant molt greument ara i després. I al final, no, és, si ho penses de forma totalment objectiva, és un sense sentit. I per tant, animar tothom que vingui, que escolti, que reflexioni i si pot, doncs que deixi de fumar.
1: Molt bé, aquest és l'objectiu principal de la Setmana Sense Fum, recordem, del 25 al 31 de maig i amb activitats molt interessants com les que ha explicat l'Anna Gil el 26 i el dia 30. Moltíssimes gràcies, Anna Gil, tècnica municipal de Salut, i gràcies. Laura Sancho, infermera del CASAP Can Bó.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, bon dia.
4: Càpsules de salut.
5: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
6: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos,

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
0: Al magazine de Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs parlem ara de les migranyes amb el neuròleg Sergio Campoy de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor.
1: Hola, bon dia.
0: Com podem definir les migranyes? Què són?
1: Bé, doncs la migranya és una, no és només un mal de cap, és una malaltia en si mateixa i és una malaltia doncs, bueno, que té un impacte doncs, en moltes dimensions de l'individu, no només és bueno, en el seu mal de cap i ja està, doncs té un impacte a nivell social, té un impacte a nivell familiar, té un impacte a nivell laboral i, bueno, i això ho anem veient cada dia, tant no, els companys a l'ambulatori com aquí, quan venen els pacients ens expliquen els seus mal de cap o com impacta, com limiten el seu dia a dia, sí, sí.
0: Com

0: produeixen les migranyes? Quin és el seu origen?
1: L'origen, a veure, l'origen és difícil perquè normalment hi ha una causa que és, o el que es diu, no? Que la causa és multifactorial. Sí que sabem que hi ha una base genètica, normalment més o menys doncs, entre el 50 i el 70% de les vegades que hi ha algú amb migranya, amb mal de cap, amb un estil migranyós, hi ha un antecedent familiar, i avui en dia sabem de que hi ha diversos gens que predisposen a que la persona pugui desenvolupar episodis o atacs de migranya. El que passa és que després doncs, hi ha una barreja de coses. Hi ha persones que tenen aquesta predisposició, però després tenen molt poquets episodis o tenen doncs, uns mal de caps que fins i tot no se n'havien adonat o ni ho havien arribat a reconèixer com a migranya, i després hi ha persones doncs, que estan amb mal de caps diaris, amb mal de caps molt freqüents, que consulten habitualment els serveis mèdics. Llavors, al final és una barreja de símptomes. Hi ha un origen que moltes vegades és genètic i moltes vegades hi ha una sèrie d'elements o desencadenants que es poden trobar. Hi ha persones doncs, que identifiquen sobretot a nivell hormonal, canvis meteorològics que poden desencadenar o fer doncs, això, no? Que tinguis un episodi en concret. Però bé, al final se suposa que és el que et dic, no? Que hi ha una base genètica i que hi ha una sèrie d'elements que poden influir després.
0: Hi ha migranyes diferents intensitats. Ha començat, doctor, parlant de l'impacte que té a nivell familiar, a nivell laboral fins i tot, perquè algunes d'aquestes migranyes, alguns d'aquests episodis són molt incapacitants.
1: Sí, sí, sí. No només el mateix episodi en si, sinó, me refereixo no només al mateix mal de cap en si, sinó moltes vegades, avui en dia sabem que a més del que és el dia de mal de cap, ja tenim estudis de ressonància funcional, que sabem que abans de començar amb el mal de cap hi ha una sèrie de símptomes prodròmics, que es diuen, és a dir, hi ha una sèrie de símptomes que venen abans del mal de cap. Hi ha persones que comencen a badallar, hi ha persones que tenen una mica més de somnolència. Durant l'episodi hi ha persones que tenen uns fenòmens que es diuen aures, que això bàsicament, habitualment, són episodis amb afectacions visuals, amb afectacions sensitives, que això doncs, per si mateix pot ser molt discapacitant. Després ve la fase de mal de cap i hi ha persones que després tenen com una fase després del mateix mal de cap que, entre cometes, no? Moltes vegades et diuen és que sembla que es tingui una ressaca, no? Perquè és com un dolor que, evidentment, no és exactament el mateix que la migranya, però és un embotament, un cansament, que això normalment s'associa doncs, després del mal de cap, les següents hores o fins i tot 12 hores després. Llavors, ja dic, no és només en si el mal de cap, sinó moltes vegades és tot allò que va al voltant. Llavors, clar, quan tens un episodi puntual o respons bé al tractament, això és una incapacitat temporal i ja està, però hi ha persones que requereixen amb els tractaments doncs, estirar-se una estona, requereixen descansar, hi ha persones que tenen una freqüència elevada i aquí és doncs, quan haurien de plantejar doncs, això, la utilització d'alguns tractaments preventius per intentar millorar tot això, clar.
0: Perquè actualment tenen cura les migranyes?
1: Clar, en cura com entenem, no? De dir, doncs, si tinc una infecció, em prenc un antibiòtic i se me'n va? No. O sigui, al final és el que, no? El que us he dit abans, al principi, si tenim en compte de que al final hi ha una base genètica, hi ha una sèrie d'elements que tot predisposen, jo crec que fins al dia que no aconseguim modificar això, difícilment podrem considerar que ho podem curar. El que passa és que sí que és evident que en els últims anys hem tingut bueno, una sèrie de medicacions noves, o sigui, hem aconseguit molt en l'àmbit de les migranyes. Clàssicament tenim una sèrie de medicacions que s'utilitzaven, però en aquests últims anys tenim la sort no, de que hi ha hagut doncs, més interès també de part de la indústria, hi ha hagut més interès en trobar algunes molècules que interfereixen o que poden ser molècules claus en molts atacs de migranya, llavors s'han desenvolupat medicaments que realment són eficaços, evidentment, no en el 100% de les persones, malauradament sempre hi ha persones que són refractàries, que no responen, però hi ha persones que, ja et dic, que encara que no hàgim aconseguit curar-ho, jo sóc realista, sempre ho intento explicar, difícilment això ho curarem, però l'important moltes vegades quan parles amb les persones és el canvi que han fet en la seva vida. Si aconseguim que passis d'estar incapacitat, si aconseguim que deixis d'haver de faltar el teu oci a la feina, no hagis d'estar a urgències en comptes de fer això, tu pots tenir una vida més o menys normal. I, home, això realment, encara que no aconseguim curar, és un canvi molt, molt significatiu en molts casos.
0: A banda de la medicació, què és el que aconsella als pacients que pateixen aquesta malaltia?
1: Doncs normalment sempre intentem explicar que hi ha una sèrie de mesures que es diuen no farmacològiques. Normalment és veritat que per si mateixes difícilment aconseguirem un control òptim de la malaltia, però hi ha una sèrie d'elements que influeixen i que són importants i que també és més enllà del que és el tractament farmacològic, és important que quedi clar. Llavors, sí que sabem, o és important també transmetre a les persones, que tot allò, una mica en resum, tot allò que faci que la teva vida sigui més ordenada, és a dir, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, de menjars, tot això t'ajudarà. Hi ha alguns estudis que s'han fet també a nivell d'exercici físic i que sabem que en alguns casos pot ser igual d'eficaç o tenir una eficàcia com alguns preventius clàssics que s'han utilitzat tota la vida. Llavors, una mica en resum, encara que sembli un tòpic, no és un tòpic, tot el que sigui. Tenir una vida ordenada, intentar mantenir certa regularitat en horaris de son, horaris inclús de les menjades, intentar evitar dejunis molt prolongats, intentar tenir una vida activa a nivell físic. Tot això sabem que ajuda i això és important. Evidentment, després de la vida hi ha moments que són difícils i moments en què doncs, hi haurà més ansietat, hi haurà... Això és una cosa que no es pot lluitar contra això, però almenys ser conscient i saber una mica quines eines o quines coses pot intentar un fer per millorar.
0: I en el moment de l'episodi, imagino doncs, que estar en un lloc tancat, sense llum, en silenci, també ajuda a superar.
1: Sí, clar. Això depèn una mica també de la intensitat. De memòria no me'n recordo, però jo crec que al voltant, hi havia una estadística, no? Que al voltant del 30 al 40% de les persones tenien atacs que requerien d'estirar-te, de posar-te les fosques i que tenien una incapacitat important. Llavors, tot això ajuda, evidentment. El fet d'estar doncs, això, en un lloc on hi hagi llums molt potents, llum blanca potent, que hi hagi molt de soroll, tot això són coses que empitjoren el mal de cap, empitjoren, no? En general molesta més a la persona. Llavors, la mateixa persona, si té un atac d'aquestes característiques i ho pot aconseguir, doncs, sense cap dubte, intentarà, si pot, estirar-se una estona, baixar-se, posar-se les fosques, baixar-se la llum i quedar-se no? tranquil·la, amb la televisió apagada, el mòbil apartat. Llavors, sí, tot això són coses que en el que és la mateixa crisi o el mateix episodi poden ajudar. Normalment és això, sempre ho intentes combinar amb algun tipus de tractament que t'ajudi a intentar o tallar l'atac o almenys reduir la intensitat d'aquests símptomes. Clar.
0: Doncs doctor Sergio Campoy, neuròleg de l'Hospital de Viladecans, moltíssimes gràcies per informar-nos més sobre les migranyes.
1: Molt bé, doncs a vosaltres, moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Vale, bon dia, adéu, gràcies, gràcies.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 22 de maig. Fem un repàs als principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels acull la jornada 20 anys d'acció climàtica local amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president de la xarxa de Ciutats pel Clima. Recte final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Reconeixement institucional als nous ambaixadors juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert. Comencem l'informatiu.

0: Des d'ahir, Castelldefels és la seu de la trobada de ciutats de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima, un esdeveniment que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, el Manuel Reyes, ha assumit la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que entoma amb molta il·lusió.
1: Bueno, pues con mucha ilusión y cuento también con un equipazo, con el alcalde de Rota, con la alcaldesa de Torremolinos, con todos los vocales que nos acompañan en la Junta de Gobierno y por tanto, pues en este año que nos queda de mandato, estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas por la red y sobre todo porque al final hay 34 millones de ciudadanos que están bajo este paraguas y vamos a seguir trabajando para ampliarlo y para mejorar sobre todo por la calidad de vida de estas personas.
0: L'alcalde a la vegada reafirma la implicació de la ciutat amb l'acció contra el clima. Escoltem a l'alcalde, el Manuel Reyes.
1: Hoy Castelldefels evidentemente reafirma su compromiso contra el cambio climático y sobre todo pues en jornadas como esta no solo queremos sensibilizar sino compartir lo que se está haciendo bien en cada municipio, en cada ciudad de toda España para esas buenas prácticas pues, se puedan implementar en otros municipios. Yo creo que las guías que se están desarrollando, el trabajo que están realizando especialmente el personal técnico de la FEN en coordinación con los ayuntamientos y diputaciones sirve para mejorar y para que cada día pues tengamos un poquito pues mejor la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Aquí en Castelldefels el compromiso es total y absoluto. Desde el principio del mandato, por ejemplo, defendimos y solicitamos a la Generalitat de Cataluña que se declarara la primera zona cepa urbana en la Olla del Rey y se consiguió. También hemos plantado muchísimos árboles, hemos creado refugios climáticos tanto en escuelas como en parques. La semana pasada sacamos también una noticia importante, que es que el 100% de la energía que se utiliza en el alumbrado municipal, en los equipamientos y en las escuelas de Castelldefels provienen precisamente de fuentes renovables y es algo muy positivo.
0: Entre altres actuacions, l'alcalde ha destacat el projecte de la nova passarel·la que s'ha instal·lat a la platja per protegir les dunes. Escoltem a l'alcalde Manuel Reyes.
1: Y por último, también hace también muy poquitos días se ha puesto en marcha un proyecto conjuntamente con el área metropolitana, la Diputación, y financiado a través de fondos Next Generation, a través del Gobierno de España, una pasarela en la playa de Castelldefels que permite precisamente pues, proteger la biodiversidad que tenemos en el espacio dunar en Castelldefels, ¿no? Por tanto, pues hoy reafirmamos nuestro compromiso y sobre todo que nos queda una jornada a lo largo de la mañana de hoy que va a ser muy interesante con personas de reputado prestigio, como ha sido el exalcalde de Sevilla, Juan Espada, o el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, que hoy nos van a acompañar y que, por tanto, también han sido presidentes de esta red y que van a aportar también su granito de arena. Y, como decía pues, el secretario de la FEN, esta red pues, tuvo esa visión hace 20 años y, por tanto, pues, ese compromiso visionario que hoy desde los diferentes municipios y de manera transversal, independientemente de la ideología y del partido que gobierna, yo creo que esto también transmite un mensaje a la sociedad, que cuando trabajamos juntos los diferentes partidos, la sociedad avanza y España avanza.
0: Per la seva part, el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el Luis Martínez Cicluna, ha explicat quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
2: Se creó hace ya 20 años. De hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad, pues, el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes y más intensas las olas de calor y, a su vez, el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de Ciudades por el Clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
0: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica. Escoltem a Luis Martínez, el secretari de la FEMP.
2: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
0: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
2: Por ejemplo, se elaboran guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en materia del cambio climático de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, se va en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
0: La jornada d'ahir es va centrar en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys. Escoltem el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en Luis Martínez Cicluna, que explica com va anar tot plegat.
3: Ha sido una asamblea importante, ha tomado posesión del cargo de presidente el Manu Reyes, el alcalde de Castelldefels, y también hemos contado, por supuesto, con la participación del vicepresidente primero, don José Javier, alcalde de Rota. Ha sido, una asamblea muy provechosa, donde se han adoptado acuerdos respecto de los trabajos que van a iniciar, nuevas guías sobre inundaciones, sobre sequía, y también se ha tenido la oportunidad de escuchar a representantes de municipios planteando cuestiones como pueden ser la afectación del cambio climático en la salud, hay nuevas enfermedades que están apareciendo en nuestro país y también en todo lo relativo también a lo que es la vegetación, los residuos. También hemos hablado de la eficiencia energética con un nuevo acuerdo marco que va a poner en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias para comercializar los certificados de ahorro energético. Es, en definitiva, muy provechoso. Una sesión de trabajo muy provechosa, como será hoy, con toda seguridad también, este encuentro de los 20 años de la red.
0: Avui la trobada ha servit per commemorar els 20 anys a la xarxa espanyola de ciutats pel clima. Escoltem a Lluís Martínez, el secretari de la FEM.
2: El encuentro con motivo de los 20 años de acción climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
0: Escoltem per la seva part José Javier Ruiz, el vicepresident de la Red Española de Ciudades por el Clima.
4: El reto de todas las administraciones es poner sobre la mesa la dificultad y sobre todo la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo concienciar a la ciudadanía de que hay que poner medidas. Desde lo local, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Y el que lo hagamos coordinados en red, municipios de todo el país, y además de distintos colores, pero siempre con un objetivo común, creo que es importante porque compartimos experiencias, compartimos las mismas sensibilidades y sobre todo también a nivel de los técnicos, pues pueden estos planes o estas guías que se trabajan desde la red desarrollarlas y plantearlas dentro de, como digo, la aportación que humildemente desde cada municipio pues podamos hacer para contribuir contra este cambio climático que afecta en, como ha dicho el secretario general, desde las altas temperaturas que sufrimos hasta riesgos de incendio o situaciones que hemos pasado, por ejemplo, en nuestra tierra, de una situación de sequía extrema a una situación de inundaciones y de lluvias intensas que hacen que, bueno, pues tengamos que, lógicamente, estar preparados y ser resilientes para atender las necesidades de los ciudadanos.
0: Aquesta jornada commemorativa ha tingut lloc al Castell de Castelldefels i ha servit a la vegada per fer oficial l'inici de la presidència de Manuel Reyes al capdavant de la xarxa estatal de municipis pel clima. Les jornades de la gent gran de Castelldefels entren a la seva recta final i s'allargaran fins aquest diumenge 24 de maig amb activitats repartides en diferents espais del municipi i una participació que es manté elevada en pràcticament totes les propostes. Des de l'Ajuntament, el regidor de gent gran, el Nico Cerpa, destaca el bon funcionament del programa i la implicació del conjunt d'entitats i serveis municipals que fan possible aquestes jornades.
5: Decirte que nosotros tenemos un colectivo muy implicado también. Yo creo que todo lo que podamos ir haciendo, todo lo que podamos ir consiguiendo en cuanto a este colectivo, se lo merecen. Aquí no tenemos a Jen Gran, no tenemos a un colectivo de Jen Gran, sino que tenemos a Gran Jen, a grandes personas. Y yo creo que eso, desde el consistorio del equipo de gobierno, lo tenemos que valorar. Todo lo que hagamos por ello yo creo que es poco. Nosotros habitualmente hacemos la jornada de la Gent Gran repartidas en 2 semanas. Hemos empezado esta semana. Lo que sí te puedo decir es que todas las actividades están siendo un éxito.
0: Ara, el consistori subratlla que el programa es desenvolupa amb una elevada participació en pràcticament totes les activitats, que en molts casos acaben a omplir espais i aforaments previstos. Així també ho destaquen l'equip tècnic. Darrere de les jornades escoltem, en aquest cas, a Efrem Guasqué, de l'àrea de la gent gran.
6: Realmente todas las actividades han estado a full. Tanto el teatro como hasta las habaneras que nos llovió, al final hizo buen día y acabamos teniendo todas las sillas llenas. Las 500 sillas que teníamos previstas estaban a reventar en las habaneras. También hay que decir, bueno, domingo fue un poco más flojo, pero porque coincidía con un mogollón de actos, entonces estaban como muy repartidos en todos los actos, pero también en el baile, tanto en el country como en las sevillanas, como los bailes en línea, bailes salón, estaba mucha gente en la plaza.
0: Durant aquests dies, el programa combina activitats culturals, esportives i de salut, amb especial protagonisme dels espais com el Centre Cívic Frederic Mompou, la plaça de l'Església i el Teatre Plaza. Des de l'organització s'explica que aquest programa no es concentra només en aquestes 2 setmanes, sinó que forma part d'un treball continuat al llarg de l'any amb centenars de participants actius en els diferents centres municipals. En paral·lel, aquests dies també s'estan desenvolupant activitats complementàries com tallers, cinemes, sardanes o propostes a l'aire lliure que mantenen el ritme del programa fins a la seva cloenda. Les jornades arribaran al seu final aquest diumenge amb el tradicional ball de cloenda al Centre Cívic Frederic Mompou. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels va acollir ahir l'acte de lliurament de credencials als ambaixadors i ambaixadores juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert, en el marc del programa Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. L'acte va comptar amb la participació de la 5a tinent d'alcaldia i regidora de presidència i responsable d'internacionalització, la Marian Ortega, que va donar la benvinguda als alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert.
7: Hoy nos visitáis como centro, como alumnos del Instituto SERT, Pero, claro, primero, que sois el único instituto de aquí, de Castelldefels, que sois embajadores y embajadoras de la Unión Europea, y eso ya por sí solo es un mérito. Pero además os acompañáis como representantes de los valores europeos, como son la participación, la convivencia, la democracia y la solidaridad. Vuestro papel es muy importante porque Europa no es una institución lejana, está allá en Bruselas, sino que se construye desde las ciudades, desde los pueblos, desde los centros educativos y se construye con personas como vosotros, con gente joven que con vuestras ideas, con vuestra mirada, hacéis que Europa tenga sentido y tenga valor, ¿no? Esperamos que esta visita os permita conocer no solo al ayuntamiento, sino también cómo funcionan las instituciones europeas y os animo sobre todo a preguntar, a participar y cómo no, a ser parte activa de este Castelldefels y de esta Europa que estamos construyendo entre todo.
0: Durant l'acte, la regidora va estar acompanyada dels regidors Ramon Amador d'Educació, Cristian Undamal de Joventut i Ramon Escolà d'Urbanisme. Per part del centre hi va assistir el director, el Joan Manuel Cazorla, i l'ambaixadora sènior de l'Institut, la Sandra Loureiro. També va assistir Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que va transmetre l'honor de formar part de l'acte de lliurament de credencials en un any tan rellevant pel programa d'escoles ambaixadores.
8: És per a mi, com no, un plaer, un honor ser avui a Castelldefels, en aquest saló de plens, per celebrar aquest acte de lliurament de les acreditacions com amb ambaixadores i ambaixadors juniors del Parlament Europeu. A més, aquest és un any, ja ho vam comentar el 8 de maig, quan vam fer aquesta trobada amb tots els centres, és un any molt especial pel programa d'escoles ambaixadores perquè fa 10 anys que existeix aquest programa. I a Catalunya participeu actualment 25 centres, són uns 700 alumnes, la majoria ens vam reunir ara a Cotxeres de Sants. I a nivell d'espanyol estem parlant quasi de 200 centres educatius i més de 4.500 estudiants. I avui esteu representats amb alumnes de tercer d'ESO, que, si no m'equivoco, molts participeu en una optativa que es diu Som Europeus i també iniciatives com el programa Erasmus Plus. I això que hem vist, de fet, al vídeo, és precisament el que busca el Parlament Europeu, que Europa no sigui una cosa, ho comentaves abans, llunyana i abstracta, sinó una experiència real i propera als joves i també, molt important, al territori, que fugim una mica del barcelonacentrisme i del madridcentrisme, d'això, que no, s'ha de sortir.
0: L'alumnat, per la seva part, va aprofundir en Europa en preguntes, projectes i experiències internacionals i després dels parlaments institucionals l'alumnat va protagonitzar una roda de preguntes en què ha pogut plantejar qüestions sobre Europa, les seves institucions i altres temes d'interès. Els estudiants han treballat al llarg del curs en el coneixement de la Unió Europea mitjançant diferents iniciatives, entre les quals l'optativa Som Europeus i el projecte del programa Erasmus Plus consolidat al centre com una eina clau per reforçar la seva vocació internacional. A més, gràcies a la participació en el programa, han pogut visitar el Parlament Europeu i conèixer de prop el seu funcionament. La xocolata torna a bategar a Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792, una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria que recupera una tradició històrica vinculada a les bases i a la font de Can Roca, inaugurada a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història es remunta a l'any 1791, quan Josefa Samartí i el seu fill, Josep Roca Samartí, van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Segons la documentació històrica, aquell dia es va celebrar una gran xocolatada popular, una tradició habitual a Barcelona, però inèdita fins aleshores a Castelldefels. Amb els anys, les bases es van convertir en un espai de trobada festiu i social on les famílies i veïns compartien música, balls i àpats populars. Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb xocolata. La recepta original, documentada per l'historiador Jordi Tresserres, ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local. I pel que fa a la cultura, escoltem a la tècnica de Cultura i Festes, la Mireia Soler, que ens fa un repàs de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat.
9: El dissabte hi ha una conferència ballada sobre danses urbanes a la Margarida Xirgo. És gratuïta i cal inscripció prèvia per això. I té molt bona pinta perquè bueno, farà una mica d'un taller, entre cometes, però també hi haurà dansa. O sigui que, i encara queden places, convidem a la gent que qui vulgui es pot apuntar a la pàgina de Cultura per aquest taller del Festival de Dansa. Uh-huh. I després a la tarda, amb teatre, seguim amb el Festival de l'Inagena, en aquest cas és el grup de Paranoia Estudi, amb l'obra de teatre Talk Me, que és el dissabte a les 8 al Teatre Plaça. També queden poquetes entrades, però encara en queden. I després ja el diumenge és torn de l'Aplec de Brugués, que és, cada any es fa amb la vigília, o sigui, el diumenge abans de la segona Pasqua. Llavors aquest diumenge és l'Aplec de Brugués a l'Ermita de Brugués, on hi haurà pues, lo de sempre, no? Aquesta cultura popular que es fa una missa, després hi ha el concert de cants corals a la petita ermita, i després seguim amb les danses i balls tradicionals i castellers. I acabarem amb la ballada de sardanes i un dinar popular. O sigui que qui vulgui pujar a l'Ermita de Brugués aquest diumenge al matí també estarà ple de cultura popular. Per acabar hi ha Laura Funes, del Festival de Dansa també, al Teatre Plaça el diumenge a les 7 de la tarda, una dansaora, no? Aquest punt és una ballarina flamenca, com si diguéssim, no? Perquè barreja part de dansa i de flamenc, i ella s'anomena dansaora i té superbona pinta, i també queden entrades. Això el diumenge, el 24 de maig, a les 7, al Teatre Plaça.
0: I ara, els esports. El Canal Olímpic de Catalunya de Castelldefels acollirà aquest cap de setmana la 7a edició de Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, una competició internacional que reunirà 39 equips, més de 900 palistes i representants de 15 nacionalitats en un programa amb 78 regates. I pel que fa a l'agenda esportiva, contactem amb el periodista Cristian Cano. Bon dia, Cristian, què ens depara l'agenda aquest cap de setmana?
10: Hola, molt bon dia. Doncs bé, ja poca cosa, eh? Ja es nota que estem a finals del mes de maig, ja pràcticament la temporada doncs, s'ha acabat per gran part dels equips locals i ara resten diferents esports, diferents categories que encara necessitem conèixer el seu desenllaç, com pot ser l'exemple de l'handbol femení, que dissabte juga el partit de tornada de la final entre l'Esportiu Castelldefels i el Vilanova del Camí B. El partit es jugarà a Can Vinader a 8:15 del vespre i serà l'últim partit de la temporada per l'equip de Marc Vizcarri. Un duel que, recordem, tots dos equips, tant Castelldefels com Vilanova del Camí, afronten ja sabent que són equip de Lliga Argent de cara a la pròxima temporada, però sí que tenim aquest al·licient, no?, de guanyar el títol de Lliga i de ben segur que les castelldefalenques ho intentaran. Cal dir que és complicat, ja que tenen una renda important, les d'Igualada, van guanyar de 7 gols de distància al partit d'anada i el Castelldefels a la tornada doncs necessitarà com a mínim a igualar aquesta diferència, necessitarà guanyar de 7 gols de distància si vol forçar la pròrroga i ja si guanya a partir de 8 doncs es proclamaria com a campió. És difícil, és una gran remuntada pel que significa l'handbol, però l'equip de Marc Vizcarri, insisteixo, ho intentarà fins al final. També tindrem un partit importantíssim el mateix dissabte per la tarda, que és de futbol. En principi, la Lliga regular ja ha acabat, ja sigui a Lliga Elite o també a Tercera Catalana, on tenim els equips locals. Però sí que és cert que ara, al mes de maig, principis de juny, doncs es disputen les fases d'ascens a Segona Catalana. La Unió Deportiva Vistalegre es va ficar en aquesta segona fase i disputa la primera eliminatòria aquest cap de setmana, el dissabte a les 5, al camp del Camp Rodon. La part positiva és que el partit de tornada serà Castelldefels el pròxim cap de setmana i de ben segur doncs el Vistalegre intentarà treure un resultat positiu aquest dissabte i, sobretot, el partit de tornada a casa doncs l'haurà de guanyar sí o sí. Ahir vaig estar parlant amb el Marcel Armengol, que és el tècnic de la Unió Deportiva Vista Alegre, i comentàvem una mica el format d'aquesta fase d'ascens. En principi, el Vista Alegre, amb superar aquesta eliminatòria i la següent, són dues eliminatòries, o sigui que estem parlant de quatre partits, doncs ja li seria més que suficient per proclamar-se com a equip de segona catalana la pròxima temporada. I ja després, traient aquests dos partits de futbol i d'handbol, també tenim més activitat, el que passa és que pràcticament doncs, sense res en disputa, perquè juga el Castelldefels Hoquei Club Femení, que ja està descendit, juga el futbol sala Castelldefels Femení, que també ha baixat de categoria, el sènior masculí també juga, que no es juga res perquè ja està a la zona mitja-alta classificat, i d'altra banda també tindrem un partit del bàsquet femení Castelldefels, que des de fa unes setmanes doncs, està totalment enfocat en la fase d'ascens del pròxim mes de juny.
0: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 22 de maig. Castelldefels acull la jornada 20 anys d'acció climàtica local amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president de la xarxa de Ciutats pel Clima. Recta final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Reconeixement institucional als nous ambaixadors juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, d'avui ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: I endavant.

0: a fons.
1: Avui posarem el focus en els centres cívics i en el paper clau que tenen dins la vida social i cultural dels municipis. Són espais de trobada, de formació, de participació i també de cohesió, que dinamitzen barris i connecten persones de totes les edats. Parlarem de com es dissenya la programació, de la implicació de les entitats, els criteris d'inclusió i els reptes de futur que afronten aquests equipaments. Per aprofundir en tot plegat, ens acompanya la tècnica del Departament de Participació Ciutadana, Convivència i Nova Ciutadania, la Neus Fernández. Molt bon dia, Neus.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tu gestiones dos centres cívics, no? El Centre Cívic de Vista Alegre i el Centre Municipal Espai del Mar. Per començar, quin paper tenen actualment aquests centres cívics?
2: Doncs bé, la idea dels centres cívics és una mica ser com una seu acollidora de la ciutadania, ja sigui com un centre més encarat a centre de barri, com és Vista Alegre, que acull i aglutina totes les coses que passen al barri, o intentem fer-ho, o un espai sociocultural més com l'Espai del Mar, que és més obert a tota la ciutadania, perquè tenim usuàries de tota la ciutat i que depèn de molt de la formació, que ja en parlarem més endavant, però depèn molt de la formació que ofertis, doncs venen gent de tots i cada un dels barris.
1: Aquests dos centres, no, dius que són bastant diferents.
2: Sí.
1: Quin perfil acostuma a haver?
2: Mira, per començar, són diferents físicament, direm. Espai del Mar és un espai que està a la planta baixa del Club Nàutic, de la platja, just davant de la sorra de la platja. És un espai petitó, més acollidor, més, bueno, passen cosetes més petitones, diguem, però té un públic com més diferenciat, i pel contrari, Vista Alegre és un centre gran, un centre molt maco, és molt nou,

0: socials, que estan totes les tardes amb infants allà fent ús de l'espai que també fa ús la casa d'oficis. Estan al mateix espai, diferents horaris. I després tenim l'OnLab, que pertany, bueno, depèn de promoció econòmica, però fan formació, venen a les escoles, venen doncs persones del propi ajuntament o cursos específics. O sigui que allà passen moltes coses que no gestionem directament des de l'equipament, però sí que estem coordinats per gestionar-les, no? I després tot el que passa, diguem, el que l'espai Joan Raspall, que seria el centre cívic com més concret, que tenim les sales de formacions, la sala d'exposicions, el teatre, el pati de les Moreres, que també passen moltes activitats, que aquestes sí que depenen directament de nosaltres.
1: Dos ambients bastant diferenciats pel que dius, el que teniu al Centre Cívic Vista Alegre i el Centre Municipal Espai del Mar. En què us fixeu davant d'aquesta diversitat de centres en el disseny de la programació?
0: Doncs mira, per començar, els dos centres tenen una línia de treball diferents. Espai del Mar està molt encaminada a temes de benestar, tant físic com de salut mental, temes de ciència i temes de coneixement una mica més amplis, no? Pel canvi, pel contrari, Vista Alegre ja des d'un seu principi està molt encaminat cap a les arts. No només les arts que tothom té al cap directament, d'arts plàstiques, pintura, escultura, dibuix... també hi ha tota una vessant d'arts en viu, no? Música, teatre, escenografia... I després també tenim molt temes de costura, ganxet... I les vinculacions entre les dues parts, entre la part més escènica i la part més creativa, doncs com es poden ajuntar, no? I crear coses conjuntes. I ara estem intentant iniciar les arts culinàries. Però és una cosa que estem treballant encara. Esperem que per la programació, la primera programació, puguem haver tancat coses, però a l'espai a Vista Alegre hi ha una cuina i volem començar a treballar coses d'arts culinàries.
1: Sí, que encara us queda molt més per fer. Vull dir que si teniu aquesta, no, nova, un nou objectiu, vol dir que dona per molt al Centre Cívic Vista Alegre.
0: El Centre Cívic Vista Alegre és un espai molt acollidor, molt maco, molt amable i molt gran. I poden cabir moltíssimes coses. Estem treballant perquè, bueno, és un centre molt jovenet. Crec que es va inaugurar el 2022, si no m'equivoco. I clar, hi ha un projecte potent, però estem encaminats a fer-lo créixer, evidentment.
1: I aquesta nova activitat que comentes de cuina, ha sorgit alguna necessitat en concret del barri o d'algun interès? Com l'heu plantejat?
0: Doncs perquè hi ha usuàries i usuaris del centre que ens van deixar caure en el seu moment, que seria superinteressant començar, bueno, que és una cosa que ells troben a faltar i que estaria molt guai tenir les instal·lacions que tenim poder. I doncs, a partir de la seva demanda, doncs vam començar a donar-hi voltes i a veure com podem encabir. Doncs, persones de la ciutat que es dediquin a aquesta branca, a l'escola d'hostaleria, restauracions que tenim a prop, doncs com vincular, no?, aquesta part que ja existeix amb les necessitats que nosaltres tenim i fer una sinergia i fer un matxambradet i que surti algú interessant.
1: A l'hora de definir aquestes activitats, teniu en compte també doncs, la col·laboració amb altres entitats? O com...
0: Sí. Mira, t'explico una mica com plantegem el tema de la promoció del centre, val? Que és una mica complicat. Per una banda, tenim les activitats anuals. Les activitats anuals són espais cedits a les entitats. Cada any, cada juny, les entitats demanen sessions d'espai per realitzar les seves pròpies activitats, moltes d'elles obertes a la resta de la ciutadania. I aquestes entitats tenen sessions d'espai des de setembre fins a l'agost següent, tot el curs. I elles cada, doncs això, obrim a la ciutadania, però són activitats que depenen de les entitats. Després, les activitats que depenen directament dels equips de dinamització són les trimestrals. Trimestralment fem una programació d'activitats, tant cursos, que els diem cursos quan tenen diverses sessions, normalment són 8, 9, 10, perquè cal que dura el trimestre, les setmanes que té un trimestre, més o menys, i les puntuals. Les puntuals són accions que passen un cop només, normalment en una hora i mitja, dues hores, i que ens serveixen molt de tastet de veure si aquesta activitat té sortida, si enganxa, si anima, i si això passa, doncs intentem programar-la una mica més llarga, amb més contingut, no?

0: però depèn molt de la reacció i de l'avaluació que tenen els propis usuaris, perquè per nosaltres és molt important que cada usuari que realitza una activitat pugui fer una avaluació, un retorn de com ha anat, si li ha agradat, si no li ha agradat, i aquí aprofitem per demanar propostes de la pròpia ciutadania, què té ganes de fer, què li interessa i d'aquí podem treure la programació.
1: I quines activitats solen tenir més demandes? Hi ha de tipus formatiu, cultural, familiar, de benestar, de salut mental, també, comentaves.
0: Mira, a l'Espai del Mar té molta, molta sortida temes de fisio. Nosaltres li diem, fem temes d'esquena sana, de sòl pèlvic, i ara en tenim una nova, des de fa un parell de trimestres que anem combinant, que es diu fisio a l'edat d'hort, que són totes aquelles persones que potser els exercicis de sòl pèlvic o d'esquena sana se'ls és més complicat per mobilitat, perquè tenim 85, 90 anys, o potser no tant, o anem amb cadira de rodes, o no sé què, hem creat un espai específic per a persones amb menys mobilitat, que són un altre tipus d'exercicis que els ajuden també a mobilitzar el cos i els músculs que no tenen massa localitzats. Els tenim una mica oblidadets. Aquestes tenen moltíssima sortida. Temes de mindfulness, de ioga, de relaxació, això a l'Espai del Mar també tira molt. I a Vista Alegre tira molt una activitat que és estrella, que ja fa molts anys que la fem i que seguirà, perquè que li diem Art and Relax, que és un cop al mes, va una persona que t'ensenya alguna tècnica que té a veure amb la pintura, amb el dibuix, i això, però el que és important és l'estona. Passem una estona, piquem una mica, xerrem, anem dibuixant, anem pintant, no? Però és aquest moment de trobada, que són ja persones que no es coneixen de res i que algunes s'han començat a conèixer arrel de venir a l'activitat, no? I ja es fan grups d'amics independents. Però aquesta, l'Art del Relax, té moltíssima sortida. Tenim molta... Ara que hem començat amb el tema del el teatre, la improvisació, els cos i moviment, un tema que fem també que diem ment activa, que treballem memòria a partir de textos i d'accions teatrals, també està començant a tenir molt... I després tot el tema de la costura, el ganxet, el patronatge, això també
1: o sigui, crida. Que realment les activitats estan pensades perquè les persones que hi van als centres cívics gaudeixin, però també s'emporten doncs, aquesta experiència, no?, d'estar compartida amb les persones, d'estar de teixir comunitat.
0: Exacte. Jo crec que un paper molt important dels centres cívics i culturals, socioculturals, cada centre li posa el cognom que vol, és aquesta, no? El fer comunitat, el fer teixit, el fer xarxa, perquè una persona, doncs, per exemple, t'explico, tenim un grup de dones molt grans que venen a fer manualitats un cop a la setmana. Però això és l'excusa que elles veuen, no? Darrere nosaltres veiem que s'estan cuidant entre elles, detectem si hi ha alguna necessitat, si la hi ha, parlem amb el departament necessari, no? Una persona que s'ha quedat sola i que t'explica, no?, que està molt trista, que està molt sola. Bueno, doncs truquem al departament, truquem amb acció social, amb qui toqui, i fem aquest teixit de suport, no? Aquesta xarxa de suport. Per mi, per nosaltres, és molt important. La ciutadania és molt important entre ella, no només amb nosaltres, sinó que es facin aquestes xarxes i aquestes connexions i aquestes... Avui tu i demà jo, i si tu no pots, doncs a veure si puc jo, no?
1: Que puguin sentir, no?, aquest acompanyament.
0: Exacte.
1: Que no només és una activitat, no sé, de tipus, bueno, per a formativa o del tipus que sigui.
0: No és només el consum de l'acció, sinó tot el que comporta aquesta acció, no?
1: I teniu alguns criteris específics per garantir la inclusió i l'accessibilitat en les activitats?
0: A veure, nosaltres intentem que totes les activitats siguin accessibles a la major part de ciutadania. De fet, un dels tallers estrella del trimestre passat va ser el curs de llengua de signes en català. És un curs que es va formar un grup de dones de la ciutat superpotent, molt divertit. El nostre objectiu era començar a sensibilitzar a persones de la ciutat envers el tema molt inclusiu que moltes vegades ens queda, perquè les incapacitats, diguem, físiques es veuen molt ràpidament, però les sensorials no, i les persones sordes doncs, tenen bastant, avui en dia, com bastants impediments d'accessibilitat, no? Bueno, vam començar a fer aquesta sensibilització i segurament amb aquest grup comencem a treballar altres coses, no? Estem també treballant-ho. Intentem sempre que siguin molt accessibles, que no siguin evidentment, si jo faig circ i fem teles, doncs potser hi ha persones que aquesta acció no la podran fer i buscarem alguna alternativa amb els talleristes perquè es puguin adaptar, no? Però sí, tenim una mirada bastant àmplia amb aquest aspecte.
1: El que comentes d'aquesta mirada, no, d'inclusió i d'aquesta activitat que ha tingut tant d'èxit, era una aposta nova que fèieu o és una activitat un recorregut?
0: La llengua de signes era una aposta nova. És una aposta tècnica i política de... Bueno, perquè s'han donat diverses situacions a la ciutat. De fet, va haver una persona que ens va proposar si hi havia possibilitat de fer això i ens vam posar en contacte amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb la FESOCA, i ens van dir que evidentment cap problema. I la idea és seguir treballant en aquest aspecte. Evidentment, un centre cívic no és una escola d'idiomes, per tant, no podrem fer perfeccionament o... La llengua de signes també té els nivells d'idiomes com la resta de llengües, perdona. L'A1, L2, tiquití, i això no ho podem assumir. Tots estem fent iniciació, que és com la base, i comences a parlar... Si et trobes algú pel carrer, podries comunicar-te amb aquesta persona, però no pots mantenir una conversa o fer traduccions, no? Si alguna persona està més interessada, haurà de dirigir-se a una escola especialitzada, no? Però això ens passa amb tot. Qualsevol taller que fem d'iniciació o de tastet, si algú vol alguna cosa més, doncs haurà de dirigir-se a un lloc especialitzat, un centre cívic, estar per això, per provar, per experimentar, per trobar-te, no?
1: O sigui, funciona també com una mena de primera presa de contacte, no?
0: És un tastet, que diem, no?
1: Sí, el tastet. Sí. Que llavors la gent que tingui, no, aquesta inquietud, doncs pot anar al centre cívic, mirar la programació i dir, bueno, pues... Avui m'agradaria saber, no, el que dius tu, si m'identifico amb aquest tipus d'activitat o amb una altra.
0: Però ens passaria igual amb la dansa o el teatre. Si tu fas alguna, fem activitat de dansa i algú vol alguna cosa més, tenim una escola municipal de dansa, no? O si algú vol alguna cosa d'idiomes i vol més, doncs està l'escola oficial d'idiomes. O sigui, és una iniciació per si et pica i t'animes i t'engresques, puguis anar a un lloc més professional.
1: I com es comunica aquesta oferta, aquesta programació que teniu des dels centres cívics?
0: Doncs, evidentment, a la pàgina web de l'Ajuntament, a les nostres xarxes socials, fem també una mica de difusió en paper, tot i que cada cop en paper es fa més, però som conscients que hi ha molta població, hi ha una bretxa digital important i molta població doncs no pot accedir tanta facilitat a la part virtual i fem... programació en paper que deixem doncs, al Montpou, a la biblioteca, aquí a la ràdio, allà on calgui, deixem una mica d'informació perquè la gent pugui fullejar. No?
1: I quins són els principals reptes que afronteu actualment als centres cívics?
0: Jo crec que ser un centre acollidor, que la gent vegi l'espai com un espai propi i que estem allà per construir conjuntament. No? De fet, ara a Vista Alegre hem iniciat una cosa que li diem la trobada d'entitats, que la idea és treballar conjuntament amb les entitats residents al centre per, una, fer la programació d'oferta formativa, perquè ells també tenen moltes coses a oferir i opinar i representen a molta gent i ens poden ser inputs de treball conjunt, o treballar reglament de ciutat, d'equipaments de ciutat o una cosa que volem fer que és la festa de la primavera. Tot això es treballa conjuntament, no? I per nosaltres és molt important implicar la ciutadania amb el dia a dia i el treball dels equipaments, perquè de fet són equipaments socioculturals i són de la societat, no? No és meu.
1: La mateixa paraula, no? Ja
0: t'hi porta. Són espais on la gent se'ls ha d'apropiar i fer-los créixer amb la ciutadania.
1: Has parlat també de les entitats, no? I de que hi col·laboreu estretament. Per exemple, en quines entitats esteu en contacte?
0: Doncs mira, a Vista Alegre en tenim unes 17, sembla, si t'ho dic de memòria, però... I a Espai del Mar potser en tenim 12 o així. Són entitats que, això ho comentava al principi, que els hi cedim espais i fan doncs, cursos de teatre, sevillanes, ioga... És hiperampli, eh? Però doncs, tenim gent de la xarxa, Arcon, el grup de dones, el Valle Country... Tenim la gent gran que fa pintura per gent gran, tenim qigong, tenim ioga, meditació, La veritat és que tenim activitats proposades per les entitats bastant, bastant variadetes. I la veritat és que funciona molt bé i són, és superdivertit treballar amb les entitats perquè sempre tenen coses noves a proposar. I a mi, que m'agrada la canya, doncs és molt divertit.
1: Hi ha, de fet, molta varietat pel que comentes.
0: I tant.
1: Com ho feu per gestionar els espais, no?, que necessiten les entitats?
0: Doncs mira, les entitats durant el mes de juny poden fer una sol·licitud per registrar entitats d'espais que necessiten i poden fer els que gestiono jo, que són Vista Alegre i Espai del Mar, com la Masia dels Canyars, com la Masia de Can Roca de Baix, diversos equipaments de ciutat. I el que fem després ens assallem amb els resta d'apartaments, amb la gent del Montpou, amb la gent de Can Roca, ens assallem de què tenim, què ens han demanat i quines possibilitats tenim de... Perquè, evidentment, tot a tothom no tenim tant espai, no? I doncs comencem a fer un Tetris. Aquesta necessita això, aquesta altra necessita allò, aquesta m'ha demanat tot això, però potser no li puc donar tot perquè l'altra que només ha demanat una cosa... No? Doncs estem fent el reglament ara mateix. Suposo que pel maig aprovarem el reglament d'equipaments de ciutat, on està com els criteris de priorització d'activitats, no? Si tots demanen el dijous a la tarda, tothom, doncs a veure qui passarà per davant. Perquè, clar, no m'ho puc inventar jo. Tot això està d'estar reglamentat, eh? I doncs, a partir d'aquest Tetris, nosaltres els fem uns decrets de sessió per tot l'any i han de tenir una assegurança, han de tenir uns papers en regla per poder accedir aquí, eh? Perquè, evidentment, han d'estar registrat d'entitats de ciutat, han de tenir l'assegurança, han de tenir tot en regla, no? I ja està. Fem un pacte, fem un decret d'alcaldia amb la relació d'aquesta entitat amb l'Ajuntament, amb els espais que se'ls cedeixen, i si durant l'any tenen alguna altra necessitat, el que s'ha de veure és que l'assegurança segueix en vigor i si hi ha espais lliures amb la nova petició que tenen, doncs els hi fa un afegit al decret i se'ls hi cedeix més espai.
1: Has comentat que aquesta sol·licitud es fa al juny. Té algun límit?
0: Durant el mes de juny.
1: A tot el mes
0: de juny? De l'1 al 30 de juny es fan aquesta petició i durant el mes de juliol és quan ens reunim i fem aquest Tetris de centres.
1: Llavors, la programació seria per l'any següent?
0: Sí, la programació anual és des de curs. Diem anual, però és un any escolar, no? Per dir una manera. Elles plantegen les activitats de setembre normalment a juliol, perquè a l'agost les persones gairebé totes estan de vacances.
1: Clar, i ara estava pensant que, bueno, que està aquesta via, no, per les entitats. Si alguna persona que té iniciativa de fer algun taller, alguna activitat, també hi ha la possibilitat o és millor que estigui configurat a partir d'entitats?
0: És tot molt més senzill quan tens una entitat darrere. A nivell legal, no? Si hi ha una persona que té alguna iniciativa concreta i la podem vehicular via oferta formativa, per exemple, ai, mira, jo penso que es podia fer un taller de... no sé, de cuina romana, per dir alguna cosa. Però no hi ha una entitat darrere, però aquesta persona se la pot contractar o es pot fer alguna cosa. El que possiblement fem és, des dels centres, se li dona aquesta oportunitat de, et contractem com a tallerista, perquè, evidentment, tot ha de ser legal en l'equipament, i pot realitzar aquest taller amb el suport, diguem, de l'Ajuntament. Si és viable, hi ha coses que no són viables, doncs per equipament, per estructura, fer un taller de teles de circ en un lloc on no hi ha prou anclatges suficient forts, doncs no és viable i no és viable i no passa res, no? Però sempre intentem vehicular les propostes que ens arriben de la ciutadania, transformar-les en algo que sigui viable.
1: Aquestes activitats i aquests tallers que comentes són en interior, en exterior, el format...
0: Depèn del format. A l'estiu intentem treballar moltes coses d'exterior. De fet, ara a l'Espai del Mar tenim la platja davant i la terrassa del Nàutic, i a Vista Alegre tenim el pati de les Moreres i la terrassa Vista Alegre. Per exemple, fem observacions de la Lluna. Depèn de les fases de la Lluna o les estels, o si hi ha alguna cosa alineada en aquell moment amb astrofels, treballem algun tipus de tallers, no?, que ens ajudin. I això ha de ser exterior, no? Però depèn d'altres activitats que necessites l'escenari o necessites un terra més dur, doncs fem interior. Evidentment, a l'hivern gairebé tot és interior.
1: O sigui que realment us trobeu amb tot tipus d'activitats.
0: Sí.
1: No hi ha un perfil definit, perquè pel que dius, no? Realment l'activitat es publica,
0: sí,
1: i llavors realment només t'ha d'agradar, no?
0: Exacte. Voler tu voler fer l'activitat, hi ha un període d'inscripcions que també m'he marcat una mica per els trimestres, i quan et donaran les inscripcions, veiem, va per ordre d'entrada, les 15, per exemple, hi ha 15 places, les 15 primeres, se'ls hi confirma la plaça, se'ls hi diu, per favor, si veus que no pots assistir, doncs avisa'ns perquè deixarem entrar doncs, el segon personal a la llista d'espera. I no té cap altre requisit que t'apuntis. Sí que fem, el que sí que fem és fem la doble entrada de registre, la doble inscripció, la virtual, diguem, per la pàgina web de l'Ajuntament, o la en persona, no? La personal, perquè entenem que hi ha persones doncs, que al món digital encara li costa, no? Sobretot els espais que tenim, les entitats més dirigides cap a la tercera edat, doncs potser els hi costa més aquell, doncs fem un parell o tres de dies que exclusivament el que fem és inscripcions en presencial i ja està.
1: I ara parlant més, mirant cap al futur, quins reptes, no? Creus que us esperen, no? Des dels centres cívics o que vulgueu implementar a vosaltres?
0: Doncs no ho sé. A veure, hi ha una cosa clara que és que volem fer créixer el projecte i el volem fer créixer amb la ciutadania, no? El prova pilot de la taula d'entitats a Vista Alegre, volem que comença, n'hem fet una, ara farem la segona, volem que comenci a créixer i que vagi implicant a ciutadania del voltant i que cada cop això doncs, tingui més impacte d'un centre de barri on la ciutadania no associada pugui també tenir-hi veu. Però el que jo crec que l'objectiu principal és dotar de cos, no? d'entitat potent els equipaments, no? De pressupost per fer activitats, d'eines, de la ciutadania que els... L'objectiu és que la ciutadania es faci seu al centre, això és molt important. Perquè...
1: O sigui, llavors el que esteu enfocats és sobretot en establir eines o maneres de comunicar-se, no? D'arribar a aquesta ciutadania. Exacte. A través de les entitats...
0: A través de les entitats i a través de la ciutadania sense associar, sense estar vinculada a cap lloc, no? Que sentin seu, tan seu al centre com que es puguin acostar a qualsevol moment de, mira, avui no tinc res a fer, vaig a llegir el diari o vaig a sentar una estona al sofà d'Espai del Mar i quedo amb els meus amics, allà ens trobem i fem una partida d'algun joc de taula, perquè sí, no? Que sigui igual d'important, me voy al bar a fer un cafè, com vaig al centre cívic a passar una estona i sé que allà estaré ben acollit i que si necessito qualsevol cosa, tinc alguna necessitat i no sé on anar, pugui anar al centre perquè ja és de confiança i algú allà em podrà ajudar, no? Aquest vincle amb la ciutadania.
1: I què li diries a una persona que ens estigui escoltant ara mateix, no? I que hagi vist la programació però que no s'atreveixi potser a fer aquest pas?
0: Doncs que s'acosti, que és superimportant. És molt enriquidor el fet de poder fer activitats que ens cridin l'atenció. És molt enriquidor compartir-la i viure l'experiència i inclús venir i proposar-nos coses noves, no? Crec que les vergonyes s'han de deixar fora i és un punt molt interessant de conèixer, de compartir, de créixer com a persona i fer créixer a la resta.
1: Sí, que realment qui tingui temps, no? I qui vulgui atrevir-se, doncs, a experimentar o a aprofundir en algun tema, està totalment benvingut.
0: Exacte. Igual de benvingut estan les propostes. Si hi ha alguna cosa que no troben a l'oferta formativa però que a aquesta persona li interessa, evidentment, feu-nos la proposta perquè nosaltres som 4 o 5 cervells pensants i la ciutadania són 70.000. Evidentment, quants més pensem i més investiguem, més ampli i més adequat a les necessitats serà, no?
1: Clar, totes aquestes aportacions al final també us ajuden, és el motor que fa que segueixi.
0: Exacte.
1: Endavant.
0: Clar, jo puc fer una proposta que jo m'inventi, però són els meus interessos, no? Si tu em proposes perquè estàs interessat tu o un grup de persones com tu, doncs per què no intentar-ho? Provem-ho. Si funciona, genial, i si no, és una altra cosa.
1: Doncs moltes gràcies. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir que t'agradaria compartir.
0: Bueno, jo només voldria animar la ciutadania que si té això, si té necessitats, interessos, que ens ho vagin a arribar, o bé per les xarxes o que s'apropin als centres, que als centres hi ha els equips de dinamització i que us atendran superbé i que estem oberts i obertes a totes les propostes per molt descabellades que semblen en un principi, no?
1: Doncs moltes gràcies. Acabem amb aquest missatge, l'entrevista d'avui. Recordem amb la Neus Fernández del Departament de Participació Ciutadana, Convivència i Nova Ciutadania. Moltes gràcies, Neus.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
2: A fons.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: Todo comienza siempre con la misma afirmación temeraria.
7: Tengo una idea para una película.

Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: What up, Cosmic Seeds? Good night, everybody! We're back, fellas! Com estem aquesta nit, eh? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready així per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I per si algú és nou i ha arribat aquí per error de rebot com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, el blues, la bossa nova, l'electro, reggae de l'exalamant sense milla, entre tantíssimes influències possibles, tantes com per les que et puguis influenciar. I bé, sense més dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit, sabeu? Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral AKA Cosmos Musical. I a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, a veure, un altre cop, no, amb tots vosaltres, Sebas, Cremier.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Cremier. Quins mitjons bordes. Com estàs? Com estàs? Perdó, dime com estàs. Perdó.
1: Tot bé. Perdó. Tot correcte.
0: Ara sí, disculpa. Ara tinc ansietat. Bueno. No, no. Vale, vale, vale. Avui respect. Ok, vull dir, anem a veure. Ja tenim l'anàlisi. Són les... Són negres? Estic veient. No, són marrons, clar. Jo estava aquí posant els ulls com per mirar el Canal Plus. Estava així tancant els ullets i mirant i dic, no, es fa sombra. Bé, és marró, atenció. És línia, bueno, la sola carmel, aquesta clàssica d'abans, porta aquesta franja ja blanca, no? Després d'aquesta negra, aquesta... Això és un unboxing, vale? Tenim aquesta línia negra, i el soroll fa això. Escolteu. Prou, quin... Per favor, no? Què sona aquí, no? Per un moment, no? Però estàvem amb les bambes, no? Doncs tenim això, aquest color marró, i després tenim aquesta franja, aquesta muntanya. Atenció, un moment.
2: Six-Seven!
0: Atenció, Six-Seven, apareix aquí un nen de cop i volta. Un nen que no és tan nen, sembla que té 18 anys. Té... 11, fa poc.
2: 11, és un gran.
0: Ja no te veu, s'ha pagat una festa de futbol i de festa i xerinola, molta xutxa, molta cosa, totes són veganes, zero sucre, molt bona. Una festa autèntica, tots menjant tofu i pues, una mica de tot. Li estan posant una cosa més variat, no? Quinoa, tal, molt bona la festa. A veure.
2: Pues una cosa, todos los grandes que juegan al Brawl.
0: Sí, però parla al micròfon.
2: Me
0: sí.
2: Llamo...
0: No facis molta publicitat, igual, tampoc m'ho mareja,
2: Liam, però... En Pulgar per arriba estàs.
0: No, però per favor.
2: No, dona Liam, me llama ara, vale?
0: Vale. Talla el micròfon. Molt bé, Fri. Bueno, bona nit, aquí està. M'he portat el Liam perquè tenia ganes de parlar de rap, però m'ha enganyat i volia jugar al Brawl mentre jo estava ocupat. L'estratègia li ha sortit perfecta i rodona. Per la qual cosa, continuem amb el Sebas. Fem aquests mitjons. No, un moment, perquè és molt important, Fri. Són mitjons que porta el Sebas de color marró, juntament una mica més clarets que la bamba, i porta dos franges. Molt, no diria tampoc molts trucs. I llavors la pantaló acampanat. Molt bé, Sebas. Felicitat. Aplaudiment, per favor. Sebas i... per aquesta combinació tan autèntica, perquè un moment, que la gent s'aixequi, per favor, tu ben s'aixequi, i gol de Brasil, possiblement, i venga, i aquí, 1, 2, 3, toma. Baila, xicuepa, vamos! Atenció, Sebas. Un gran. Pues molt bé, Sebas. Golàs per tota l'esquadra. S'ha rapat, vull dir... Sebas, que us tens alguna cita avui? Bueno, és que el Sebas és... A veure...
1: No, tot bé.
0: Tot correcte. Tot és que no, no cal que tingui una cita. El Sebas s'arregla igual. Ell és igual. És un pibe, també, com
1: sí.
0: El Liam. És el grup dels pibes. M'agrada. Algun dia explicarem el concepte pibe. Molt bé, doncs aquí... Doncs ara ja he perdut els papers, però m'agrada perquè puc retornar al punt i doncs no, aquí estem, doncs, això, amb aquesta, bueno, aquesta pèrdua, amb aquestes rames que m'agraden, aquestes brenxes, però arribem i ens trobem i resulta que aquí tenim la resposta que ens ha donat el gran Sebas, que és el que volíem saber, i ara, com sempre, una abraçada de koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, m'he dit, aquests dos Jurassic Parks, aquests dos dinosaures, molt d'amor d'aquí, pues una abraçada, eh? I aquí un present, pues aquí Daniel AKA Nomadic, el que més seleccionant i presentant aquesta selecció musical perquè entreu amb bon peu a cada setmana, eh? I amb les orelletes ben netes, així que let's go, fellas. Pim pam pam. Doncs aquí estem, eh? Avui hem tornat amb bon peu aquest divendres, ja ja comença a fer més caloreta, eh? M'encanta parlar del temps, omplim una mica de minuts, no per omplir, sinó perquè informem de coses que ja sabeu possiblement, o algú que hagi estat en una habitació fent moltes coses, el que sigui, i no sap com va la cosa per fora, ha fet calor, eh? Però bueno, no entra dins del guió, això ho estic posant, doncs, perquè mira, sap, em fa una mica de gràcia de comentar, i ara doncs anem a l'altre important, que és dos... All right, eh? Així que preparem el nitro del nostre UFO, per favor, a última generació, que m'estic entretenent, preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint els vostres timpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, AKA Mos Cosmos Musical.
3: Segueix-nos a Instagram.
0: La cara B Roots. Buah, doncs aquí està, que és la cara B Roots, el nou, tot junt, la cara B Roots, vale? Ja em vaig canviar, va haver una altra història, està ja penjat aquest, es dona voltes, hi ha perfils que és com ferralla galàctica, saps? Donen voltes per l'internet ja en mans de ningú, saps?
4: Perquè sí.
0: La podria recuperar, sí, però bueno, ja està ja, gent me'n parlarà, coses importants potser, bueno, si funciona així, no la puc recuperar, tu, venen coses que no sé ja aquí on entrarem, és un tema que vaig tocar la setmana passada, no sé si ho ha escoltat, us convido, mireu, escolteu l'última part, no? Però encara així és igual, parlo de la tecnologia i d'aquests riscos que té, no? Es perdo una compte i ja, adiós, a la borda. Bueno, doncs mira, continuem amb una altra, simplement, doncs, és un suport d'informar, no? Però bueno, està bé, començarem una altra en un altre format, no? Doncs bé, doncs després teniu també aquí, doncs, el link del podcast, que és...
5: radiocastelldefels.org.
0: Aquí doncs podeu trobar tots els programes gratis i a la carta.
2: Nice.
0: Així va. I el més important, hi ha programes, Lou Reed, de Huerto, predilecció, una abraçada per ells. Els hem de portar un dia aquí, Sebas, eh? Que siguin, mira, aquests dos bandoleros, eh? Aquí faran... si no ja són pirates. Bueno, aquí m'agradaria haver pirates, però aquí vindran, seran bandoleros, eh? Seria un Red Dead, eh? Farem un Red Dead aquí, no?
4: Sí!
0: Zona americana, una cosa... I, bueno, ells decidiran si volen ser els indis o els cowboys, no? Anem bé. I, bé, doncs això. I tantíssim programa. De fet, tenim un d'electrònica, brutal, Castell David, que, per favor, quan l'escolteu, aquí ja anem calentant. Aquí sortim nosaltres, ja us calentem amb les arrels, tal, i després ja, quan acabi aquest, surt la vertent electrònica, que aquí... com representa, doncs, la música electrònica, eh? Castell David, doncs, d'aquí una abraçada, eh? Alberto, doncs, és un crac, vaja, és un tio, a més, autèntic. I, bueno, un honor que vagi després, per la qual cosa, doncs, bé, ja us quedeu aquí. I, bueno, tantíssim programa, eh? Fora de campo, vull dir, tantíssim, els matins, bueno, entreu, per favor, perquè val la pena. I, a més, que han canviat tot una mica i es veu tot més actualitzat, eh? Per la qual cosa, molt més fàcil, més directe. Bueno, doncs, molt bé, anem a veure...
3: Bloc 1.
0: Tenim un programa que avui farà una cosa de... No m'ha tocat... Som vibració, vale? Que ho entendreu per què, perquè al final tot és vibració i tot s'encomana, no? I anirem a un primer bloc, al qual, doncs aquí començarem els primers sons de la humanitat, eh? Doncs aquí, doncs direm que les flautes més antigues conegudes tenen més de 40.000 anys, eh? Vull dir, això fa anys que toquem la flauta, eh? No sé si Merlín o casos d'aquests, no? Gent sagrada... perro flauta, no? I els més interessants, és que no es van fabricar per caçar, No? Es van construir per lluitar, també, no? Es van construir per generar so. És a dir, que mentre uns descobrien el foc, altres ja deien, això necessita més ritme, no? En certa forma. Tocant la flauta, eh? No, toca la flauta. Vés a tocar flautes, eh? Toca flauta, no? Flauta travessera. Era un lobo, eh? No, quina flauta. Quina... El flautí, eh? Molt bé. Prou. Doncs bé, anem ara amb algo molt interessant, que és un tema de, bueno, autèntic, és de Screaming Jay Hawkins, que és I Put a Spell on You.

el Grinch. Que es un tema d'aquells que dius, hòstia, és autèntic, no? Avui porto coses primitives, no tan com primitives com va dir, sinó una primitivitat, una, o sigui, m'ho acabo d'inventar, o sigui, una primitiva, no? Això és, anem a jugar una primitiva ara, no, mentida. Això és algo primitiu, el qual sona amb un so únic, no? Per la qual, qui s'atreveix, no? Perquè aquestes onomatopeies, no? És com el de Scatman, no? Pipi para para pop, no? És com, ei, aquí hi ha una sonoritat, hi ha un joc, això no és gratuït, aquestes riures és únic. No hi ha ningú que s'ha atrevit a fer una cançó igual. Això és Jay Hawkins, I Pull the Spell on You, At Home with Screaming Jay Hawkins, del 1958. Doncs tenim aquest home sortint per la finestra, cridant això, no? Pel matí, me l'imagino, sortint. Doncs aquí, Screaming Jay, semblava un xaman ancestral, acaben doncs, arribar en un club nocturn, curiosament, els rituals humans, antics bons, funcionaven d'una manera semblant, al final, no? Els ritmes repetitius sincronitzaven grups sencers i el cervell encara continua fent exactament això. Per qual, doncs bé, ja se sap, no? Lo primitiu i més primordial és aquell so que sempre serà de base. Per qual, anem també ara amb un... Això són temes de les arrels i anem ara amb un tema que m'agrada molt també, que és el Rufus and Chaka Khan, atenció, Chaka Khan, amb aquest Sweet Thing.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Roots. El roots, les arrels, ja. No sé per què em ve. L'arrel de la regalèssia, el licorice. M'agrada molt. Què li importa? Perdó. Aquí estem, no? Aquest tema tan autèntic de Sweet Thing, de Rufus and Chaka Khan, aquesta combinació autèntica. Vull entrar-me amb una mica d'arrels més suau per després ja començar doncs, a escalar aquest rocòdrom de rap, no? Rap rocòdrom, rocorrac, rocorracam. Vull porto idees per tothom perquè el Mercuri està bastant enfilat i bé, bastant comunicatiu Mercuri i bueno, pot ser que hi hagi una pluja aquí canalitzada d'idees que algú la pot agafar per fer qualsevol patent, qualsevol aplicació. Així que estigueu atents, estic donant moltes idees avui que us podeu fer servir per negocis per fer-vos guanyar milions de tokens i bitcoins i fer trading. Aquí avui estem que ho patem, que sigui atent i estigui molt atent i presti molta atenció i pugui escoltar el programa diverses vegades i també tirar-lo enrere, el podeu tirar alguns punts, tirar el programa enrere i donar compte que hi ha missatges en clave, doncs continuem. I aquí hi ha una teoria fascinant amb aquest tema, que és que potser van cantar abans de parlar, no? Primeres emocions, no? Aquí Sweet Thing, després de sons, després paraules, una mena de... que és aquest WhatsApp prehistòric, no? Ara tots parlem amb el WhatsApp, eh? Stickers, jo parlo molt amb stickers, jo directament stickers, però hi ha coses ja que... Ei, tu, pam, no? I, bueno, però això el WhatsApp, no? La rutina del WhatsApp. Hem de contestar al moment, tu contestes al moment... O sigui, tu et parlen i tu, ja sé que estàs al moment allà, però vull dir...
2: Potser.
1: Vull dir, estàs constantment mirant el telèfon a veure si algú t'ha escrit.
2: No.
1: Pues mira, vale, això és algú que... Hi ha símptomes que a vegades em fan preocupar perquè penso, hòstia, jo no ho sent, sap greu, no puc tenir tampoc, saps? Tinc dos mans i tampoc me'l penjaria d'aquí. Sí que em posaria aquest estiu dos ventiladors, saps? O dos de la soda, saps? La gorra amb la soda, jo no ho he tingut mai, m'agradaria tenir-ho i la veritat que és una pijada, però bueno, una de càmping dominguero, uah, boníssima, m'agrada aquesta. Doncs molt bé, ara continuem doncs, amb algo que és, bueno, és, no té més, que és el següent. Doncs aquí, amb aquest, el servei musical, ja entrem amb alguna mica més seriot, ara ja comença a estar una mica més seriò, Liam ja està més seriós, dos estem més seriós, el Sebas, el Liam no està gaire seriós, el Sebas també està molt seriós, comencem amb un tema que, per favor, poca broma, Mobb Deep, amb el seu Survival of the Fittest.
3: Yeah, sending this one out to my man Killer B.

0: You can name this song.
1: Bé, brutal.
0: Survival of the Fitness. Mob Deep, aquest grup, eh? Aquest The Infamous, del 1995, el qual eren molt joves, aquests 18-19 anys, eren molt, molt genuïns i tenien un so molt autèntic, ja amb aquestes veus, amb aquesta, aquesta cruesa, no? I Darwin no va dir sobreviu el més fort, tampoc va dir sobreviu qui millor s'adapta, eh? I ells es van saber adaptar molt bé i la música porta milers d'anys fent exactament això. Llavors, des de ossos convertits en instruments fins a samples, no? Samples que avui dia es treballen i segueixen tocant, i aquí hi ha un molt curiós, no? En el qual, doncs, reduint i canviant el pitch i la tonalitat, doncs, aconsegueixen un so super, super fosc i molt reconeix, o sigui, se'l reconeix al moment, no? De la qual, doncs, són d'aquells grups que tenen amb aquest, aquest hip-hop més dark, no? De la qual, amb aquesta cruesa i parlant de coses reals del carrer, no? Sí, aquesta cruesa ja ve reflexada inclús amb, les, amb cada bombo, cada caixa, no? I ara anem també amb un altre bastant més dark, molt seriós, tres grans, en aquest cas, els quals, doncs, quan col·laboren, doncs, fan un còctel molotov, fan una pizza amb tots els toppings possibles del món. Hòstia, seria bona aquesta, no, Sebas? Pon-me-la all on the way.
2: Sí!
0: I amb un tros petit li poses nocilla, a veure què passa. Hòstia, passa per...
2: Nice.
0: Perdó, he de comentar el cotxe, no sé si el cotxe de gaire de cotxe, jo crec que sí. Aquest Audi de color verd pistatxo.
2: Nice.
0: Curiós, eh? Va amb cinc nois molt ben arreglats allà, amb les finestres baixades, jugant al pòquer a dins del cotxe, eh? Curiós, molt bé. No, guapo el cotxe. Vale, no ens despistem. Anem amb un tema de Alchemist and Oh No, amb Evidence, amb el seu tema de The Magic Dust.

0: Choices over time, it's been expected. The point is how you falling down and get up to correct it. You'd rather be wrong and sit than stand corrected.
1: La cara B.
2: Yo, qué de máquina aquí, Evidence, aquí estaba, qué fraseo, qué flow que te, qué authentic rapper, que sobres productor, del qual doncs bé, és in, o sigui, es reconeix bàsicament quan és aquesta cadència, aquest Evidence, i quan col·labora amb The Alchemist i Oh No, s'ajunta a algo que és únic, té un toc únic i màgic, com diu Magic Dust, amb aquest àlbum de Gutter Water del 2010, el qual doncs, els posiciona també doncs, amb aquesta... amb ser privilegiats, amb ser productors i MCs, amb una qualitat espectacular, dels quals doncs, bé, per mi són un dels grans, i això no pot canviar res, la història amb aquestes noves generacions que venen, però aquests són autèntiques llegendes. No és que quan escoltem música, el cervell intenta predir què vindrà després, no? I quan encerta, dopamina, és com dir això, no? És a dir, que ara el cervell escolta aquest pum i pensa, sí, ja sé què passarà, com... ja, bé, és com... passa, és un slide, short, ara, ja, l'espresso, ui, ara, M'agrada aquesta immediatesa, no? Sembla que he estat esperant que em caigués un dent o que tal, no? Aquest procés, no? Ara ho sabrem tot, també està bé, i anem cap endavant, i ojo, perquè qui no s'agafi fort o qui no avanci, on the more, no passarà res, realment no passarà res, cadascú viu la vida com vol, i al final estic de conya i de catxondeu, però sí, mola ser conscient i estar, doncs, amb el que estiguis fent, ser coherent i el que t'agradi, fer-ho amb tota la passió i tot l'amor, no? Al final també s'ha de dir que la disciplina és una cosa bastant xula, que qui la practiqui donar compte de que al final té pues, els seus fruits, no? El qual mola. No vinc tampoc aquí a fer ningun tipus de coach ni res de res. M'agrada comentar coses que a mi m'han servit, no?, en certes coses, per la qual endavant i fot-li pou. I res, continuem amb un programa de rap que tenim aquí a la 98.0, la freqüència modulada i ondulada, que es diu La Cara B Roots, ni més ni menys. I doncs ara continuem doncs, amb algo que ens agrada aquí molt, en Sebas, perquè també hi ha un present de l'Eli que ell no m'ha dit, que és la nostra secció d'avui.
3: Flow extraplanetari.
2: Bé, avui és el moment d'obrir una escletxa dimensional. Aquí arriba la secció, aquest flow extraplanetari, el qual una zona on el senyal es torna estrany, on els ritmes travessen galàxies, on anem aquí amb aquest UFO, per aquest espai sideral que és molt musical, i on els beats semblen arribar des d'algun punt desconegut de l'univers, també. I avui els encarregats d'obrir el portal són The La Soul, amb el seu temazo, amb Snoop Dogg, de Pain.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: No, no estic... Doncs quin temaco, eh? Qui portava aquesta secció extra flow, extraplanetari? Doncs el tema de De La Soul amb Snoop Dogg, amb aquest Pain, The Green Date, un discàs autèntic, m'agrada molt aquest album de De La Soul, és molt autèntic, molt únic, molt original. Doncs, que col·labora aquest De La Soul, sempre va ser un grup especial dins del hip-hop, mentre molts anaven en una direcció, doncs ells decidien agafar un altre camí. Des de, doncs, dels 80, doncs, van trencar esquemes barrejant humor, reflexió, jocs de paraules i una manera d'entendre la música molt més lliure, sens dubte. I The Green Date també tenia un significat molt particular. El títol feia referència a la idea de continuar treballant, insistint i creixent dins d'una indústria que, diríem que havia canviat molts dels seus inicis, no? I doncs, és normal, tot canvia, no? Tot està en constant evolució. I aquí trobem també Snoop Dogg, una de les veus més reconeixibles del hip-hop. De vegades, només escoltant dues paraules, ja saps qui és, eh? O sigui, Snoop Dogg, i això té una explicació curiosa. El cervell humà és molt més potent, identifiquen patrons vocals, reconeixent, doncs, reconeixem tots, no?, veus familiars en milisegons, de manera molt similar a com reconeixes cares. I Pain parla d'una cosa molt humana, les dificultats, el pes de les experiències i el moviment constant de la vida. Perquè al final el dolor, l'alegria, com tots, no?, els records, doncs, funcionen d'una manera molt semblant a la música. Arriben, et travessen i deixen ressonància. Xic, com un riure, molta ressonància. Doncs bé, bàsicament el cervell pensa, d'això em fa sentir alguna cosa, ho guardem inevitablement, que ho fem amb un like, un guardar, no? Clac, però ho guardem a la ment. I no ho veiem igual, però sí, allà està, no? Tenim un... igual el nostre software, no ens hem donat compte, el cervell, igual és un esquema com els que esquematitzem i no ens hem donat compte, tenim tot separat, no?, amb records, com tenim una galeria d'imatges, no?, i tenim carpetes creades.
2: Potser.
1: No? Potser, no, llavors, no? Quadra, això?
2: Sí.
1: Investiguem. Vinga, investiguem. Investiguem. Pot investigar això. Ja ho trobarem. Bueno, doncs això, escoltant música, tancant els ulls, igual podeu veure alguns patrons i serà, pues, tot bé. Una partitura, per exemple, no? Doncs anem...
3: Bloc 3.
1: Aquest bloc 3, freqüències del futur, no? I diu, per què del futur si encara no està? Però, doncs, perquè sí, serà futurista i ho entendreu quan escoltem aquest tema, que és un remix d'un grup que, per cert, vaig a veure'ls en concert, està molt content d'anar a veure'ls, que és Limp Bizkit, històries que estava amb el meu germà comentant la jugada de, ei, Limp Bizkit, no l'he vist mai en concert, tal, no sé què. I diu, ei, vaig a mirar-ho, mira el mòbil, venen a Madrid el dia 1 de juliol. Dic, ah, guai, hi ha entrada? Sí, ah, bé, anem. I anem a fer aquesta ruta. Així que amb el meu germà,
2: nice,
1: quan estiguem anant cap allà, diré, hola, estem anant a Madrid. Ei, tranquil, estem escoltant això dintre d'un mes, no? Dos, si tot va bé, toquem fusta, doncs allà estarem i ja comentarem, ja faré algun story, algunes things, des d'allà, perquè volem la merchandising, i farem alguna pujadeta allà, i vaja, tota la cara bé, com se la gasta aquí el grup Limp Bizkit, i anem a escoltar un tema remix a sobre amb DJ Premier de My Way.
4: Check out my melody.

0: Sunday, temazo de Limp Bizkit, My Way. DJ Premier, aquest de Premier, que estava jo analitzant aquí el bombo caixa, és brutal com el clava, és una passada, quina habilitat de Premier, com la potència, al final. Sebas, tu la reconeixes aquesta cançó, t'agrada, segur, eh?
1: Sí!
0: I no, no, sembla igual, aparentment, però realment els matisos que té, no, eh? I li dona aquesta caiguda, no? Ui, com aquest, aquesta caiguda amb l'anell a la taula, eh? Doncs aquí ens arribem a aquestes d'aquelles barreges, no?, que semblen una col·lisió controlada, no?, entre dos universos. Aquí Limp Bizkit va ser una de les bandes més massives del nu metal, eh? M'encanta. Un gènere que durant els 90 i principis dels 2000, del 2000, va agafar guitarres pesades, eh? Hip-hop i aquest digging, elements electrònics, aquí com també Linkin Park amb aquest Hybrid Theory, un discàs, una passada. Un disc únic, eh? Jo crec que seva, aquesta va ser una que l'edat del Nick Metal, no?, que va sortir amb Papa Roach, no? Però digue'm alguna cosa, quin grup tenia així predilecte, tu, també, no? Que tingui molts, no? Satures, no? És com, clar, és
1: potser.
0: Que, potser, és que sí, satures, eh? Molts grups, del qual, doncs,
1: potser, sí.
0: Tot fol i tot, eh?
1: Potser,
0: tot.
1: Sí,
0: ah, bueno,
1: tot bé.
0: Ara pensarem una altra cosa. Tot correcte. Farem una prova pilot, eh? Per això, eh? Com una, eh? Un dia hem de fer una de... Has de venir aquí, però... O sigui, no pot parlar d'allà, però has de venir aquí a dir alguna cosa, a dir una resposta i salta de l'altre costat, com de, a veure què passa, no? Com deixar el volant, no?, enmig d'una recta i vas a saltar la rata i tornes endavant, no? Podríem fer-ho. Bueno, doncs aquí aquest Limp Bizkit, doncs, que aconsegueix doncs, fer aquest mestissatge, doncs, aquest grup està format per Fred Durst, Wes Borland, brutal, Sam Rivers, John Otto i DJ Lethal, que venia doncs, directament des del House of Pain, i aquí una cosa interessant, sens dubte, tenia un DJ doncs, fent scratches, no?, dins d'aquesta banda de rock, no era una cosa habitual, i doncs, això també ja sembla una fusió estranya, no?, afegint una altra capa, més si cap, no?, sobre el nu metal, aquest estil tan únic, tan punxant, tan metàl·lic, no?, perquè el remix que escoltem, doncs, porta també la signatura de Premier, i parlant d'una autèntica llegenda del hip-hop, al qual, doncs, aquest productor de gangster, Nas, Big L, Jay-Z, o Mos Def, entre tantíssims altres, doncs, doncs estan doncs, passant també moltes coses al mateix temps, doncs, i s'ajunta tot una mica, i aquest hip-hop més clàssic, amb aquest nu metal, amb aquests scratches, rock i cultura, pop, d'alguna forma, també més punk col·lisionen, no? I aquesta curiositat molt bèstia també, doncs, My Way es va fer enormement popular quan es va ser utilitzada a l'actual WWE, no?, d'aquesta rivalitat entre Stone Cold i Austin The Rock. Això ho trec perquè a mon germà li agrada molt el wrestling i al meu pare, i aquest Wrestling X7, això m'ho podria confirmar ell, doncs considerat per molts fans com una de les millors etapes de la història de la lluita lliure, no? I a nivell biològic, doncs, passa una cosa curiosa, no? Les músiques amb alta energia i ritmes marcats poden augmentar l'activació fisiològica, més ritme cardíac, més adrenalina, més atenció, bàsicament el cervell sent alguna cosa grossa està a punt de passar i el cos respon, doncs anem-hi, no? Com possiblement menjar-se un paquet de xiclets sencer, no? I dir, vaya boy, i no tragar res, no? Un automatisme al cos, però bueno, pots fer-lo servir per anar al gimnàs, no? Per aixecar-te pel matí, això és el que ha de ser, no? Aquest tipus de música també. Doncs molt rebé, ara continuem amb un àlbum que no molta gent coneix i la veritat jo el tinc físicament, el vaig trobar l'altre dia i vaig dir, ep, això ha d'entrar i sincerament em sembla una bestialitat i estic parlant d'una

0: Bé, Marcus, doncs molt bé, aquest tema Dream Team, us el recomano, aquest, concretament està cantant Race, amb aquest Living It, està extret de l'àlbum de Once Upon a Time in America, brutal, us el recomano, és un àlbum que és brutal, la portada, bueno, és que és únic, aquí obrim aquest portal, no, extraplanetari, amb aquelles peces que tenen gust de pel·lícula urbana, Once Upon a Time in America ja porta un nom que sembla una càpsula del temps, i hi havia una vegada a Amèrica, i deien, no, quantes coses hauran passat amb aquesta curta història que té realment, no? I és interessant perquè el hip-hop sempre ha fet una cosa molt particular, és explicar històries, des dels primers contes al voltant del foc fins als MCs narrant el que passa als carrers, amb el boom-bap. Els humans porten milers d'anys explicant-nos, doncs, el món a través de rimes i relats. Aquest Dream Team i Race entren aquí com si fossin cronistes d'una altra dimensió, posant aquesta idea de viatge, moviment i experiència vital dins d'un so que, curiosament, el cervell humà avança com una pel·lícula mental, no? Del qual, doncs, curiosament, doncs aquí també té una relació especial amb les històries. Recordem millor la informació quan està connectada a una narrativa. Per això moltes vegades no recordem una data, però sí recordem perfectament on érem quan sonava una cançó. I ara, i quina memòria tenim, no? Aquí, Déu-n'hi-do. Sobre aquesta cançó. Hòstia, és veritat que m'he casat. Hòstia, perdona. Escolta la cançó de la boda. Merda, hòstia, que estava casat. Què estic fent aquí? M'ho he oblidat. Sort que ha sonat això, Trucava la dona, no? L'home. Sonava la... Què diu aquest boig? No, doncs pot ser, A veure, anem a provar-ho, no? Canvieu-li el telèfon. Què diu aquest? Tira la broma. Doncs molt bé, doncs això bàsicament el cervell té memòria selectiva. Quan escolta la meva veu diré, hòstia, quin penjat em sona, no? Digue'm què diu aquest, no? Doncs les claus de casa, no es troba. Hòstia, fa aquell soroll, no? Però troba la lletra d'una cançó del 2004, això sí, no? Com diu, ojo, no? I quan semblava que ja havíem tornat a la Terra i algú infiltrat dins del senyal, una cançó que apareix sense avisar, una freqüència aliena, una peça que entra d'un altre univers sonor, avui...
1: L'infiltrat.
0: Aquí tenim l'infiltrat. M'encanta l'infiltrat. A tu t'agrada sempre la secció de l'infiltrat?
2: Sí.
0: Sí. És a més, aquesta careta està molt ben feta. Està molt ben parida. Sortit com una cosa rara però han parit bé. Doncs anem amb un tema de Crooked Colors amb el seu temazo de Flow.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Bueno, és que és un tema únic. Bueno, portar una mica de tot. Aquí podeu fer un ball, podeu fer una ofregita aquí, ara. Doncs Crooked Colors, amb aquest flow, escoltar música activa, memòria, activa molta memòria, la qual l'emoció, el moviment, l'atenció, el cervell treballa en equip. Com hauríem de treballar tots en equip. I aquí tenim un molt bon equip aquí a Ràdio Castelldefels, els de la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. Tenim un equip d'exemple, un equip que porta el xaleco, el xaleco de quan punxa roda, doncs aquí el portem com... aquí tota la seva posició, què passa? Estem ready pel que sigui. O sigui, aquí, gran, aquí, aquí pas, en Sebas, en Miguel, l'Anna, tantíssims altres que tenim aquí, que quan s'he dit noms, però pataríem, per la qual cosa, una abraçada a tots, perquè estic molt content, arriba l'estiu, tot floreix, i pues, és maco dir, tirar floretes, que són molt maques també, perquè hi ha molta qualitat. Com aquí, aquest flow de gran programa que tenim aquí, de la qual cosa, doncs, clar, treballant aquí, té una cosa que alguns grups de WhatsApp encara estan investigant. Aquí Rick Jota, més que és boníssim, aquests grups de WhatsApp em fascinen. Doncs tenim aquí un segon tema que ara que ja estem arribant a l'etapa final del tour de Castelldefels, la cara ve ruts, és el que farem pròxim, estarem preparant una bicicletada amb xocolates i xurros fets per mi, cuiner, i fotré xurros per tota la penya, us seguiré a totes les bicis per darrere, oferint amb l'oli calent, serà una cosa que només podré fer jo, anar amb l'oli i oferint doncs, xurros i amb el Sebas juntament anirem donant xurros i xocolata a tota la gent que estigui aquesta gran bicicletada que me l'estic inventant ara mateix, però que si es vol fer doncs es pot fer també. I d'aquí ho tiro, m'ha sortit, no està preparat, però aquí ho deixo anar. I, bueno, doncs, la bicicletada doncs, ja la cara ve ruts en col·laboració amb la ràdio. Pues, ho deixo aquí. Vinga, continuem, anem amb un tema de Nas amb Holudara, Street Disciple.

Buah, temazo de Nas, eh? Molt d'ara, amb aquesta col·laboració que té Street Disciple, del qual, amb aquest àlbum de Street Disciple, també, del 2004, el qual realment és un disc doble brutal de Nas, el recomano, el Nas en general, una línia brutal sempre, i aquest tema té una cosa molt especial. Olu Dara no és només un músic convidat, és el pare de Nas, trompetista, cantant i músic, amb arrels en el jazz, el blues i la música africana, al qual doncs, encara li posa més pes. Aquesta cançó és molt més que un tema de hip-hop, és una conversa entre generacions. Curiosament, el cervell també funciona així, aprenent a través dels patrons que ens transmeten, des dels ritmes tribals fins a les beats actuals. La música és una herència que viatja de persona a persona. Ja, doncs molt bé, aquí estem ja arribant a la recta final del programa. No sé si és corba o recta, però estem arribant i ja doncs, per tornar a preparar el següent i donar doncs, aquest bingo, que és que aquest cada divendres que juga aquí a la cara B, tirem, surten uns números i doncs, em porteu alguna cosa, doncs, un bon rato, i això és l'important. I anem amb un tema de Big Shook, Because When I Strike...

0: Only Money. Toma, castanya. Doncs molt bé, doncs Big Shook, un gran... M'agrada molt aquesta cançó, és un tema, és, ha treballat molt també amb Gangster, forma part d'aquesta Gangster Squad, no? Anem a dir, a la qual doncs Big Shook doncs, acaba sent un element molt bèstia amb aquest abund de How Hard, Who's Hard, no? Com dient, esto, vais a flipar lo que és duro, no? És el Hulk dels rappers, Big Shook és membre de Gangster Foundation, del qual d'aquest col·lectiu relacionat amb Guru, DJ Premier, doncs durant molts anys va formar part d'aquell univers de hip-hop més cru i més connectat amb arrels i els carrers de Boston i Nova York, el qual, doncs, el més curiós és que el hip-hop sempre ha funcionat com una xarxa, artistes, productors, DJs i MCs connectats entre si, com si fossin neurones dins d'un cervell gegant, i si ho pensem bé, internet va arribar molt després, no? I és aquesta connexió neuronal, no? Doncs anirem ara amb el que serà ja l'últim tema, que serà Roots Manuf, ja, amb aquest Dreamy Days, una cançó per anar a dormir, però no dormireu perquè entra l'Alberto amb aquest és David que us posarà el to, el to que, per sortir de festeta, per disfrutar aquesta horeta ben bona d'electrònica, del qual doncs, ben, acabarem aquest Roots Manuf, aquest que està considerat un dels artistes més importants del hip-hop britànic, sens dubte el seu so va barrejar hip-hop, dub, reggae, electrònica, d'una manera molt personal, no? Run Come Save Me, està considerat un dels discos també clau, que és aquest que escoltarem, que és Dreamy Days, a la qual, doncs bé, altres simplement també es feien viatjar, no? Recordar també aquestes cançons que doncs, busquen saltar, busquen fer-te pensar i fer-te recordar, no? Doncs d'aquí, en aquest Dreamy Days, possiblement ho podeu introduir, sobretot per la melodia que té la cançó i qui entengui la lletra. Després de milions d'anys, l'evolució, continuem fent el mateix, reunir-nos al voltant d'una vibració, que això és l'important, per la qual, doncs, anem amb aquesta reflexió final i acabarem. Doncs bé, doncs aquí milions d'anys d'evolució, tambors, vinils, no? Samples, no? Aquest streaming, i doncs aquí seguim, aquestes criatures reunides al voltant d'un so, no? Com deia aquí, doncs, tant de bo, i aquí també juntats al foc també, aquest punt màgic, aquest punt hipnòtic, no? Que té mantrejar, no? Fer aquest so constant, aquest loop, amb una hipnosis, amb aquest foc. No? Potser la història humana no és només aprendre a parlar, no? Potser és aprendre a escoltar-nos fins a la pròxima freqüència, no? El qual doncs, hi ha una última idea. No? Doncs aquí, abans de marxar, vull recalcar, no? Una idea que pot fer pensar. No? Nosaltres no escoltem la música únicament amb les orelles, no? Escoltem amb tot el cos, perquè el so és moviment, el so és vibració, i una vibració és energia viatjant a través d'un medi fins a arribar a nosaltres. És l'espai, no? Quan aquesta cançó sona, no? L'aire es mou, aquest moviment arriba a les nostres orelles, orelletes ben netes, aquests timpans, no? Percuteix, es transformen impulsos elèctrics i el cervell doncs, converteix aquests moviments invisibles en emocions, records i sensacions. Però el més fascinant és que el cos també respon. Un baix potent pot fer virar el pit, un ritme pot accelerar el cor, una melodia pot relaxar la respiració, una cançó pot provocar el pell de gallina, no? I de vegades una simple freqüència doncs, també és capaç de portar-nos cap a llocs que ni tan sols sabíem que continuaven dins nostre. Per qual, potser per això la música ha acompanyat rituals, celebracions, guerres, moments d'amor i moments de dolor des del principi de la història humana. Perquè la música no només entra per les orelles, ens atravessa, ens reorganitza, ens connecta i potser després dels milions d'anys d'evolució continuem buscant exactament el mateix, una vibració que ens recordi que no estem sols. Potser al final no som éssers que escoltem música, potser són vibracions intentant recordar d'on venim o d'on venen. Això ha estat la cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més Xitxo de Tega la Bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas Cremier. Sempre un plaer.
1: Molt bona nit.
0: Un gran, la cara ve ràdio de Ràdio Castelldefels, la cara ve Roots. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: bajo la de hoy y la de mañana muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
1: Escoltem per la seva part a José Javier Ruiz, el vicepresident de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima.
2: El reto de todas las administraciones es poner sobre la mesa la dificultad y sobre todo la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es una realidad, y sobre todo concienciar a la ciudadanía de que hay que poner medidas. Desde lo local, dentro de las competencias que tenemos los ayuntamientos, pues podemos aportar nuestro granito de arena. Y el que lo hagamos coordinados en red, municipios de todo el país, y además de distintos colores, pero siempre con un objetivo común, creo que es importante porque compartimos experiencias, compartimos las mismas sensibilidades y sobre todo también a nivel de los técnicos, pues pueden estos planes o estas guías que se trabajan desde la red desarrollarlas y plantearlas dentro de, como digo, la aportación que humildemente desde cada municipio pues podamos hacer para contribuir contra este cambio climático que afecta en, como ha dicho el secretario general, desde las altas temperaturas que sufrimos hasta riesgos de incendio o situaciones que hemos pasado, por ejemplo, en nuestra tierra, de una situación de sequía extrema a una situación de inundaciones y de lluvias intensas que hacen que, bueno, pues tengamos que, lógicamente, estar preparados y ser resilientes para atender las necesidades de los ciudadanos.
1: Aquesta jornada commemorativa ha tingut lloc al Castell de Castelldefels i ha servit a la vegada per fer oficial l'inici de la presidència de Manuel Reyes al capdavant de la xarxa estatal de municipis pel clima. Les jornades de la gent gran de Castelldefels entren a la seva recta final i s'allargaran fins aquest diumenge 24 de maig amb activitats repartides en diferents espais del municipi i una participació que es manté elevada en pràcticament totes les propostes. Des de l'Ajuntament, el regidor de gent gran, el Nico Cerpa, destaca el bon funcionament del programa i la implicació del conjunt d'entitats i serveis municipals que fan possible aquestes jornades.
3: Decirte que nosotros tenemos un colectivo muy implicado también. Yo creo que todo lo que podamos ir haciendo, todo lo que podamos ir consiguiendo en cuanto a este colectivo, se lo merecen. Aquí no tenemos a Gen Gran, no tenemos a un colectivo de Gen Gran, sino que tenemos a Gran Gen, a grandes personas. Y yo creo que eso, desde el consistorio del equipo de gobierno, lo tenemos que valorar. Todo lo que hagamos por ello, yo creo que es poco. Nosotros habitualmente hacemos las jornadas de la Gent Gran repartidas en 2 semanas. Hemos empezado esta semana. Lo que sí te puedo decir es que todas las actividades están siendo un éxito.
1: Ahora, el consistori subratlla que el programa es desenvolupa amb una elevada participació en pràcticament totes les activitats, que en molts casos acaben a omplir espais i aforaments previstos. Així també ho destaquen l'equip tècnic. Darrere de les jornades, escoltem en aquest cas a Efrem Guasqué de l'àrea de la gent gran.
4: Realmente todas las actividades han estado a full. Tanto el teatro como hasta las habaneras que nos llovió, al final hizo buen día y acabamos teniendo todas las sillas llenas. Las 500 sillas que teníamos previstas estaban a reventar en las habaneras. También hay que decir, bueno, domingo fue un poco más flojo, pero porque coincidía con un mogollón de actos, entonces sí, estaban como muy repartidos en todos los actos, pero también en el baile, tanto en el country como en las sevillanas, como los bailes en línea, bailes salón, estaba mucha gente en la plaza.
1: Durant aquests dies, el programa combina activitats culturals, esportives i de salut, amb especial protagonisme dels espais com el Centre Cívic Frederic Mompou, la plaça de l'Església i el Teatre Plaza. Des de l'organització s'explica que aquest programa no es concentra només en aquestes 2 setmanes, sinó que forma part d'un treball continuat al llarg de l'any amb centenars de participants actius en els diferents centres municipals. En paral·lel, aquests dies també s'estan desenvolupant activitats complementàries com tallers, cinemes, sardanes o propostes a l'aire lliure que mantenen el ritme del programa fins a la seva cloenda. Les jornades arribaran al seu final aquest diumenge amb el tradicional ball de cloenda al Centre Cívic Frederic Mompou. El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels va acollir ahir l'acte de lliurament de credencials als ambaixadors i ambaixadores juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert en el marc del programa Escola Ambaixadora del Parlament Europeu. L'acte va comptar amb la participació de la cinquena tinent d'alcaldia i regidora de presidència i responsable d'internacionalització, la Marian Ortega, que va donar la benvinguda als alumnes de l'Institut Josep Lluís Sert.
5: Hoy nos visitáis como centro, como alumnos del Instituto CERT, pero claro, primero que sois el único instituto de aquí de Castelldefels que sois embajadores y embajadoras de la Unión Europea y eso ya por sí solo es un mérito. Pero además os acompañáis como representantes de los valores europeos como son la participación, la convivencia, la democracia y la solidaridad. Vuestro papel es muy importante porque Europa no es una institución lejana, está allá en Bruselas, sino que se construye desde las ciudades, desde los pueblos, desde los centros educativos y se construye con personas como vosotros, con gente joven que con vuestras ideas, con vuestra mirada, hacéis que Europa tenga sentido y tenga valor, ¿no? Esperamos que esta visita os permita conocer no solo al ayuntamiento, sino también cómo funcionan las instituciones europeas y os animo sobre todo a preguntar, a participar y, como no, a ser parte activa de este Castelldefels y de esta Europa que estamos construyendo entre todos.
1: Durant l'acte, la regidora va estar acompanyada dels regidors Ramon Amador d'Educació, Cristian Undamal de Joventut i Ramon Escolà d'Urbanisme. Per part del centre hi va assistir el director, el Joan Manuel Cazorla, i l'ambaixadora sènior de l'Institut, la Sandra Loureiro. També va assistir Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que va transmetre l'honor de formar part a l'acte de lliurament de credencials en un any tan rellevant pel programa d'escoles ambaixadores.
6: És per a mi, com no, un plaer, un honor ser avui a Castelldefels, en aquest Saló de Plens, per celebrar aquest acte de lliurament de les acreditacions com a ambaixadores i ambaixadors juniors del Parlament Europeu. A més, aquest és un any, ja ho vam comentar el 8 de maig, quan vam fer aquesta trobada amb tots els centres, és un any molt especial pel programa d'escoles ambaixadores perquè fa 10 anys que existeix aquest programa. I a Catalunya participeu actualment 25 centres, són uns 700 alumnes, la majoria ens vam reunir ara a Cotxeres de Sants. I a nivell d'espanyol estem parlant quasi de 200 centres educatius i més de 4.500 estudiants. I avui esteu representats amb alumnes de tercer d'ESO, que, si no m'equivoco, molts participeu en una optativa que es diu Som Europeus i també iniciatives com el programa Erasmus Plus. I això que hem vist, de fet, al vídeo, és precisament el que busca el Parlament Europeu, que Europa no sigui una cosa, ho comentaves abans, llunyana i abstracta, sinó una experiència real i propera als joves i també, molt important, al territori, que fugim una mica del barcelonacentrisme i del madridcentrisme, d'això, que no, s'ha de sortir.
1: L'alumnat, per la seva part, va aprofundir en Europa en preguntes, projectes i experiències internacionals i després dels parlaments institucionals l'alumnat va protagonitzar una roda de preguntes en què ha pogut plantejar qüestions sobre Europa, les seves institucions i altres temes d'interès. Els estudiants han treballat al llarg del curs en el coneixement de la Unió Europea mitjançant diferents iniciatives, entre les quals l'optativa Som Europeus i el projecte del programa Erasmus Plus, consolidat als centrar com una eina clau per reforçar la seva vocació internacional. A més, gràcies a la participació en el programa, han pogut visitar el Parlament Europeu i conèixer de prop el seu funcionament. La xocolata torna a bategar a Castelldefels amb el projecte Xocolata de Castelldefels 1792. Una iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria que recupera una tradició històrica vinculada a les bases i a la font de Can Roca, inaugurades a finals del segle XVIII com un dels principals espais socials i festius de la ciutat. La història es remunta a l'any 1791, quan Josefa Sanmartí i el seu fill, Josep Roca Sanmartí, van impulsar la construcció d'una mina d'aigua als terrenys de Can Esteve de Puig de Gall i la Casa de l'Horta. Segons la documentació històrica, aquell dia es va celebrar una gran xocolatada popular, una tradició habitual a Barcelona, però inèdita fins aleshores a Castelldefels. Amb els anys, les bases es van convertir en un espai de trobada festiu i social on les famílies i veïns compartien música, balls i àpats populars. Inspirat en aquest llegat, el projecte actual reuneix pastissers, gelateries i restaurants de la ciutat per reinterpretar receptes històriques elaborades amb xocolata. La recepta original, documentada per l'historiador Jordi Tresserres, ha estat reinterpretada pel mestre xocolater Patxi Larrea, reconegut internacionalment per les seves creacions amb cacau fi d'aroma. La nova xocolata es podrà degustar en format rajola com a beguda tradicional i també integrada en elaboracions de pastisseria i cuina local. I pel que fa a la cultura, escoltem a la tècnica de Cultura i Festes, la Mireia Soler, que ens fa un repàs de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat.
7: El dissabte tenia una conferència ballada sobre danses urbanes a la Margarida Xirgo. És gratuïta i cal inscripció prèvia per això. I té molt bona pinta perquè bueno, farà una mica d'un taller, entre cometes, però també hi haurà dansa. Sí, que, i encara queden places, convidem a la gent que qui vulgui es pot apuntar a la pàgina de Cultura per aquest taller del Festival de Dansa. Uh-huh. I després a la tarda, amb teatre, seguim amb el Festival de l'Inagena, en aquest cas és el grup de Paranoia Estudi, amb l'obra de teatre Talk Me, que és el dissabte a les 8 al Teatre Plaça. També queden poquetes entrades, però encara en queden. I després ja el diumenge és torn de l'Aplec de Brugués, que és, cada any es fa amb la vigília, o sigui, el diumenge abans de la segona Pasqua. Llavors aquest diumenge és l'Aplec de Brugués a l'Ermita de Brugués, on hi haurà pues, lo de sempre, no? Aquesta cultura popular que es fa una missa, després hi ha el concert de cants corals a la petita ermita, i després seguim amb les danses i balls tradicionals i castellers. I acabarem amb la ballada de sardanes i un dinar popular. O sigui que qui vulgui pujar a l'Ermita de Brugués aquest diumenge al matí també estarà ple de cultura popular. Per acabar hi ha Laura Funes, del Festival de Dansa també, al Teatre Plaça el diumenge a les 7 de la tarda, una dansaora, no? Aquest punt és una ballarina flamenca, com si diguéssim, no? Perquè barreja part de dansa i de flamenc, i ella s'anomena dansaora i té superbona pinta i també queden entrades. Això el diumenge, el 24 de maig a les 7 al Teatre Plaça.
1: I ara els esports. El Canal Olímpic de Catalunya de Castelldefels acollirà aquest cap de setmana la 7a edició de Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, una competició internacional que reunirà 39 equips, més de 900 palistes i representants de 15 nacionalitats en un programa amb 78 regates. I pel que fa a l'agenda esportiva, contactem amb el periodista Cristian Cano. Bon dia, Cristian, què ens depara l'agenda aquest cap de setmana?
8: Hola, molt bon dia. Doncs bé, ja poca cosa, eh? Ja es nota que estem a finals del mes de maig, ja pràcticament la temporada doncs, s'ha acabat per gran part dels equips locals i ara resten diferents esports, diferents categories que encara necessitem conèixer el seu desenllaç, com pot ser l'exemple de l'handbol femení, que dissabte juga el partit de tornada de la final entre l'Esportiu Castelldefels i el Vilanova del Camí B. El partit es jugarà a Can Vinader a 8:15 del vespre i serà l'últim partit de la temporada per l'equip de Marc Vizcarri. Un duel que, recordem, tots dos equips, tant Castelldefels com Vilanova del Camí, afronten ja sabent que són equip de Lliga Argent de cara a la pròxima temporada, però sí que tenim aquest al·licient, no? de guanyar el títol de Lliga i de ben segur que les castelldefalenques ho intentaran. Cal dir que és complicat, ja que tenen una renda important, les d'Igualada van guanyar de 7 gols de distància al partit d'anada i el Castelldefels a la tornada doncs necessitarà com a mínim a igualar aquesta diferència, necessitarà guanyar de 7 gols de distància si vol forçar la pròrroga i ja si guanya a partir de 8 doncs es proclamaria com a campió. És difícil, és una gran remuntada pel que significa l'handbol, però l'equip de Marc Vizcarri, insisteixo, ho intentarà fins al final. També tindrem un partit importantíssim el mateix dissabte per la tarda, que és de futbol. En principi, la Lliga regular ja ha acabat, ja sigui a Lliga Elit o també a Tercera Catalana, on tenim els equips locals. Però sí que és cert que ara, al mes de maig, principis de juny, doncs es disputen les fases d'ascens a segona catalana. La Unió Deportiva Vistalegre es va ficar en aquesta segona fase i disputa la primera eliminatòria aquest cap de setmana, el dissabte a les 5, al camp del Camp Rodon. La part positiva és que el partit de tornada serà Castelldefels el pròxim cap de setmana i de ben segur doncs el Vistalegre intentarà treure un resultat positiu aquest dissabte i sobretot el partit de tornada a casa doncs l'haurà de guanyar sí o sí. Ahir vaig estar parlant amb el Marcel Armengol, que és el tècnic de la Unió Deportiva Vistalegre, i comentàvem una mica el format d'aquesta fase d'ascens. En principi, el Vistalegre, amb superar aquesta eliminatòria i la següent, són dues eliminatòries, o sigui que estem parlant de quatre partits, doncs ja li seria més que suficient per proclamar-se com a equip de segona catalana la pròxima temporada. I ja després, traient aquests dos partits de futbol i d'handbol, també tenim més activitat, el que passa és que pràcticament doncs, sense res en disputa, perquè juga el Castelldefels Hoquei Club Femení, que ja està descendit, juga el futbol sala Castelldefels Femení, que també ha baixat de categoria, el sènior masculí també juga, que no es juga res perquè ja està a la zona mitja-alta classificat, i d'altra banda també tindrem un partit del bàsquet femení Castelldefels, que des de fa unes setmanes doncs, està totalment enfocat en la fase d'ascens del pròxim mes de juny.
1: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui divendres 22 de maig. Castelldefels acull la jornada 20 anys d'acció climàtica local amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president de la xarxa de Ciutats pel Clima. Recta final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Reconeixement institucional als nous ambaixadors juniors del Parlament Europeu de l'Institut Josep Lluís Sert. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa, d'avui ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un dia més, tornem dilluns a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i bon cap de setmana.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Aquest matí es du a terme la jornada 20 anys d'acció climàtica local al Castell de Castelldefels, una trobada que reunirà responsables municipals en el marc de l'Assemblea General de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. En aquest context, l'alcalde Manu Reyes, que fins ara ostentava la vicepresidència segona, passa a ser president després de l'aprovació del seu nomenament a la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la seva coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. I en agenda esportiva, l'handbol esportiu Castelldefels sènior femení juga aquest dissabte 23 de maig a 8:15 del vespre al partit de tornada de la gran final de la primera catalana sènior femenina d'handbol, i ho fa amb el resultat advers de l'anada, quan va perdre la setmana passada a la pista del Vilanova del Camí amb un 32-25. Les grogues han de guanyar i fer-ho per més de 7 gols de diferència per ser les noves campiones de la categoria. I fins aquí el repàs informatiu. Als titulars d'aquesta hora, tornem en una hora amb una nova actualització informativa. Fins d'aquí una estona.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazín. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. Bon dia, Castelldefels. Buenos días. Castelldefels, que comença aquí i ara, Castelldefels, així som. Avui en el programa del dia recordarem els continguts del programa de cinema Fuera de Campo, que arribarà en directe a les 8 del vespre, i també del programa de música electrònica Castell de Vic. A més, la jornada d'avui comptarà amb Indianapolis, el programa de música indie, i també de la cara B, hip-hop i les seves arrels. Parlarem d'esports, però també associats, en aquest cas, dues activitats associades també a qüestions de solidaritat, com el 5è torneig internacional de pàdel l'adaptat i Rema contra el càncer o el Dragon Boat. A Càpsules de Salut avançarem els continguts de la setmana sense fum i un altre tema de salut. Parlarem de les migranyes amb el doctor Sergio Campoy de l'Hospital de Viladecans. Welcome, comencem!
1: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Continuen amb èxit de participació les 44enes jornades de la gent gran. Aquest divendres 22 de maig tenim jornada esportiva a la platja al llarg del matí i a la tarda una opció de teatre, Principiantes, a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou. Demà dissabte, concert vermut de Swing Cavaliers a les 12 del migdia al Centre Cívic Frederic Mompou i diumenge 24 de maig arriba el moment del comiat amb un ball de diumenge, cloenda de les jornades, un ball temàtic a les 5 al Centre Cívic Frederic Mompou. I aquest cap de setmana continua en marxa el dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'increment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu. Aquest cap de setmana, al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar, hi haurà aquest petit dispositiu reactiu per intervenir de manera ràpida i professional únicament en cas d'emergència. I mirant l'agenda esportiva, comencem amb el futbol sala. El futbol sala Castelldefels X-Bayer Team acaba la temporada aquest dissabte al SEM Can Roca. Arriba el darrer partit de la temporada del grup 2 de la tercera divisió nacional masculina de futbol sala. Serà a 3:45 de la tarda. Els grocs rebran el Balaguer. I per la seva part, si parlem d'hoquei, ens arriba un nou partit del sènior femení que diu adeu també aquest diumenge a la temporada 2025-2026 de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba i de pas a la categoria. Ho fa diumenge al municipal de la Via Fèrria a les 11 del matí. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou't amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
8: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Aquest cap de setmana hi ha una cita important amb l'esport i també amb el pàdel adaptat, perquè se celebra el 5è torneig internacional de pàdel adaptat a càrrec de l'Associació d'Esports Pàdel Adaptat EPA. Nosaltres, el director tècnic d'aquesta entitat, Nil Martínez. Molt bon dia, Nil.
1: Hola, bon dia.
0: Recordem una mica els objectius de la vostra entitat. Quan es va crear i per a què?
1: Els objectius de la nostra entitat es van... Bueno, ens vam fundar el 2017, ja l'any que ve fem 10 anyets, que estem molt contents. I bueno, es va fundar pues, per donar les mateixes oportunitats que tenim tots a aquest col·lectiu, que són nens amb discapacitats o capacitats diferents, i això, pues, per donar una miqueta aquestes oportunitats i poder treballar amb ells pues, molts aspectes que treballem dia a dia.
0: Els alumnes es venen de Castelldefels, però també d'altres poblacions que coneixen doncs, a la vostra raó social, no?
1: Exacte. Ho vam fer al principi pels de Castelldefels, pensant que només vindrien de Castelldefels i 4 o 5, i bueno, se'ns ha acabat desmadrant la cosa. I sí que venen molts de Gavà també, Viladecans, el Prat, Sant Boi, inclús de Barcelona i el Vallès també ens venen uns quants.
0: Actualment, amb quants alumnes compteu?
1: Actualment estem ja amb més de 200 alumnes, com l'any passat una miqueta més. El que hem fet aquest any ha sigut descentralitzar una miqueta. Abans ho estàvem fent totes les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno aquí a Castelldefels, i aquest any hem començat també a treballar amb un club de pàdel del Prat, que els fem allà l'activitat als alumnes del Centre Especial de Can Rigol, i estem començant a treballar amb ells també.
0: I va arribar un moment en què vau decidir fer aquests tornejos, no? En aquest cas, allà la 5a edició.
1: Exacte, la 5a edició que fem aquest esdeveniment, que és el nostre esdeveniment preferit, i ho passem superbé.
0: El torneig s'ha dividit en dos dies, el divendres al Carita Morena i el dissabte a les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno.
1: Sí, així és. Divendres fem activitat a la platja, al Carita Morena, que aquest any està al Casanova Beach. Pues anirem allà enfront a fer activitats a la platja amb tots plegats, perquè venen també una associació de Madrid, ve una associació d'Andalusia, que són de Càdiz, i venen també aquest any venen de França, també d'una associació de França, amb uns quants nens, i fem activitat a la platja el divendres, i després el dissabte per la tarda fem el torneig a les instal·lacions del club, al Club de Tenis Andrés Gimeno.
0: O sigui que una mica barregeu la pràctica de l'esport amb també activitats lúdiques, que és el que fareu el divendres a la platja.
1: Sí, exacte. O sigui, nosaltres el pàdel com a tal és el que menys importància li donem, perquè tenim molts nanos que no es dediquen a la competició ni es dedicaran, i el que volem és passar-ho bé. Llavors pues, juntem activitats a la platja que no tenen res a veure amb el pàdel, fem bueno, jocs típics i ens inventem les mil i unes perquè s'ho passin tots el millor possible. I després en el torneig el mateix, és l'activitat del pàdel. El dissabte el mateix, tenim els alumnes que sí que fan competició i fan partits i bueno, van a guanyar, però després la majoria pues, que no van a competir, els hi fem altres jocs, altres activitats. Vull dir, no és cap competició, és més una festa que una competició al final del nostre torneig.
0: Després del torneig feu la cloenda dels diferents equips que teniu a l'entitat, no? Deies.
1: Sí, exacte. Aquest any de fet ho volíem fer més petitet, perquè l'any que ve ja muntarem una bona festa, que serà el 10è aniversari, i aquest any havíem pensat de fer-ho més petitet, més entre nosaltres, i no fer tant liu, però al final, com sempre, hem acabat igual, i venen tots els de fora. D'aquí també se'ns ha apuntat tothom, se'ns han apuntat altres associacions o altres clubs aquí a Catalunya, i acabem... Ho fem el sopar de cloenda, el fem al Gimeno, i no sabem ni on ficar les taules perquè no tenim espai. Som 200, estem a 200 més o menys, 200 persones que venen a sopar.
0: Mare meva. Importants xifres, la qual cosa vol dir que els objectius amb els que es va crear la vostra entitat s'han assolit, oi?
1: Sí, s'han assolit i s'han superat les expectatives que teníem, perquè en teníem poques. I bueno, ara sí que les tenim, això de seguir mantenint aquest volum sempre i quan podem donar un molt bon servei a cada persona que ve amb nosaltres i treure el millor de cadascú.
0: També m'explicaves, Nil, que organitzeu un casal d'estiu pel mes de juliol.
1: Sí, exacte. Ara fem el torneig, acabem, després fem les dues setmanetes que quedaran fins que s'acabin els col·les i acabem la temporada. I durant tot el mes de juliol fem allà el casal d'estiu a les instal·lacions del club, que al final doncs, són unes instal·lacions molt bones, amb la piscina, la platja al costat, i fem el casal durant tot el dia. Tenim un horari, uns que venen pel matí, uns que venen tot el dia, uns que venen per la tarda, vull dir, estem tot el mes de juliol sense parar.
0: Com és d'important la participació de les famílies en aquestes activitats?
1: La participació de les famílies nosaltres li donem molta importància, perquè al final, si no, no deixa de ser una activitat més, que ells no veuen el que treballem. Sí que poden veure resultats a casa o poden veure una miqueta el que els hi expliqui el nano, però al final, quan ho veuen i es donen compte de pues això, no que vinguin a veure cada entreno, però quan fem l'esdeveniment aquest, pues veuen el grup d'amics que té, veuen com es relaciona amb els nens, com es relaciona amb els entrenadors, com lo feliços que són quan fan aquesta activitat, i aquí és quan li donen importància i quan també una miqueta els pares o mares s'enganxen al projecte i ja passa a ser més un projecte que no una activitat extraescolar com a qualsevol altra.
0: Que a més beneficien en l'aspecte físic als alumnes, no?
1: Exacte, o sigui, tant físic com de psicomotricitat, com és que és una millora, o sigui, qualsevol esport serà millores físiques, però és que més que físiques són millores de tot el que parlem sempre, pues això, de l'empatia, de la superació, de l'autonomia, de mil coses que podríem estar parlant que és que no acabaríem de treure tots els beneficis que tenen.
0: Si alguna persona està interessada en participar doncs, al llarg de l'any amb vosaltres, què és el que ha de fer, Nil?
1: Sí, ha de contactar amb nosaltres. Tenim les xarxes socials Padel Esports Adaptat o el telèfon del club de tennis Andrés Gimeno i ens posen en contacte i nosaltres tenim les portes obertes per tothom i encara que no capiguem, qualsevol persona que vulgui no la deixarem fora i li farem un foradet quan es pugui i sempre això donant el millor de nosaltres.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Nil Martínez, director tècnic de l'Associació Esports Padel Adaptat EPA, per acostar-nos a aquestes notícies al voltant del torneig que fareu internacional ja de Padel Adaptat. Sí. Que ho passeu molt bé aquest cap de setmana, tant en l'aspecte lúdic com el purament esportiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres i qualsevol persona està invitada, a vosaltres o qualsevol persona que us senti, esteu tots invitats a passar-vos el divendres 29 per la platja, enfront del xiringuito del Carita Morena, o el dissabte per les instal·lacions del Club de Tenis Andrés Gimeno, que estarem allà donant-ho tot.
0: Moltíssimes gràcies, Nil. Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels tornarà a remar contra el càncer, una jornada solidària oberta a tothom. El Canal Olímpic de Catalunya acollirà el proper 24 de maig Rema contra el càncer, un esdeveniment obert a tota la ciutadania organitzat per la Fundació Rema contra el càncer. Parlem amb la persona responsable, Pep Jungà. Molt bon dia, Pep.
1: Bon dia, Anna.
0: Aquesta cita s'emmarca en la 7a Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, no?
1: Sí, exacte. És la part solidària d'aquest festival internacional que organitzem ja, que és la 7a edició al Canal Olímpic.
0: La jornada tindrà lloc des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Quines seran les activitats preparades?
1: Doncs mira, el que proposem a la ciutadania de Castelldefels, sobretot, és que vingui el diumenge, que és aquesta jornada solidària, a provar les activitats que els tenim preparades solidàries. Val? Evidentment, l'activitat més important són aquestes iniciacions del Dragon Boat, que és el festival que organitzem, aquestes barques amb cap de drac i cua de drac, de fins a 20 palistes, i que hi pot participar absolutament tothom. I després hi ha altres activitats complementàries, com el Zumba, Bachata, també hi ha food trucks, hi haurà exhibicions també de cultura xinesa, i tot plegat és un dia fantàstic per venir en família, per venir amb la gent que estimes i col·laborar per una bona causa.
0: Les persones que vulguin participar d'aquesta experiència, que té una durada de 45 minuts en aquesta embarcació en cap i cua de drac en el Dragon Boat, no necessiten experiència prèvia, tan sols, això sí, no? Pep, han de fer un donatiu solidari.
1: Exacte. De fet, totes les activitats van a canvi d'un donatiu solidari que es repartirà entre les fundacions i associacions que tenen alguna cosa a veure amb càncer que també participaran de l'esdeveniment durant el diumenge.
0: Entre les entitats presents hi ha l'Institut Català d'Oncologia, l'Associació contra el Càncer, l'Associació Càncer de Mama Masculino, PICAM, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negativo, Prevenció i Informació Càncer Molins, Endavant Xiques i la Fundació Rema contra el Càncer, la qual estàs doncs, vinculada tu, però també col·laboren aquí el Club de Piragüisme de Castelldefels, Dracs de l'Aigua 2019.
1: Sí, exacte, és això. Volem que aquest dia, doncs, a més, donar-los protagonisme a totes aquestes associacions, donar-los visibilitat, fan molt pel territori i volem que aquest dia sigui el dia de les associacions i dels clubs que estem doncs, apoyant aquesta causa i ajudant doncs, els pacients i els malalts de càncer a través de la pràctica, sobretot, del Dragon Boat.
0: Des del punt de vista físic, des del benestar que pot comportar aquesta activitat, quin destacaries?
1: Doncs, a veure, des del punt de vista físic, al final, qualsevol exercici és bo per a pacients que estiguin en tractament i, sobretot, un cop l'han acabat. O sigui, l'exercici físic és bo qualsevol. Però el Dragon Boat té unes característiques que el fan una mica especial. El Dragon Boat és dels pocs esports d'equip que pots començar a qualsevol moment de la teva vida. Tenim persones amb 40, 50, 60, 70 i fins a 80 anys que agafen una pala, els posem al barco i en aquell moment doncs, ja formen a passar a formar part de l'equip de Dragon Boat i són palistes a Dragon Boat. Llavors, hi ha pocs equips que et permetin, pocs esports que et permetin viure aquesta experiència. El Dragon Boat és un d'ells.
0: Molt bé, doncs les persones que vulguin participar en aquesta nova edició del Dragon Boat, què és el que han de fer, Pep?
1: Doncs l'únic que han de fer és visitar-nos a la pàgina web Rema contra el Càncer. A l'apartat esdeveniments trobaran l'esdeveniment de Castelldefels i inscriure a l'activitat que volen venir, fer el donatiu i a partir d'aquest moment doncs, ja els atendrem presents que vinguin al canal el diumenge. L'entrada és gratuïta. Pot venir absolutament tothom, tant si vens a fer activitats com si no, i el que els proposem és que vinguin a gaudir de l'espectacle que veuran. Pensa que al canal, el diumenge, a més de les activitats solidàries, hi ha totes les finals del Festival Internacional de Dragon Boat i totes les competicions dels equips de supervivents de càncer, que aquest any en tenim més de 20. Són 200 palistes de tot el món, 16 nacionalitats, que formen part d'un equip de Dragon Boat de supervivents de càncer i que es mouen a nivell internacional i venen a participar, doncs, com per exemple en el nostre festival d'enguany.
0: Doncs la cita el proper diumenge, aquest diumenge 24 de maig. Nova jornada solidària Remei contra el càncer al Canal Olímpic de Catalunya, la 7a Barcelona International Dragon Boat Fest, que vol apropar aquest Dragon Boat a tota la ciutadania i donar visibilitat a les persones que afronten o han afrontat un procés oncològic, especialment en l'àmbit del càncer de mama. Pep Juncà, des de la Fundació Remei contra el càncer, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat més detalls d'aquesta convocatòria. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Anna. A veure si us animeu i així podeu conèixer l'equip d'aquest any que hem muntat, que és el Fúries, que serà l'equip local del Canal Olímpic. En tenim 6 ja a Catalunya i us esperem a tots. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, molt bon dia.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ana López.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Radiocastelldefels.org.

0: Aquest proper diumenge es celebra una nova edició de l'Aplec de Bruguers. Amb nosaltres Paco Ávila, tècnic de Cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Doncs a l'Aplec de Bruguers.
1: Sí, sí, com cada any coincidint a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, a la tot al matí i tarda farem el tradicional Aplec de Bruguers, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Hi ha un programa

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online.
2: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

Bon dia. Ara, al butlletí informatiu Castelldefels, avui fem un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. Castelldefels, seu del Dragon Boat Fest i de rema contra el càncer. El Canal Olímpic de Catalunya serà l'escenari fins al 24 de maig d'una gran cita internacional amb 39 equips, 917 palistes i 15 nacionalitats. El diumenge 24 de maig tindrà lloc la jornada solidària Rema contra el càncer, oberta a tota la ciutadania. I pel que respecta a l'agenda cultural, l'Aplec de Brugués uneix Castelldefels i Begues aquest diumenge. L'Ermita de Brugués acull a partir de les 9 del matí una trobada que inclou cant coral, ball de bastó,